0: detecció de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la Gran Diada Castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en dos partits.
0: Pel cap al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més cel cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre, amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola pell. Sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctament.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
1: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
1: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois, que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte aquí, per motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de luce, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels països catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona, i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la viada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló.
20: tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a mitja hora amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
21: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
22: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
23: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
24: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
25: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
24: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
26: Tinc una petita botiga.
24: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
27: Chaque dimanche.
25: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
24: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
1: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi cosa, que estic treballant.
24: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garak, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Els en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
3: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols i bueno, crec que avui he fet un bon partit igual que tot l'equip i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
4: I'm not asking him to leave.
5: No li he demanat que marxi i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. I he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
4: In his head so this is why he's not here.
9: 3CAT Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido la intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós, penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho van fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: 3CAT Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
10: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
12: Impresionante. Con Bélgica, en Bélgica, en estado como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la serie en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde ese punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 3:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres dels llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
2: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3Cat Info.
11: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
13: Millor que fa una sola vez, sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
14: Està limpio, organizado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
16: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. ara per la situació sanitària després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
15: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Serà la titular de defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
15: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
17: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
18: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
19: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
18: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo y Cuca Gamarra.
20: Sigue vacaciones con su chanclas y la mareta, el tranquilo allí.
21: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
22: En su hamaca, con sus bermudas.
18: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
26: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
18: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
26: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Marivent.
18: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Redon.
28: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
18: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
28: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
18: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sotmès. sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera a les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
1: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de la UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
23: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
24: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
25: Jo crec que la millor realitat del treballador, treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
6: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
27: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
29: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
7: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
8: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies o una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
7: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
8: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
7: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participa en aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
10: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
11: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
10: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
11: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
10: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
12: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
10: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Dim, explica a l'Agència Catalana

0: cas n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
1: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
2: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre algun amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que hem fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
1: 3Cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
3: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada a 3:45 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis. Amatrice, Accumoli i Arquata d'Otronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
4: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
5: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
4: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
6: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
7: veurem.
4: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
1: 3Cat Info.
4: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després en roda de premsa ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
8: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
9: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
4: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Coruña a 9:15.

0: Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
1: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
0: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
2: Trescatinfo.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions de Televisió Espanyola.
3: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 8:45 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
2: 3CAT Info.

0: Són les 3. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2, Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor, mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, el tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aigua. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola bé, sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS d'alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell a la un 5 o un 6 per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijó hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial del nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois, que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja enllistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte aquí, per motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià ha assegurat que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu és que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que doncs, tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat vingudes del conjunt dels països catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els quatre caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramera.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre de mitjana, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus. Notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arneis, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso, Èlia Borràs.
3: Massamba d'Embú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Nos avons de gent que són...
21: Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
4: De gent, no són part del village.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
21: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
23: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo me dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi consejo, focus tu trabajando.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentre està lluny de la Ràpita a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià ha donat per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
24: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
1: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. I he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut ells.
9: Trescat Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo, i que és un jugador de l'Atlètic de Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportiva de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós, penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a zero consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doblet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: Trescat Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Avisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
10: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
25: Impresionante. En Bèlgica, en estado como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y
11: haberlo sacado adelante fue espectacular. Vamos a seguir el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 3:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres dels llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la. Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
2: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
12: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
13: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. A la meva parcel·la estava bé.
14: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
16: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
15: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
15: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
17: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
18: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
19: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
18: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Santín Díaz Ayuso, Elías Bendodo y Cuca Gamarra.
20: Así de vacaciones, con su chaclas y la mareta, el tranquilo allí.
25: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
26: En su hamaca, con sus bermudas.
18: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
27: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
18: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
27: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Marivent.
18: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Redon.
28: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
18: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
28: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
18: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
1: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc.
21: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
22: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que la millor realitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Uh-huh. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
6: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals i a cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
7: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho, de hecho en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa del prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre de mitjana, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
10: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
11: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
10: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
11: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
10: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i, com que són petits, no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
12: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Mar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
13: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores, s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del car. Les veu com de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
12: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
13: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya que solen ser molt encrespats.
12: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
14: Tenim l'ecosistema i els boscos i els vorals del poble que fa por. Som un matxedo. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
12: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
15: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit de ciència ciutadana com en l'àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.

0: Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3CAT Info.
1: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
2: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
3: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada a 3:45 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Otronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i, molt importants, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
2: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
4: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
5: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
4: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
6: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
7: veurem.
4: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
2: 3CAT Info.
4: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
8: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
4: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça, en declaracions al mitjà El Desmarque.
9: Es un jugador de l'Atlético Madrid que siempre es un jugador de l'Atlético Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlético Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
4: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
10: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
4: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I 2 apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i

0: salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier amb l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
1: Trescatinfo.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomich Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
1: 3CAT Info.

0: Són les 4.
1: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la Gran Diada Castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
0: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
1: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
0: 3CAT Info.
1: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola bé, sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctament.
1: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener. Para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
1: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS d'alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
0: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs, marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
1: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois, que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
1: De la plana internacional destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna, després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa 2 setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte aquí, per motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
1: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu, les imatges que publiquen mitjans locals són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat, vingudes del conjunt dels països catalans.
1: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat 2 vegades el 4 de Nounet, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els 2 dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
1: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf, o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
1: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix el grau de perill és de 3 sobre 6. També us explicarem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
1: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
1: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
1: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
23: Massamba Dambo és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
24: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França.
3: La majoria dels joves ja no viuen al poble.
23: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. L'Aminato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
4: Tinc una petita botiga.
23: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
5: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
23: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
6: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada, ¿sabes? Pero yo, mi consejo, perquè estic treballant.
23: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
1: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gal·les, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca de traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Isaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
1: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
24: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de jugar amb l'equip, de fer gols i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
0: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
7: Trescat Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
8: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
10: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
12: L'equip ha fet un partit molt seriós, penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
7: Trescat Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grussan-Auda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
25: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta volta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00 PM.
7: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 PM. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15 PM. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
26: Impresionante. Con Bélgica, en Bélgica, como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas y haberlo sacado adelante fue espectacular. Jugamos la serie en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde ese punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
7: Trescat Info. Són 5:15 PM.
1: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres dels llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
2: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet dues assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
1: Pel cap al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
11: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
1: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
13: Millor que fa una sola bé, sobretot en neteja. A la meva parcel·la estava bé.
14: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, todo correctamente.
1: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
16: Empezó de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
1: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, Els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
15: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Serà la titular de defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
15: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, està en chanclas i proponiendo canciones del verano.
17: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
1: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
18: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
19: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
18: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Santín Díaz Ayuso, Elías Bendodo y Cuca Gamarra.
20: Así de vacaciones, con su chaclas y la maleta, el tranquilo allí.
21: Es que tumbado a la Bartola en la playa.
20: En su hamaca, con sus bermudas.
18: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
22: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
18: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
22: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
18: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Redon.
27: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
18: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
27: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
18: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
28: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
1: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
0: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
1: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
1: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
6: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les onades de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UdL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsola, pagès de Bell-lloc.
8: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
9: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
23: Jo crec que la millor realitat del treballador treballa molt més a gust, descansant, no? Perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
6: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
1: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
24: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
1: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
2: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho, de hecho en menos de un año han abierto yo creo 7-8 por aquí alrededor y bueno, nada, estamos contentos de momento.
1: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
28: El temps.
1: Dani Ramírez.
7: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa del prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre a la mitjana, amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
28: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
10: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
11: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
10: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
11: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que vam dir que era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
10: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
1: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i com que són petits no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
12: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
13: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, del que són grans gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
12: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
13: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
12: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
14: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxedo. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
12: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
1: Un grup de submarinistes escaneix el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
15: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit de ciència ciutadana com en àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
1: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
28: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
1: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís

0: diferència d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana Adela Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
1: 3CAT Info.
0: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
2: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada a quarts de 4 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes 3 municipis: Amatrice, Accumoli i Arquata d'Otranto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i, molt importants, es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
3: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb 2 gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb 2 assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
4: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
3: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
5: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi, quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
6: veurem.
3: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
1: 3CAT Info.
3: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després, en roda de premsa, ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
3: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
8: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
3: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
9: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
3: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I 2 apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes, i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
1: 3CAT Info.
3: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès

0: L'Espau Miquel ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
1: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta volta. I fem un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció, amb un acte a les 12 del migdia.
2: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe, i l'etíop Yomic Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.

0: Són les 5. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la Gran Diada Castellera de diumenge que ve, quan se celebrarà la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en 2 partits.
0: Pel que fa al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial del nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se l'acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois, que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional destaca que el president ucraïnès Vladimir Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin, actualment amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte equip amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià ha assegurat que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat vingudes del conjunt dels Països Catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys de 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramera.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua, perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix el grau de perill és de 3 sobre 6. També us expliquem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Arnest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso. Èlia Borràs.
3: Massamba d'Embú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Nous avons des gens qui sont,
21: par exemple... Tenim joves que s'han anat a Europa, a Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. Laminato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació Garac al meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
23: Chaque dimanche.
21: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de Garac, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
24: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi cosa, ¿sabes? Mi cosa, ya. Focus tu trabajando.
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentrestant, lluny de la Ràpita, a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià ha donat per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca de traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doplet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
25: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
1: I'm not asking him to leave.
6: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. I he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Eros.
1: In his head and so this is why he's not here.
9: 3CAT Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
7: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
8: Es un jugador de l'Atlètic de Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 de la tarda i Màlaga Deportiva de la Corunya a 9:15 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
10: L'equip ha fet un partit molt seriós, penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: 3CAT Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
12: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 del vespre. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 6:45. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
26: Impresionante. En Bèlgica, el estadio como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas y...
11: haberlo sacado adelante fue espectacular. Vamos a seguir en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 6:15.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, què destaques, Marc Andrés?
2: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet 2 assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel que fa al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
13: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
14: Millor que fa una sola, bé, sobretot en neteja. La meva parcel·la estava bé.
16: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
17: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ahora el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
4: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
15: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
4: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial del nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
15: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez s'hi acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
18: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
19: El senyor president del govern està en xancles en la playa. Continua de vacaciones a costa de tots els espanyols.
18: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo i Cuca Gamarra.
20: Sigue de vacaciones con su chaclas y la mareta, el tranquilo allí.
22: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
20: En su hamaca, con sus bermudas.
18: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
26: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
18: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
26: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
18: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
27: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
18: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
27: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto o amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
18: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3CAT Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
1: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
5: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
6: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
21: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de les zones de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
23: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
24: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
25: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més, molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Uh-huh. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
21: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses, com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
7: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7 u 8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala Londres, que en concentra més de 900.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
8: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
10: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
11: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies en una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
10: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
11: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte, que com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
10: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i com que són petits no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
12: Sí.
4: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
12: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
4: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
12: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
4: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
13: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxedo. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
4: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
14: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit de ciència ciutadana com en àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troba tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i aprofitant el centenari de l'emblemàtica ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos travessarà diversos estats als Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
15: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, eren quatre vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran...

0: ha deixat pràcticament en runes tres municipis, Amatrice, Akumoli i Arquata d'Otronto. A més, hi va haver desenes de rèpliques en poques hores i molt importants. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva.
1: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
3: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
2: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
4: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
5: veurem.
2: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
1: 3CAT Info.
2: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després en roda de premsa ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador de l'Atlètic Madrid que siempre ha sido un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador de l'Atlètic Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportiva de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional, en aquest cas d'aquest diumenge. Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes i d'altra banda Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
1: 3CAT Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
9: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta Vuelta. I fem un apunt de bàsquet perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
1: L'actualitat esportiva a fons.
2: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 al davant del líder del Mundial.

0: El Kimi Antonelli i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor, Kyle Kirkwood, ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol, aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 8:45 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets, el nord-americà Francis Tiafoe i l'etíop Yomic Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
1: 3CAT Info.

0: Són les 6. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. El govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la Noguera. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. El Ministeri de Sanitat ho troba injustificat i excessiu. Vladimir Zelensky diu que Rússia planeja allistar 300.000 nous soldats després de les eleccions del 18 de setembre. El president ucraïnès ja va dir fa dues setmanes que aviat es traslladaran entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, aliat del Kremlin, per lluitar contra Ucraïna. Ja fa 100 dies que es va declarar el brot d'Ebola a la República Democràtica del Congo, el més letal de la història d'aquest país africà. En només 3 mesos s'han confirmat 5.200 casos de persones contagiades i gairebé la meitat han mort. Cap de setmana casteller excepcional, amb 19 castells de gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, la Colla Vella dels Xiquets de Valls, la Colla Joves Xiquets de Valls i la Colla Joves Xiquets de Tarragona. Un gran preàmbul de la gran diada castellera del diumenge que ve, quan se celebrarà la diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès.
1: Esports.
2: El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat dos gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. La mala notícia ha estat la lesió de Gavi. També a primera divisió, Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. Julián Álvarez ha jugat i ha estat escridassat pel Metropolitano. Al final del partit, l'argentí ha marxat tot sol al vestidor mentre els seus companys agraïen el suport a l'afició. I a la segona divisió, el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló, el segon empat sense gols dels vallesans en dos partits.
0: Pel cap al temps, matí mig ennuvolat i variable, amb més sol cap a Girona. El temps farà un tomb important durant la tarda i el vespre amb previsió de pluges fortes, aiguats i pedregades a gran part de l'interior del país nord i també a la Catalunya central. Temperatura força més baixa, un cop descarregui la pluja.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres del mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'ENA 340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
3: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
4: Millor que fa una sola pel. Sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
5: Està limpio, organitzat, la piscina funcionando, tot correctamente.
0: A Comarruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
6: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. Precisament la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, s'ha reafirmat en la decisió de no haver enviat un SOS d'alerta als mòbils davant les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès d'aquest dissabte. Argumenta que ja van activar el Pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
1: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell a elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: En clau política, destaca que el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i dels temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament, que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, es vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al monestir de les Avellanes, a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
7: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixències al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
8: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
7: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
8: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se li acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Més coses. Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home la matinada de dissabte a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. Els Mossos han obert una investigació per aclarir les causes dels fets i el cas està sota secret de sumari. L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, ha condemnat les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major de la localitat. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois, que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
9: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
0: De la plana internacional destaca que el president ucraïnès Volodymyr Zelensky diu que Vladimir Putin planeja allistar 300.000 soldats per lluitar contra Ucraïna després de 4 anys i mig de guerra. Segons el dirigent ucraïnès, el reclutament es farà després de les eleccions russes del 18 de setembre per evitar un descens encara més gran de la popularitat de Putin. Actualment, amb un suport del 35% de la població. Fa dues setmanes, Zelensky va dir que Moscou preparava el desplegament d'entre 30.000 i 50.000 soldats de Corea del Nord, un estret aliat del Kremlin. En un acte equip amb motiu del Dia de la Independència d'Ucraïna, Zelensky ha reiterat davant dirigents bàltics i nòrdics la voluntat de resistir.
10: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Zelensky ha insistit que el seu país no va estar implicat en el sabotatge del 2022 contra el gasoducte Nord Stream, portador de gas rus a Europa. Un tribunal alemany va dir el contrari el mes passat i va crear tensió entre Ucraïna i Alemanya, un dels seus principals proveïdors d'armes. Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançament de globus o estel sobre el seu territori. En un comunicat, el govern israelià ha assegurat que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys. Tornem a casa nostra perquè la Universitat Catalana d'Estiu de Prada ha tancat aquest diumenge la seva 58a edició. Tot i els problemes econòmics que amenaçaven l'edició d'aquest any, els organitzadors esperen tenir garantida la continuïtat. Anem a Prada. Laura Bertran.
11: Satisfacció a l'hora de fer balanç de l'UCE, però sempre amb un ull posat al futur i a la reducció pressupostària. Sentim Jordi Casasses, president de l'equip rector.
12: Que possiblement, això ho hem d'estudiar, hem de baixar una mica l'oferta, perquè està el calendari d'aquests dies tan apretat que molta gent diu que no puc acabar de sopar, ja tinc un acte o un espectacle.
11: Aquesta edició ha estat marcada per les dificultats econòmiques. El president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, ha estat contundent en l'acte de cloenda.
13: Sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
11: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
14: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que tirarà endavant amb el suport del govern.
11: Segons les dades, enguany més de 1.000 persones hi han participat vingudes del conjunt dels països catalans.
0: Cap de setmana casteller excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les 4 colles que diumenge que ve actuaran a la Diada de Sant Fèlix, a Vilafranca del Penedès. Anem a l'Arbós, Josep Almirall.
15: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca, amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella, que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona, que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat, i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós, i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els 4 caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
16: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
17: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys 24 hores, aquests castellassos.
18: Crec que hem de pensar en el cap de setmana i en tota la setmana, realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí, també, i crec que és superpositiva.
19: Aquests són els castells bons, també, eh? Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
15: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
2: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior de l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral no plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la costa Daurada, el Garraf o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya Nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
0: Tal com ens explicava en Dani Ramírez, l'alerta per pluja intensa continua aquest dilluns amb diversos focus localitzats al Prepirineu i Pirineu i també a Ponent. Protecció Civil ha activat el Pla Inuncat davant la previsió de tempestes que poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i pedra. El Servei Meteorològic també avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'ha d'agreujar a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Els cossos d'emergència recorden que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les avingudes poden ser sobtades. Ara mateix el grau de perill és de 3 sobre 6. També us explicarem que el brot d'Ebola, que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo, continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana un mort cada mitja hora. A més, des de l'inici del brot s'ha confirmat el contagi de 5.200 persones, de les quals gairebé la meitat han mort. Aquestes són les xifres oficials, però les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de Metges Sense Fronteres, Gabriel Sánchez Ibarra.
20: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El coordinador humanitari de l'ONU, Julian Ernest, també alerta que el virus es propaga molt ràpidament.
21: El brot d'Ebola creix de manera exponencial. L'epidèmia ja s'estén per una zona més gran que França i avança més ràpidament que la resposta per contenir el brot. I tot això passa en una regió marcada per 3 dècades de conflicte que està generant unes necessitats humanitàries enormes.
0: Aquest diumenge el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot.
22: Incoraggio una risposta da parte della comunità internazionale che coinvolga anche le comunità locali nell'opera di prevenzione.
0: Demana més mitjans internacionals i cooperació amb les autoritats locals per salvar vides. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. L'Àfrica és el continent que més rep les conseqüències del canvi climàtic, però també el que menys gasos contaminants genera, només entre un 3 i un 4%. A Mauritània, un país a la costa atlàntica i d'on surten les principals rutes migratòries cap a les Illes Canàries, el canvi climàtic ha afectat el seu motor econòmic principal, l'agricultura, i com a conseqüència, el futur dels joves. Anem a Burkina Faso, Èlia Borràs.
3: Massamba d'Embú és un agricultor de Mauritània que veu com els joves del seu poble han hagut de marxar cap a la capital o bé buscar sort travessant el mar per arribar a Europa i poder construir un futur i buscar altres oportunitats.
4: Nous avons des gens qui sont, par exemple...
21: Tenim joves que s'han anat a Europa, Espanya, Amèrica, França. La majoria dels joves ja no viuen al poble.
3: El canvi climàtic ha fet que el rendiment de les terres sigui menor i que la collita sigui imprevisible. Laminato, per exemple, una agricultora ha abandonat el camp per obrir una botiga.
5: Tinc una petita botiga.
3: Però no tots els joves marxen del territori. D'altres s'organitzen per fer campanyes, per plantar arbres i desenvolupar el seu poble, ja que no en volen marxar. És el cas d'en Babs, un jove de 24 anys que forma part de l'associació GRAC, el meu poble, amb la qual cada diumenge es troben per fer activitats de neteja i també esport.
23: Chaque dimanche.
21: Cada diumenge netegem. Cada diumenge. No n'hi ha cap que no fem una activitat.
3: En total són una trentena de joves de GRAC, un poble al sud de Mauritània, on cada diumenge s'organitzen per netejar els carrers i també plantar arbres. La seva intenció és poder construir un futur al poble on han nascut, tot i que la terra cada cop sigui menys fèrtil i el clima més extrem. D'altres, però, van decidir marxar lluny a buscar un futur millor. És el cas d'en Mamadou, que va arribar des de les costes mauritanes fins a les Illes Canàries i d'allà va viatjar fins al delta de l'Ebre per poder treballar. Ara, des de la Ràpita, on resideix, diu que està focalitzat en el seu futur laboral.
24: Quiero trabajar, pero muy difícil. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo dice, tú no vas a hacer nada. ¿Sabes? Pero yo, mi cosa,
3: En Mamadou vesteix amb una gorra vermella i una samarreta del club esportiu on juga a futbol, escolta música amb uns auriculars que el transporten a la seva terra i mentre està lluny de la Ràpita a Garac, un grup de joves busquen la manera de seguir fent front a l'avenç del desert plantant arbres a contrarrellotge.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, ara atapeïdes, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà a la resta de centres. La població total reclosa és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. El País Valencià dona per estabilitzat el foc forestal de Sogorb, a la comarca de l'Alt Palància. El foc, que ha cremat més de 600 hectàrees del parc natural de la Serra de Calderona, va ser provocat per un llamp que va caure dijous. Després de rebaixar la situació d'alerta, també s'ha desmobilitzat la unitat militar d'emergències que treballava en aquest incendi. I els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 53 anys com a presumpte autor d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Se l'acusa de provocar el foc que va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut és el propietari d'un vehicle que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I abans dels esports, us expliquem que hi ha un rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, la xifra més alta d'aquest segle. Segons Izaskun Arretxe, directora de l'àrea de literatura de l'Institut Ramon Llull, el creixement ha estat sostingut durant la darrera dècada.
9: Esports.
0: Amb en Marc Andrés.
2: El Barça ha golejat l'Elx en el seu debut a la Lliga amb una victòria per 0-5. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal, Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències. Fermín ha parlat del partit i de la importància que han tingut ell els seus dos gols a TV3.
25: És molt important per mi perquè aquest estiu ho he passat una miqueta malament i tenia moltes ganes de... de jugar amb l'equip, de fer gols, i bueno, crec que avui he fet un bon partit, igual que tot l'equip, i estem molt contents.
2: La mala notícia ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans per lesió. Tot això en un partit en què no ha anat convocat Alejandro Valde, i en acabar el partit Hansi Flick ha deixat clar que ell no vol que Valde marxi.
1: I'm not asking him to leave.
5: No li he demanat que marxi, i he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. I he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Eros.
1: In his head so this is why he's not here.
9: 3CAT Info.
2: Més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge. Durant el partit, amb l'1-1, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que, quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera, ha marxat sol, cap cot, cap al túnel de vestidors. Una imatge que ha justificat l'entrenador Diego Simeone a la roda de premsa posterior al partit.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
2: I en aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
7: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador de l'Atlètic Madrid y está a disposición del entrenador para servir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
2: També a la primera divisió, aquest diumenge el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. I aquest dilluns, Osasuna Llevant a 7:45 de la tarda i Màlaga Deportiva de la Corunya a 9:45 del vespre. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló i en acabar el partit l'entrenador Ferran Costa s'ha mostrat satisfet.
8: L'equip ha fet un partit molt seriós, penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
2: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell, que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts de futbol internacional d'aquest diumenge. Ferran Torres ha fet un doplet en el seu debut amb el PSG, salvant un punt per als parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
9: 3CAT Info.
2: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grusan Auda i final al port de segona categoria de Font Romeu. A més, aquesta etapa tindrà un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista d'Abisma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové manté el liderat amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. Pau Miquel, ciclista de Sant Quirze del Vallès, ha valorat el seu segon lloc a Televisió Espanyola.
10: Sí, la verdad que lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria. Me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
2: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar la victòria en aquesta Vuelta. I també un apunt de bàsquet, perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a 12:00 PM.
9: L'actualitat esportiva a fons.
2: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català a la Sobal, de la Sobal, entre el Barça i el Granollers, a 9:15 PM. Per la seva banda, abans, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. I al Mundial d'Hockey Herba, aquest dilluns, la selecció espanyola femenina, amb 10 catalanes, juga contra Alemanya, amb opcions remotes de ser a les semifinals. Necessiten golejar les alemanyes i esperar que Argentina perdi davant Bèlgica. D'altra banda, la selecció espanyola masculina, amb 12 jugadors catalans, s'ha classificat per a les semifinals del campionat. El seu rival, probablement, seran els Països Baixos. El seleccionador és Max Caldas.
26: Impresionante. En Bèlgica, en estado como estaba, un partidazo, un equipazo, los belgas, y
11: haberlo sacado adelante fue espectacular. Vamos a seguir en el Mundial por primera vez en no sé cuántos años, así que desde el punto de vista como país, esto es la hostia.
2: I en motor, el pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, mentre Àlex Palou no s'ha pogut proclamar campió de la IndyCar.
9: 3CAT Info. Són 6:45.
0: Repassem les informacions més destacades que us hem explicat fins ara. Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges de dissabte reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge han continuat netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua. També us hem explicat que el govern de Salvador Illa torna aquest dilluns a la feina després de les vacances d'estiu. Dimarts hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball al Monestir de les Avellanes, a la Noguera. I també és notícia que aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres del govern espanyol per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. La Moncloa descarta confinar els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. A partir d'ara us explicarem que les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions de metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. I us parlarem de l'últim Premi Ciutat de Palma de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, i l'autor és l'escriptor Jaume Oliver. Relata les aventures del protagonista en una Palma republicana fictícia que va guanyar la Guerra Civil. I en esports, que destaques, Marc Andrés?
2: La golejada del Barça al camp de l'Elx per 0-5 en el seu debut a la Lliga. Rafinha ha fet un doblet, el primer de penal. Fermín també ha marcat 2 gols i Adeyemi s'ha estrenat com a golejador blaugrana. En aquest partit, Anthony Gordon ha fet 2 assistències, mentre Gavi ha hagut de marxar abans del descans per lesió.
0: Pel que fa al temps, aquest matí de dilluns tindrem el cel més ennuvolat i només farà més sol a les comarques de Girona. Començaran a caure ruixats a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada i al nord de Lleida. Tarda amb tempestes fortes i risc alt de pedregades. Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i l'N340 també fa de barrera en diversos punts. Pere Virgili, alcalde de Roda de Berà, al Tarragonès, veu clar que els ajuntaments i altres administracions han d'afrontar una millora de les canalitzacions d'aigua. Ho ha explicat a 3CAT Info.
12: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: Una de les instal·lacions que està al mig de la via i la carretera en zona inundable és el càmping que va resultar més afectat per l'aiguat. Per anar des de l'aparcament a la platja cal passar per un petit pas sota la via del tren que aquest diumenge continuava ple d'aigua i fang. A l'interior, la instal·lació ha recuperat gairebé la normalitat.
13: Millor que fa una sola, bé. Sobretot en ella. La meva parcel·la estava bé.
14: Està limpio, organitzado, la piscina funcionando, todo correctamente.
0: A Coma-ruga, al Vendrell, veïns com en Ramon diuen que fa temps que demanen solucions.
16: L'acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ara el riolet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
0: La imatge més repetida aquest diumenge ha estat la de grua retirant vehicles malmesos. Els bombers també han hagut de treure l'aigua embassada al soterrani d'un hotel. En clau política, el gruix dels consellers del govern tornen aquest dilluns al despatx i dimarts tenen la primera reunió del Consell Executiu. La nova temporada política ha de començar centrada en l'educació i les protestes dels mestres i també en l'estat de les infraestructures amb les crisis de mobilitat i els temporals d'aquest estiu. La titular d'Educació, Esther Niubó, té una de les situacions més complicades per les negociacions amb els sindicats de l'ensenyament que el juliol ja van deixar al calendari una jornada de vaga per al primer dia de curs, el 8 de setembre. Quan els mestres tornin de vacances, els vol presentar un seguit de mesures addicionals per intentar posar fi al conflicte laboral que fa mesos que dura. La mobilitat també és una de les prioritats del govern de Salvador Illa, que el cap de setmana que ve es reunirà al Monestir de les Avellanes a Os de Balaguer, a la Noguera, per traçar l'estratègia del nou curs polític. La crisi migratòria a Ceuta provoca un nou xoc entre el govern espanyol i el PP. Ara, per la situació sanitària, després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar els migrants afectats amb malalties com la sarna o la tuberculosi.
15: Yo planteo que el gobierno estudie muy bien la posibilidad de decretar el confinamiento por razones de salud pública.
0: La ministra de Sanitat li ha respost que les competències sanitàries les té el govern de la ciutat autònoma i considera la proposta desproporcionada pels pocs casos detectats. La situació a Ceuta també marca l'inici del curs polític, també amb les compareixences al Congrés de 8 ministres a partir d'aquest dimarts. Madrid, Dani Sainz de Aja.
17: Serà la titular de Defensa, Margarita Robles, la primera a compareixer dimarts al Congrés. Després ho faran els ministres de la Presidència, de Sanitat, d'Interior, d'Exteriors, de Migracions, de Joventut i d'Igualtat. Gairebé mig executiu per defensar la gestió de la crisi a Ceuta després dels intents del PP perquè ho fessin abans al Senat. El líder popular, Alberto Núñez Feijóo, creu que falten moltes explicacions i per això també buscaran suports per forçar Pedro Sánchez a compareixer al Congrés. Són declaracions a Europa Press.
15: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
17: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el primer Consell de Ministres d'este inici de curs marcat pel debat migratori. Ara bé, és l'últim any de legislatura i a Sánchez se li acumulen els deures, des d'uns nous pressupostos a un nou finançament autonòmic, passant per l'amnistia de Puigdemont o la crisi de l'habitatge, i tot plegat a la corda fluixa, sense suports al Congrés i assetjat pels escàndols judicials.
0: Una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre el temps de descans dels polítics. Madrid, Alba Gil.
18: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
19: El señor presidente del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
18: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Sentim Díaz Ayuso, Elías Bendodo y Cuca Gamarra.
20: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
22: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
20: En su hamaca, con sus bermudas.
18: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
26: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
18: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
26: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat. Felip VI continua signant des del Palau de Mariment.
18: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
27: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
18: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
27: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
18: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
9: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
0: L'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats del nord de Cisjordània. Així ho informa el Ministeri de Sanitat palestí. Segons les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort per atacs de soldats o de colons israelians. A més, aquest diumenge la policia israeliana ha detingut dos israelians de 16 i 17 anys per pegar amb un pal a un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Un d'ells gravava amb el mòbil i l'altre pegava l'home amb un pal. Les imatges corren per les xarxes socials. Un dels atacants ha entrat a presó i l'altre ha quedat sota arrest domiciliari. Segons mitjans israelians, la víctima és un palestí que va perdre una cama l'any passat per trets d'un colon israelià. Segons les ONGs que operen sobre el terreny, cada dia grups de colons israelians que viuen a Cisjordània agredeixen població palestina local i els destrueixen patrimoni o conreus. I asseguren que la gran majoria d'investigacions que s'obren, el 94%, s'acaben tancant sense acusacions concretes. Tornem a casa nostra perquè les associacions d'usuaris del transport públic avisen que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro pot afectar la salut dels viatgers. De fet, els experts assenyalen que en ple estiu la temperatura en algunes estacions del metro pot arribar a ser entre 7 i 10 graus superior a la de l'exterior. Els usuaris ho noten sobretot quan s'acumula molta gent que espera les andanes per retards o incidències en el servei. Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic, assenyala els efectes nocius de la calor sobre la salut dels viatgers.
1: A partir de certes temperatures hi ha perfils de persones que directament no poden fer aquest trajecte per poder patir marejos, baixades de pressió.
0: Els usuaris es queixen de temperatures molt altes, especialment durant les hores de més calor.
3: En el andén es insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
4: La verdad es que cuando entras al metro está muy bien, pero a la andana es morirse.
5: La verdad que se pasa calor, se pasa bastante calor.
0: Des de Transports Metropolitans de Barcelona asseguren que han fet proves pilot de ventilació a les andanes del metro i que estan estudiant altres sistemes per rebaixar la calor. I seguim parlant de temperatures altes perquè el sector agrícola es fa més conscient que calen canvis per afrontar les jornades laborals al camp davant les temperatures extremes, cada vegada més freqüents. En aquest sentit, una prova pilot a les comarques de Lleida testeja maquinària adaptada amb ombres i ventiladors i també roba específica per als temporers. Anem a Bell-lloc d'Urgell, Alba Mor.
21: L'estudi neix de la col·laboració entre el grup de salut en persones migrants i el grup de recerca de ciència participativa de l'Institut de Salut Global de Barcelona. S'ha desenvolupat durant més d'un any a través del diàleg amb pagesos, temporers, representants de col·lectius migrants i professionals sanitaris. Tot plegat per investigar solucions innovadores per protegir els treballadors de la zona des de calor extremes com les que s'han viscut enguany. Miquel Úbedas, de la Càtedra d'Igualtats Socials de l'UDL, Salomó Torres, de Pagesos Solidaris, i Manel Cònsol, a Pages de Bell-lloc.
23: Cada cop hi ha més preocupació amb el sector per el tema de la fruita, però també per els treballadors i per les, com pot afectar això també a la salut de les persones. No?
24: La tendència és que cada vegada la temperatura doncs, anirà pujant i acabarà sent una eina imprescindible per poder treballar en condicions dignes.
25: Jo crec que una millor rendibilitat del treballador, treballa molt més, molt més a gust, descansant, no, perquè la feina és pesada, però és molt diferent estar a davall del bat de sol que estar a davall d'un tendall. No? Mm-hmm. I a part, amb els EPIs que els han donat, també és molt més relaxat, podríem dir.
21: La idea després d'aquesta prova pilot és aplicar el mateix procés a Andalusia, un lloc de l'Estat que també depèn de l'agricultura i on es veuen afectats per l'augment de les temperatures.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals i a cadenes sense ànim de lucre, però també comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com ara Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perfil habitual dels compradors de roba usada.
2: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com li va el negoci.
6: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho, de hecho en menos de un año han abierto yo creo 7-8 por aquí alrededor y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la setena ciutat europea amb més comerços de roba usada. La llista l'encapçala a Londres, que en concentra més de 900.
9: El temps.
0: Dani Ramírez.
7: El temps vol canviar cap a pluges i tempestes fortes, localment molt fortes, precaució, perquè tenim un avís activat, especialment a la tarda i fins al vespre, per tant, vàlid a partir de les 12, 2 del migdia fins a les 8 del vespre, de tempestes fortes. Poden deixar pedra de mida grossa. Estem parlant de més de 2, 3 o fins i tot 4 centímetres. Aquestes tempestes han de començar per l'interior, Lleida, interior l'Ebre, Pirineu, Prepirineu, s'han de desplaçar a la Catalunya central i en principi cap a la costa i al prelitoral. No plouria tant, però ho pot fer a última hora en punts de la Costa Daurada, el Garraf o també cap al Baix Empordà o la Selva, fins i tot al nord de la Catalunya nord, al nord del Rosselló. Tempestes que poden ser fortes, més de 20 litres per metre en mitja hora amb aquest nivell d'alerta, nivell 3 sobre 6. Les temperatures baixaran després de les pluges, les ventades, les pedregades. En general baixaran 5 graus, ho notarem, refrescarà. Però si plou fort, amb aquests aiguats que poden deixar al llarg de la tarda més de 40, 50, 70 litres per metre quadrat, o en pedra, poden baixar més de 10 o 12 graus les temperatures.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de novel·la porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant. Ens en dona més detalls des de Palma, Caterina Carman Jaume.
8: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
10: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
8: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
10: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bennassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
8: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Un Un ramat de ponis participen aquest estiu en la neteja dels boscos d'Aristot a l'Alt Urgell per reforçar la prevenció d'incendis. Aquests cavalls desbrossen el bosc i com que són petits no fan malbé el terreny. Anem a Aristot, Joaquim Albalate.
11: Són 10 ponis de la raça Potoka, originària del País Basc, que s'han instal·lat a Aristot, al municipi del Pont de Bar, per netejar finques i sotaboscos abandonats. Rosa Galindo és la presidenta de la Fundació Miranda, que impulsa aquesta prova pilot.
12: És una raça originària del País Basc, molt adaptada i seleccionada genèticament per viure en el bosc. Aleshores s'obren pas en les zones de massa forestal abundant amb molta facilitat i són unes grans pasturadores del que coneixem com combustible fi, és a dir, de lo que són gramínies, que és el que abunda i que augmenta el risc d'incendis més enllà de com estan els boscos.
11: Fa 11 anys que aquests ponis netegen boscos al Garraf i ara han arribat al Pirineu, un terreny on poden treballar molt bé.
12: Elles, a més, pesen poquet, són cavalls petitons, que això fa que no compactin tant el territori, que no desfacin els marges de pedra seca ni els talusos, i això les fa idònies per territoris de muntanya, que solen ser molt encrespats.
11: Fins ara la valoració és molt positiva, més que amb altres animals com les vaques o les ovelles. Fan un paper fonamental per preveure possibles incendis forestals en un territori on el bosc va guanyant terreny. Agustí Porta és ramader a Aristot.
13: Tenim l'ecosistema i els boscos i els brots del poble que fa por. Som un matxero. El problema d'això és que no hi ha gestió extensiva suficient per pal·liar tot aquest problema.
11: Els treballs amb aquests ponis han permès recuperar finques que portaven molts anys sense cap gestió. Ara el que cal, diuen els responsables, és més suport institucional per a aquestes iniciatives, amb menys burocràcia per facilitar una gestió forestal responsable.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Dim, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
14: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit de ciència ciutadana com en àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara, el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
9: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
0: De Chicago a Los Angeles, corrent. Aquest és el repte del català Enric Casacuberta per recollir fons per a la investigació contra l'ELA. L'Enric té 61 anys, és de Mollà i aprofitant el centenari de l'emblemàtica Ruta 66, correrà gairebé 4.000 quilòmetres amb finalitats solidàries. Durant uns 5 mesos travessarà diversos estats dels Estats Units en un repte que combina esport i compromís amb els afectats per l'esclerosi lateral amiotròfica. N'ha detallat els objectius a 3Cat Info.
15: Donar visibilitat a l'ELA, sobretot, perquè vaig perdre un amic i era una malaltia que em cridava molt l'atenció. Soc un amant d'aquesta ruta, era 4 vegades, i vam contactar amb l'associació també que organitza els actes del centenari i els hi vam explicar. Doncs resulta que han fet acte oficial del centenari.
0: L'Enric començarà el repte el proper dissabte 29 i té previst acabar-lo el 25 de gener a Los Angeles, corrent cada dia una distància d'entre una mitja marató i una marató. Els recursos econòmics recollits aniran a la Fundació Catalana d'ELA Miquel Valls, entitat de referència en el suport a les persones afectades i les seves famílies.
9: 3Cat Info.
0: I abans dels esports us expliquem que aquest dilluns fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va deixar 303 persones mortes al centre d'Itàlia.
16: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
0: El sisme va ser de matinada a 3:15 i en pocs segons va deixar pràcticament en runes tres municipis. Amatrice, a

0: i Fermín ha arrodonit la golejada amb dos gols més. Tot això en un partit en què també ha destacat Anthony Gordon amb dues assistències de gol. Rafinha ha valorat la victòria a Movistar Plus.
1: Que el partido se hace fácil o difícil, de esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
0: La mala notícia del partit ha estat la lesió de Gavi, ja que el migcampista ha hagut d'abandonar el terreny de joc abans del descans. N'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
2: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
3: veurem.
0: I l'altra notícia del dia ha estat l'absència d'Alejandro Valde, que no ha entrat a la convocatòria del partit. Això sí, en acabar l'enfrontament, Flick ha deixat clar que no vol que el lateral marxi del Barça.
4: 3Cat Info.
0: I més enllà del Barça, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal han empatat a 2 aquest diumenge i durant el partit, amb l'1-1 al marcador, Simeone ha fet entrar Julián Álvarez i l'afició matalassera ha respost amb una escridassada. Un Julián Álvarez que quan ha acabat el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició matalassera damunt la gespa, doncs ell ha marxat sol, capcot, cap al túnel de vestidors, amb una imatge que després en roda de premsa ha justificat el seu entrenador, Diego Simeone.
5: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club, que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: En aquesta mateixa línia, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha assegurat que Julián es quedarà al club i s'ha queixat del comportament del Barça en declaracions al mitjà El Desmarque.
6: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: I també a primera, aquest diumenge, el Getafe ha guanyat 1-0 al Racing de Santander. Aquest dilluns, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 10:15. Parlem ara de la segona divisió perquè aquest diumenge el Sabadell ha empatat a 0 al camp del Castelló. Tot i el resultat positiu, en un camp complicat, el jugador Ton Ripoll ha afirmat que es podrien haver endut la victòria.
7: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
0: És el segon empat a 0 consecutiu del Sabadell que va aconseguir el mateix resultat al camp de l'Sporting de Gijón. Un Sabadell que s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte vinent contra l'Almeria. I dos apunts més de futbol internacional. En aquest cas d'aquest diumenge, Ferran Torres ha debutat amb el PSG amb doblet i salvant els mobles perquè els parisencs han empatat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo s'ha estrenat a la Premier en l'empat a 2 del Liverpool al camp del Newcastle.
4: 3Cat Info.
0: En ciclisme, aquest dilluns se celebra la tercera etapa de la Vuelta, un recorregut de 174 quilòmetres amb inici a Grossa-Nauda i final al port de segona categoria de Font-Romeu. A més, aquesta etapa comptarà amb un port de primera categoria. Aquest diumenge, a la segona etapa, victòria per al ciclista del Visma, Matthew Brennan, que ha superat a l'esprint el català Pau Miquel, que ha acabat segon, i a Tadej Pogacar, que ha estat tercer. L'eslové ha mantingut el liderat a la general, amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. El ciclista de Sant Quirze del Vallès, Pau Miquel, ha valorat el seu segon lloc en declaracions a Televisió Espanyola.
8: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
0: Un Pau Miquel que ha posat el focus en la cinquena etapa per tornar a buscar una possible victòria en aquesta volta. I fem un apunt de bàsquet perquè aquest dilluns el Barça commemorarà el centenari de la creació de la seva secció amb un acte a les 12 del migdia.
4: L'actualitat esportiva a fons.
0: El pilot de McLaren, Lando Norris, ha guanyat aquest diumenge la cursa llarga del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1, al davant del líder del Mundial, Kimi Antonelli, i George Russell, que han completat el podi. La cursa ha estat marcada per l'accident de Max Verstappen a la primera volta, que ha fet que sortís la bandera vermella i que la cursa estigués aturada molts minuts. I també motor, el català Àlex Palou no s'ha proclamat campió de la IndyCar. Aquest diumenge tenia la primera oportunitat al Gran Premi de Washington, però la cursa no li ha anat gens bé. Palou ha acabat 20è i, a més, el seu màxim perseguidor Kyle Kirkwood ha guanyat la cursa. Així tot, Palou encara té 3 curses més per rematar la feina.
4: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: En handbol aquest dilluns es disputaran les dues finals de la...

0: La Supercopa de Catalunya, totes dues al pavelló municipal de Calella. A la masculina tindrem el primer duel català de nivell a Sobal entre el Barça i el Granollers a 8:45 del vespre. I per la seva banda, el Granollers i el Lleida jugaran la final femenina a 7:15. En tenis, el francès Arthur Fils ha guanyat el Masters 1000 de Cincinnati en derrotant 3 sets el nord-americà Francis Tiafoe. I l'etíop Yomic Kejelcha ha batut el rècord del món de la mitja marató en una cursa disputada a Buenos Aires amb un temps de 56 minuts i 51 segons.
1: 3CAT Info.
2: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Com esteu? Molt bon dia, molt bon dilluns. Benvinguts i benvingudes al matí de Catalunya Ràdio. Última setmana del mes d'agost. Ens llevem amb 19 graus a Girona, 21 graus a Terrassa i 23 a Falset. I sobretot, ens llevem amb l'avís de Protecció Civil que manté l'alerta per pluges intenses encara per avui, després de les inundacions, algunes d'elles molt potents, que hem vist aquest cap de setmana. Amb imatges que hem vist al Vendrell o a Coma-ruga o en diversos municipis d'aquesta zona, sobretot amb inundacions que, afortunadament, no han tingut greus conseqüències, però sí van deixar 11 persones ferides, una d'elles greu per la caiguda d'un mur. De seguida continuarem parlant de què ens espera i quin és el balanç d'aquestes inundacions, però abans parlem justament de què ens espera pel dia d'avui amb el Tomàs Molina. Tomàs, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què hem de preveure avui?
1: Deixes que et rectifiqui.
0: Per descomptat, rectifica.
1: Perquè dilluns vinent encara és agost.
0: Ah, és veritat. Sí. Bon pensava dia. Que anaves a rectificar alguna cosa del temps. Dic, ui, si no he dit res encara.
1: És que m'has dit això de l'última setmana.
0: Sí,
1: de
0: cert, cert.
1: Encara ens queda un dia.
0: Tens tota la raó, tens tota la raó. Què ens expliques a part d'això? Com pinta el dilluns?
1: Doncs que avui hem de seguir atents a la meteorologia perquè un altre cop aquesta tarda poden descarregar tempestes fortes, sobretot a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre. Serà un matí més tranquil. De fet, hi ha alguns ruixats que afecten àrees de l'Aran. També al llarg de les properes hores doncs, poden afectar també l'Alta Ribagorça. També cap a la Costa Daurada cau alguna goteta, alguna gotellada en punts de la Costa Daurada, però això anirà més. Al llarg del matí, a partir de la segona part del matí, els ruixats seran més freqüents a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, fins i tot a la Catalunya Central. Durant la tarda s'estendran en aquestes zones i podran afectar, de fet, qualsevol indret del Principat. Localment podran ser intensos. Les més importants de precipitacions les esperem sobretot cap a l'Alt Pirineu i cap a l'Aran. Localment poden anar acompanyades d'alguna calamarsada o d'alguna pedregada. Avui encara amb temperatures baixes o més baixes de les normals per l'aigua fins i tot allà on hi hagi precipitació, però la tendència de cara a demà i demà passat és que torni a imposar-se el sol i pugen les temperatures. Dimecres farà calor, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures, és a dir, una mica de muntanya russa aquesta setmana.
0: L'anirem seguint, aquesta muntanya russa. Gràcies, Tomàs, fins ara. Com dèiem ara, Protecció Civil manté activat el pla per inundacions, el pla per pluges intenses, després d'un cap de setmana amb moltíssima pluja, sobretot a la Costa Daurada.
2: He rebut l'alerta al mòbil, ens hauria permès almenys estar bastant més atents, inclús segurament alguna família hagués decidit marxar. No vam rebre cap avís ni ningú ens va alertar. Ens va agafar de sobte. Nosaltres vam agafar 4 peces de roba, vam despertar els nens i vam pujar al vehicle que el teníem justament al pàrquing de l'entrada.
0: Aquests són alguns dels afectats per les pluges d'aquest dissabte a les comarques de Tarragona, també el Penedès i també les Terres de l'Ebre.
3: El dany, sobretot en propietats privades, bàsicament cotxes i mobiliari, especialment a la platja.
4: Que tothom sàpiga que no podrem recuperar doncs, les platges com les teníem abans del temporal d'aigua. Ens és impossible ara a finals d'estiu. Si això ha de ser la tònica aquest temps, doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
0: És el que deien els alcaldes de Roda de Berà i del Vendrell, dels municipis més afectats, que aquest cap de setmana deien que encara era d'hora per avaluar els danys. Doncs avui hi parlarem. Avui parlarem per saber si ja hi ha una avaluació dels possibles danys i sobretot per concretar una mica aquestes mesures que deien ells que caldrà prendre, sobretot de manera estructural, per evitar que un cas així tingui conseqüències com aquestes. Insistim que l'episodi de pluges sí que va deixar persones ferides, 11, una d'elles de crítica. A més, es van haver d'evacuar més de 400 persones d'un càmping i d'una discoteca. Un dels motius de debat en les últimes 24 hores ha estat per què no es va enviar, en aquest cas, un avís als mòbils, per què no es va enviar un S-alert per temps violent. Protecció Civil defensa que en aquell moment, en el moment en què s'hagués hagut d'enviar, no hi havia prou indicis com per pensar que la cosa aniria així.
5: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era. No teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: És el que diuen des de Protecció Civil. En fi, tota aquesta qüestió marca les primeres hores d'aquest dilluns, d'aquesta setmana, no ben bé l'última d'agost, perquè com deia el Tomàs Molina, dilluns és agost, però ja m'enteneu què vull dir. En qualsevol cas, tot això, mentre en el terreny polític tot continua passant per Ceuta.
6: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí Y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: És Núñez Feijó, líder del Partit Popular, demanant que es confinin aquelles persones que són ara mateix a Ceuta, procedents del Marroc, i que tinguin malalties contagioses. El govern espanyol ja ha dit que ho veu absolutament desproporcionat i injustificat, però recordem que el govern de Ceuta és qui té les competències sanitàries. Avui, per cert, el que hi ha és una reunió del Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. També avui el ministre Carlos Cuerpo serà un dels nous membres del govern de Pedro Sánchez que desfili per Ceuta després que en els últims dies ho hagin fet pràcticament tots. Tot això en una setmana en què hi haurà una altra desfilada de ministres del govern de Pedro Sánchez, en aquest cas pel Congrés, per donar explicacions de tota aquesta crisi. Demà serà la primera la ministra de Defensa, Margarita Robles. I tot això, com dèiem ara, es va acabant l'estiu, a poc, i això vol dir que queden dues setmanes mal comptades perquè comenci el curs escolar. Un curs escolar que, si no canvien molt les coses, començarà amb una vaga. Començarà amb una vaga de professors el pròxim 8 de setembre. Si us recordeu, la setmana passada el periòdico avançava que la Conselleria d'Educació té previst anunciar mesures just la setmana abans que comenci el curs, per tant, la setmana que ve, que passen per més aules d'acollida. Avui parlem amb la Iolanda Segura, la portaveu de l'USTEC, per saber si hi ha alguna opció de començar el curs amb, entre cometes, normalitat, o com a mínim de començar el curs sense vaga. També de les últimes hores, una persona ha mort a la Ràpita, al Montsià, i els Mossos ho estan investigant perquè es van trobar l'home ferit per una punyalada la nit de dissabte a diumenge. I els Mossos també estan investigant l'origen d'un projectil que han trobat literalment en una casa al barri de Sants de Barcelona. I tot això sense oblidar Ucraïna. És notícia d'aquesta mateixa nit, la mort de dos nens i nou persones ferides en un bombardeig a Rússia, mentre que a Ucraïna tres persones són les que s'han deixat la vida també per un atac rus. Avui, justament, hi ha una nova reunió de l'anomenada Coalició dels Voluntaris, aquesta aliança d'uns 50 països que ajuden econòmicament Ucraïna. Reuneixen a Kiev els líders del Regne Unit, de França i d'Alemanya. I tot això sense oblidar els esports. Evidentment, ja tenim la Lliga del tot arrencada, ja havia començat la setmana passada, però no havien debutat, per exemple, el Barça o el Madrid. Ja ara ja ho han fet. A partir de quarts d'11, Àgora Esportiva, amb la Laia Tudela, el Ramon Bes i la Carme Barceló, per parlar de la golejada d'ahir del Barça.
7: Tradicionària, continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè! Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol!
0: 0-5 del Barça i el Camp de l'Elx, dos gols de Fermín, un de Dayemi i dos també de Rafinha.
8: Com jugador, empezar así la temporada va muy bien, porque al final nosotros que somos delanteros nos encanta marcar goles y asistir y eso, y poder empezar la liga de esta manera al final nos da mucha confianza.
0: Rafinha va jugar de nou per la falta de davanter centre, perquè el Barça continua sense tenir-ne. De moment, formalment no s'ha aparcat encara l'opció de Julián Álvarez, però avui també a l'Àgora analitzarem com queda el cas d'aquest jugador després d'aquesta escena molt estranya que vam veure ahir al Metropolitano.
9: L'home que ara mateix es centra en les càmeres, que és Julián Álvarez, que quan tota la resta de la plantilla se'n va aplaudir a l'afició, diguem-ne, més fidel, ell se'n va cap
10: quina
9: al vestidor.
10: Imatge, quina sí, imatge. Sí. Julián marxant sol al túnel de vestidors i li llençant ara una samarreta.
9: No, una bufanda. Era una bufanda.
10: I s'immuta. Sol imatge, marxant cap al túnel.
9: Sí, la imatge és molt significativa.
0: L'argentí va ser rebut amb xiulets i insults per la seva afició i al final va haver-hi aquesta imatge que després el club va precisar que havia sigut iniciativa del club, que no va ser iniciativa del jugador marxar tot sol, sinó que va ser el club que així ho va decidir, en teoria, per protegir-lo. Per cert, que al camp de l'Atlètic de Madrid es van sentir insults des de la graderia contra el Barça i contra Catalunya. I també de les últimes hores.

0: Karol G i amb altres artistes com Sebastián Yatra i Miguel Bosé han fet un concert solidari a Colòmbia per recaptar fons pel terratrèmol del 10 d'agost i ajudar a reconstruir el país. I encara parlant de música, aquesta nit Bad Bunny ha tancat la gira a casa. Voy a llevarte pa' parra, mami, pa' que vea cómo estás de perrea. Tráete a tu amiga si te gusta la idea, dile que esta noche vamos a... Bad Bunny ha fet el seu últim concert a Puerto Rico, on ha fet un discurs reivindicatiu i també bastant emotiu.
1: Ustedes no necesitan de ningún artista, de ninguna celebridad. Nosotros lo necesitamos a ustedes. Este estadio está lleno hoy por ustedes.
0: Bad Bunny, que ha fet el seu últim concert a Puerto Rico amb convidats especials com Rauw Alejandro en aquesta gira mundial que l'ha portat a 22 estadis d'Amèrica, d'Àsia i d'Europa. Doncs així comença el dilluns. 4 minuts i arribarem a un quart de 8. Benvinguts a un nou matí. Molt bon dia a tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
0: Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta una mica més, Montserrat Nebrera, Assumptes Carp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc.

0: D'aquí a 3 minuts arribarem a un quart de 8. Pol Foradada, Sílvia Creus, Marta Viana, bon dia.
1: Bon dia.
0: Pol, com ho portes, això?
2: Pitjor que ahir, espero que millor que demà.
0: Ben tornat al Pol. I alguns quants, que avui tornarem a sentir, perquè avui és dia de... Avui és dia de retorn, avui comença el retorn. En fi, alguns dels principals titulars del matí, ho dèiem ara, es manté.
1: Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que s'esperen avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades, sobretot al Prepirineu, el Pirineu i Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra.
3: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres o barrancs encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades.
0: Demanen millores.
4: Els alcaldes dels municipis que dissabte es van inundar.
1: Principalment millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions.
0: Més detalls, Montse Mir.
5: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera. Pere Virgili, alcalde de Roda de Barà, al Tarragonès, en declaracions a 3Cat Info.
6: Doncs segurament que s'hauran de cometre per part nostra, però també per part d'administracions superiors. Llegiu ACA, llegiu Generalitat, llegiu Estat, per anar adequant millor les lleres i els passos de l'aigua.
5: Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Aquest diumenge les principals tasques han estat per acabar de netejar carrers i baixos i retirar els cotxes malmesos per l'aigua, sobretot a Coma-ruga, al Vendrell. Montse Mir, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És alert.
3: Protecció Civil es reafirma en la decisió de no haver enviat un és alert als mòbils per les fortes pluges al Baix Penedès i al Tarragonès dissabte.
4: La subdirectora Imma Soler argumenta que ja van activar el pla Inuncat en fase d'alerta dijous i que no hi havia prou indicis per fer un pas més.
7: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Torna a la feina.
1: El govern avui, després de les vacances d'estiu.
3: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i al cap de setmana es faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera.
0: Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només 2 setmanes. Laia Framis, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: S'avança.
4: L'inici del curs polític a Madrid per la crisi migratòria a Ceuta.
1: A partir de demà compareixen fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que n'ha fet el govern espanyol. Una carpeta que s'afegeix a les que ha de resoldre Pedro Sánchez en aquesta recta final de la legislatura.
0: Madrid, Dani Sánchez de Aja.
9: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
10: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que coneixem de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponint canciones del verano.
9: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic. Des de Madrid, Dani Sáenz de Aja, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Es reuneix
3: avui el Ministeri de Sanitat amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta.
4: La situació sanitària dels migrants ha provocat un nou xoc les últimes hores entre el govern espanyol i el PP després que Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat confinar aquells que estiguin afectats per malalties contagioses com la sarna o la tuberculosi.
10: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
1: La ministra de Sanitat li ha recordat que les competències sanitàries són del govern de Ceuta i en tot cas considera la proposta desproporcionada i injustificada pels pocs casos detectats.
0: Un quart i un minut de vuit, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, mort violenta.
3: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home dissabte a la nit a la Ràpita, al Montsià.
4: La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van anar, van trobar un home ferit per una punyalada. Tres ambulàncies del SEM es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari.
0: Un projectil.
1: És el que ha trobat a l'interior de casa seva un veí del barri de Sants, a Barcelona. Ho ha denunciat els Mossos, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia s'ha interposat aquest diumenge al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar la bala a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
0: Detingut.
3: Els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, a l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència es van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc.
0: Condemna.
1: L'Ajuntament d'Alpicat, al Segrià, les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi.
3: Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edats, durant la festa major. La policia també investiga una possible agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant la matinada de dissabte la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments.
4: El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són successos puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar, diuen, una percepció d'inseguretat al municipi.
0: Castració química.
1: Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total dels 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional.
3: Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà després a la resta de centres. La població total reclusa és de 90.000 persones, a prop del doble de fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors a tard internet.
0: I continua.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
3: L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Vladimir Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 soldats nous després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
11: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Amenaça.
4: Israel d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o estels sobre el seu territori.
1: El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza.
3: Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un jove de 25 anys.
0: Ara mateix són les 7 i 20 minuts. Recursos humans i intel·ligència artificial.
4: Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no. El primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada.
0: Gemma Sagrera.
12: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
13: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, lo que puede hacer es aumentar comentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad en la cual existen unos sesgos.
12: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes. Gemma Sagrera, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Oficis artesans.
1: Es posa en marxa un programa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà i tenen avantatges els alumnes que vinguin de les zones amb risc de despoblament.
0: Maria Rovira.
14: Arrela de l'Argila ofereix una formació intensiva de 5 setmanes amb mestres artesans a una vintena d'alumnes. L'objectiu és poder mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local. Dolors Ros, directora de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal.
15: Fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny, o bé que ja té una idea especialitzada en l'art, perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
14: El projecte s'emmarca en el programa Arrela del Departament de Territori. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Des de Girona, Maria Rovira, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Busca relleu.
3: La formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell.
0: Joaquim El Balater.
16: Els seus propietaris, la Mercè i el Raül, es jubilen l'any que ve i volen traspassar la formatgeria, una de les més veteranes del Pirineu.
17: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
18: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
16: Un traspàs que durarà més d'un any, sobretot pel benestar de les seves 90 cabres. Per ara, han rebut un centenar de correus d'interessats, alguns dels quals ja els han visitat. Des de Josa de Cadí, Joaquim Albalaté, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I s'acaba.
1: La Universitat Catalana d'Estiu de Prada, que tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes.
0: Prada, Laura Bertran.
19: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
20: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
19: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
21: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant.
1: Des de Prada, Laura Bertran, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 7 i 24 minuts, una altra que torna. Robert Prat, com estàs? Bon dia.
22: Bon dia.
0: Com portes tu?
22: Molt bé.
0: Sí?
22: Molt bé.
0: Doncs vinga. El Barça s'estrena a la Lliga amb una golejada, deu ser per això, 0-5 al Camp de l'Elx.
23: Exhibició de joc dels blaugranes, doblet de gols de Rafinha, doblet de gols de Fermín, un gol de Dejemi, Rafinha capital blaugrana.
24: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
23: Alerta vermella, Gavi es va lesionar el genoll, avui li faran proves per saber l'abast exacte de la lesió. Hansi Flick és moderadament optimista.
25: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
26: veurem.
23: El Barça va jugar amb Rafinha de punta, Dejemi i Lamine per les bandes, Pedri, Olmo i Gordon va fer dues assistències, van ser suplents, Xavi Espar va ocupar la tarda d'esquerra, Valde va quedar fora de la convocatòria, Flick diu que el jugador no està al 100% i que s'ha d'aclarir.
0: I mentrestant, ho dèiem, escridassada de l'afició de l'Atlètic de Madrid a Julián Álvarez.
23: Aquest és el moment en què el jugador va entrar al camp per disputar els últims 20 minuts. L'Atlètic de Madrid va empatar 2 amb el Villarreal i el jugador va deixar el terreny de joc al final del partit, cap cot, mentre els seus companys saludaven l'afició. Diego Simeone.
27: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
23: El president insisteix que el jugador continuarà al club matalasser, també a primera Getafe un Racing 0, a segon empat a 0 del Sabadell al camp del Castelló i a la Lliga Francesa doblet de gols de Ferran Torres en el seu debut contra el PSG. amb el PSG, 2-2 contra el Rennes. També debut d'Araujo, 2-2 amb el Liverpool, al camp del Newcastle, amb un Víctor Muñoz que va forçar el penal que va donar l'empat al Liverpool.
2: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
5: Què et passa?
6: Que no em tanca la maleta.
5: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No et tancarà mai de la vida.
6: Bé, si trec uns quants banyadors...
5: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
7: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
5: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Està ja al carrer acordonat pels Mossos d'Esquadra.
22: Aquest estiu, crims.
9: És un vell que sortia bé de casa seva i li han disparat.
22: A Catalunya Ràdio.
26: Obria l'escopeta i tancava. I crec. I aquell soroll el tinc aquí gravadíssim.
22: Posem llum a la foscor.
28: Els agents creuen que és lògic pensar que el doble crim es va cometre a l'estiu.
22: Què va passar? Qui ho va fer?
29: Preguntava a tot el món qui ha sigut, tot el món em deia, no ho sabem.
22: I per què?
30: No sé el per què cogí el martillo i la pegué.
22: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims, a Catalunya Ràdio, amb Carles Porta.
28: Comencem.
2: Bon dia. En el sorteig del sueldazo cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser el...
31: 30.822, 3, 0, 8, 2, 2 i la sèrie la 28.
2: Així mateix, uns altres 4 números i sèries van obtenir cadascun un premi de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Consulta'ls al teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Avui, com cada dia, hi ha un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. 11. Ben jugat. El matí de Catalunya Ràdio.
0: I com sempre aquests dies arribarem a 8:15 amb un dels protagonistes del curs, amb el Jovany i companyia.
32: We intend to deliver.
33: Què?
0: Presidenta, bon dia.
34: Hello?
0: Sí.
34: Acostis
0: el micro.
34: Hello?
0: Sí. Presidenta, què n'ha de sortir de la cimera urgent de caps d'estat?
34: Per el Groenland de Trama, almenys sóc com a condena el senyor Gàquico de nosaltres.
35: Jo no sé què dir.
0: Aviam, jo pel que he entès, en primer lloc condemna enèrgicament les amenaces de Donald Trump a Groenlàndia.
35: Sí, però més enllà de la condemna, Úrsula, el cardenal...
34: Prou, Úrsula, jo... Frau, Úrsula, no Úrsula. Oh, noia, Úrsula, que es parla d'en Mico, jo no de tu, ja, Úrsula.
35: Què ha dit ara?
0: Jo, de nou, el que he entès, que no li digui Úrsula Seques, que no és amiga teva.
35: Perdoni, Frau Úrsula, però quines mesures, Frau Úrsula, pensen prendre contra Trump? Vull dir, mesures dràstiques, algú que l'acollonessi de veritat?
0: Sí,
35: alguna cosa. Declaració.
36: Acerca el micro a la boca.
0: Això.
35: Sí,
0: bueno, no, jo he dit, Freddy, que aquesta senyora... setmana ha dit que quedaran per crear una comissió de treball per Groenlàndia.
35: Molt bé, però això serà per la setmana següent, la comissió de treball.
34: Verano.
35: Per l'estiu.
34: Verano. Sí. Te paga, porta-te la putana per a l'alia tapa de suna de ropa, faig. Sí,
35: què diu, Freddy?
0: Que després cada país farà les seves aportacions.
34: Això okay. Fetes són Christmases de Common de Proposition.
0: I pels vols de Nadal es posaran comú totes les propostes.
35: Està sent lenta aquesta entrevista, senyor.
0: Amb això arribarem a 8:15.

0: Hola. Ay, sí, que no te vi entrar, Jopé.
1: Un dilluns que arrenca pendents una vegada més del temps, no de la calor, com hem estat pendents aquestes últimes setmanes, sinó de les possibles pluges, perquè Protecció Civil manté l'alerta per tempestes intenses avui, possiblement a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Tot això després d'un cap de setmana marcat per aquestes inundacions a la Costa Daurada. Protecció Civil es reafirma en la decisió de no enviar un missatge als mòbils ni al Baix Penedès ni al Tarragonès.
2: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
1: Avui en parlarem amb els alcaldes del Vendrell i Roda de Barà, dues de les poblacions més afectades i que fa temps que demanen millores estructurals, bàsicament per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot a les zones inundables on hi ha, per exemple, càmpings. Tot això el dia que el govern de la Generalitat torna a la feina, demà primera reunió després de les vacances, després dels problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents sobre la taula. A Madrid també hi ha represa del curs polític amb la crisi de Ceuta com a protagonista. Aquesta setmana compareixen al Congrés fins a 8 ministres per donar explicacions. Núñez Feijó vol forçar també la compareixença de Pedro Sánchez.
3: La primera vez que el presidente del gobierno, ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
1: Tot això amb la Lliga arrencada. El Barça ha golejat l'Elx per 0-5 en el seu debut. Rafinha ha fet un doblet, el primer gol de penal, i Fermín ha marcat dos gols ara i a més s'ha estrenat com a golejador blaugrana. I a les 7:32, Tomàs Molina, què tenim avui?
4: Comencem setmana amb un nou dia d'inestabilitat i de temperatures, però normals per l'època de l'any. Serà un matí amb alguns ruixats en àrees de l'Alt Pirineu, de l'Aran, i també al llarg del matí els ruixats guanyaran terreny a la façana litoral, sobretot en punts de la Costa Daurada o també de les comarques tarragonines. A la tarda aquests ruixats, aquestes tempestes, seran força més freqüents i localment podran ser intensos en punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, en moltes àrees de la Catalunya central, les comarques de Ponent, i persistiran també els de les Terres de l'Ebre i tota la Costa Daurada. Temperatura sense canvi respecte a les d'ahir, però en els moments de precipitació l'ambient serà una miqueta més fresquet. Demà el dia serà més assolellat ja, amb temperatura en tendència a pujar, una temperatura que dimecres tornarà a ser força alta, però a finals de setmana tornen a baixar les temperatures i es tornaran a normalitzar.
1: Gràcies, Tomàs. La mobilitat aquesta hora com la tenim? Sílvia Andrés, bon dia.
5: Bon dia, Rodalies. Hi ha els retards habituals, però no veiem cap incidència rellevant. Destacar que el tren, que tenia previst arribar a Lleida Pirineus des de Manresa a 7:45, ho farà finalment a les 8:20. A la capital catalana, metro i autobusos a l'hora.
1: Gràcies, Sílvia. I a les carreteres, com les tenim? Mariluz García, bon dia.
6: Hola, bon dia. Doncs en general tranquil·les, però hi ha dues incidències. Un vehicle avariat a l'autopista AP7 que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona perquè hi ha un sol carril obert a la circulació. Autovia 2 amb aturades a Castellbisbal, direcció Lleida, per un accident que talla dos carrils. Cues també a la Nacional 2 a Maçanet de la Selva, direcció Girona. I a Barcelona, ronda litoral de Canyelles a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, també sentit Llobregat.
1: Gràcies, Mariluz. Fins ara.
6: Fins ara.
1: I ampliem una miqueta més el que dèiem dels esports, Robert Prat.
7: A banda d'aquest 0-5 del Barça al Camp de l'Elx, avui li fan proves a Gavi per saber l'abast de la seva lesió al genoll. Flick creu que és menys greu del que el jugador s'esperava. Julián Álvarez és cridassat pels seus aficionats a l'Atlètic de Madrid 2, Villarreal 2. El club decideix apartar-lo del camp i que no saludi l'afició al final del partit. I a segona, empat a 0 del Sabadell al Camp del Castell.
1: 4 minuts passen ara de 7:45. Avui a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, Montserrat Nebrera, Assumpta Escarp, Milagros Pérez Oliva i Oriol Marc, però de moment fem un cop d'ull als diaris. Amb un altre que torna. Jurado, com estàs?
8: Què tal? Bon dia.
1: Com ho portes tu?
8: Jo diria il·lusió i tristesa parts iguals. Clavades.
1: Repassem les portades i les opinions més destacades de la premsa del dia amb el Marc Jurado i el Pol Foradada. Farem la rutina. Bon dia a tots dos.
8: Molt bon dia.
1: Què tenim avui, va?
8: Doncs avui amb la golejada del Barça a la Lliga com el gran tema del dia. Un Barça que s'estrena amb una maneta titular ara. Un Barça voraz que clava el primer cop, llegim a la Vanguardia.
9: A la premsa esportiva, van davar el títol a Mundo Deportivo, maneta de campió, diu l'esport.
8: Més allà del Barça, l'actualitat encara passa per la crisi de Ceuta i per les inundacions del cap de setmana al Baix Penedès i al Tarragonès, entre altres punts.
9: Pel que fa a Ceuta, 8 ministres explicaran aquesta setmana i la vinent al Congrés la situació d'una crisi descontrolada. Ho llegim a La Vanguardia.
8: El periòdico Pro explica l'entramat darrere d'aquesta crisi i titula que Rabat va reforçar la xarxa d'influència als Estats Units 4 mesos abans de l'entrada massiva a la ciutat autònoma.
9: Precisament, article d'opinió d'Ivan Redondo a La Vanguardia titulat L'efecte genovès.
8: Diu que això de Ceuta és un cop híbrid al qual governi qui governi cal donar resposta a dins i fora de les fronteres espanyoles.
9: Com a senyal d'unitat institucional indestructible, al contrari, sentencia és un error.
8: I precisament sobre com s'està gestionant tot plegat a Espanya, article de Cid Barrio al periòdico amb un títol que ja ho diu tot, president absent.
9: Ha estat, lamenta, 27 dies de vacances, una greu irresponsabilitat política, afegeix.
8: Sosté que el president té dret a descansar, però es pregunta si una crisi com aquesta no hauria de comportar una presència presidencial molt més intensa.
9: I pel que fa als aiguats d'aquest cap de setmana, al sud del país, La Vanguardia explica que els alcaldes reclamen inversió a llarg termini.
8: I el punt avui titula que l'ACA ja havia fet actuacions per reduir l'impacte de la baixada d'aigua al càmping inundat a la Costa Daurada.
1: 6 minuts passen de 2:15, continuem repassant la premsa. Ara amb altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Creu. Sílvia, bon dia.
0: Bon dia.
1: Sushi transportat al bagul d'una moto, què pot anar malament?
0: Agents de paisà de la policia local de Màlaga van cridar l'alto a una motocicleta que es dirigia a una de les casetes de la fira i van comprovar que portava 27 quilos de sushi al cofre de la moto sense cap sistema de refrigeració per transportar productes alimentaris i sense estar habilitat per aquesta funció. Només hi duia diverses plaques de gel d'aquelles que posem a la nevera portàtil quan anem a la platja. Evidentment, van decomissar i destruir el sushi. Ho trobem a Diari Sur.
1: I un alcalde prohibeix les bicicletes al centre de la ciutat després de ser atropellat.
0: Alessandro Rapinese, alcalde de la ciutat italiana de Como, ha vetat la circulació de bicicletes en uns 30 carrers del centre històric de la ciutat després de ser atropellat per una bicicleta elèctrica. La mesura, que entrarà en vigor al setembre i obligarà els ciclistes a baixar i continuar a peu per les zones afectades, ha despertat algunes crítiques. I tot i que l'alcalde es defensa dient que no és una revenja personal, reconeix: la gent actua basant-se en les seves pròpies experiències i jo sé que és ser atropellat per una d'aquestes bèsties. Ho explica La Razón.
1: I atenció, perquè tenim informació actualitzada de l'OnlyFans de marmotes. OnlyMarms es deia allò, no?
0: Ah, exacte, recordem-ho. Vam explicar fa uns dies que uns científics nord-americans que estudien les marmotes, davant la falta de fons, van decidir obrir un compte OnlyFans amb el nom de OnlyMarms per fer divulgació d'aquests animals. Gratuïta, però amb opcions de fer-hi contribucions econòmiques. La idea, pel que sigui, no estava obtenint resultats espectaculars, però ha rebut un impuls a través d'una criptomoneda amb temàtica de marmotes creada per simpatitzants externs del projecte que van decidir donar totes les comissions de transacció a l'estudi. Han aconseguit 85.000 euros. Ho llegim al Diari Japonès.
1: I a aquesta hora us expliquem també els destacats en internacional i economia amb la Marta Viana i la Marisa Geli.
10: La premsa nord-americana es fixa en els aranzels de Trump al Canadà i el New York Times dedica un article als productes canadencs que a partir d'ara, de fet a partir de dissabte, que és quan van entrar en vigor, seran més cars per als compradors nord-americans. Entre els exemples, doncs mireu, les boies marines, els morrions per a gossos, les capes, les banderes nacionals, les decoracions nadalenques i les barbes o les celles postisses fetes amb material sintètic. La política econòmica de Trump ara també comença a preocupar dins del seu mateix partit. El New York Times també explica el posicionament d'alguns senadors i governadors republicans sobre les tensions amb el Canadà i els nous aranzels sobre la carn de boví importada que Trump vol instaurar. El diari explica que la majoria volen posar distància perquè molts d'ells doncs tenen la mirada posada ja en les eleccions de mig mandat i recorda el diari com ha baixat la confiança en Trump en les últimes enquestes. La premsa britànica, per la seva banda, es fa ressò del viatge que avui farà el primer ministre a Ucraïna. Andy Barham visitarà Kiev, serà la primera visita de l'estranger des que va prendre possessió del càrrec i on anunciarà que la Gran Bretanya augmentarà la capacitat d'Ucraïna per fabricar els seus propis míssils de llarg abast.
11: Pel que fa a la premsa econòmica, 5 dies destaca en portada que el preu de l'habitatge s'ha duplicat després de 12 anys de pujades ininterrompudes. Segons l'índex de preus de l'habitatge de l'INE, totes les comunitats han multiplicat per 2 els preus des de l'any 2014, quan es va registrar el valor més baix. A Catalunya l'augment és del 2,1% i ocupa el tercer lloc del rànquing de pujades. L'encapçala Madrid amb un 2,3 i la segueixen les Balears amb un 2,26. Expansió informa que s'estan venent menys mòbils, però són més cars. Segons aquest diari, el preu mitjà d'un mòbil a Espanya durant el segon trimestre d'any era de 504 euros, un 33% superior al mateix període de l'any anterior. L'alça del preu dels components, especialment de les memòries, explicaria aquest augment. Samsung és la marca més venuda, amb un 36% de les vendes totals, seguida de Xiaomi, amb el 23%, només un punt per sobre d'Apple, que ocupa el tercer lloc amb un 22%. Finalment, El Economista explica que a l'estat espanyol 6,7 milions de persones han cobrat una pensió contributiva durant el primer semestre de l'any. La xifra és un 65% superior a la del primer semestre del 2025. Prop de la meitat dels pensionistes cobren per sota del salari mínim professional, 1.221 euros mensuals en 14 pagues. La pensió contributiva mitjana és de 1.572 euros, mentre que prop de 2 milions de pensionistes superen els 2.000 euros al mes. La previsió del govern és que a final del 2026 el nombre total de beneficiaris augmenti un 5,8%.
12: El nou centre de visites immersiu de Cellers Maset, a la Granada del Penedès, us ofereix aquest espai.
1: Vinga, repassem la premsa esportiva, Robert Prat.
7: El Barça ha començat amb una maneta de campió, destaca el diari Esport, un 0-5 que fa oblidar que l'equip necessita un nou. Una estrena en moda campió, remarca el Mundo Deportivo.

El periòdico destaca que és un Barça amb més gols que davanter centre, un equip que rep l'ensurt de la lesió de Gavi amb l'optimisme de Flick. Sembla que està millor del que ell creia. Juan Cruz escriu que es va veure un Barça molt fresc, que genera entusiasme. Un equip que engresca, diu el diari Ara.

0: Per La Vanguardia és un Barça que vola, pel diari Marca l'equip és una màquina de fer gols, El País diu que la marca Flick s'imposa a la Lliga amb un Barça que tritura l'Els, escriu Ramon Besa, amb un Gordon generós, un Rafinha versàtil i amb un Lamin que fa d'espectador. El Mundo Deportivo també parla de Julián Álvarez, divorci total amb l'Atlètic de Madrid, d'un Julián xiulat al Metropolitano, publica l'Esport. Sergi Pàmies a La Vanguardia diu que els experts en trigonometria de mercat apunten que Julián acabarà jugant al Barça, una trigonometria que no es preveu fàcil.
1: A Maset obrim les portes del nostre celler a la Granada perquè gaudeixis d'una experiència inoblidable al bell mig del Penedès. Vine al nou centre de visites i gaudiràs de franc d'una projecció immersiva dins del celler. Continua amb una copa al nostre bar de vins amb terrassa i vistes a les vinyes i troba aquell vi tan especial a la botiga. Consulta tots els esdeveniments i reserva la teva visita entrant a maset.cat. Cellers Maset, directe del celler a casa teva.
2: Catalunya Ràdio.
3: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: I en aquest repàs a la premsa ens falta la premsa del cor, Sílvia Andrés.
5: Margaret Qualley, l'actriu de La Substància, es va convertir dijous a Londres en la protagonista indiscutible de la premiere de la seva nova pel·lícula, La Constelación del Perro. Qualley va acaparar totes les mirades amb les sandàlies no sandàlies, sense sola de Chanel. M'explico. Les sandàlies només tenien la part del taló. La planta del peu tocava totalment a terra. Qualley semblava molt incòmode caminant per la catifa vermella, com si fos Vilma Picapedra, vigilant de no clavar-se res als peus. Entre sabates amb talons vertiginosos i sabates no sabates, no hi ha un terme mitjà? Últim detall, l'actor Jacob Elordi, coprotagonista de la pel·lícula, anava amb un mocassins. Al segle XXI hi ha tendències de moda femenina que directament són una presa de pet.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
6: Soy Carlos Arguiñano. Esta semana elige ahorrar el doble.
7: 250 grams de pernil cuit sense Lidl Plus estalvies un 15% i amb Lidl Plus un 30%. I 950 grams de lluç estalvies un 10% i amb Lidl Plus un 20%. El doble, Lidl, val la pena.
8: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu hem somiat més. Amb llocs, amb gent, amb moments que no volem oblidar. I ara que s'acaba, hi ha un somni que pots compartir i endur-te'l amb tu. Torna de vacances amb un dècim de loteria de Nadal. Els millors somnis són els que es comparteixen. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
10: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
11: Una de les 10 candidates és... Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del Petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
10: Premi Cerverí 2026, convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT, amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
4: 3:15, matí de Catalunya Ràdio. Marta Viana, bon dia de nou.
12: Bon dia.
4: Vinga, els aniversaris, qui fanja avui?
12: Va, comencem amb un dels protagonistes de Harry Potter. En aquest cas parlem de Rupert Greene, que em fa, què diria?
4: Ha de ser com...
12: El Ron.
4: Sí, és, ha de ser com l'altre, com el Radcliffe. Però no sé quants en té el Radcliffe, digue'm. 40?
12: 38.
4: I mira.
12: Vinga.
4: Mira.
12: Seguim ara amb un altre actor, també britànic, Jared Harris. Què en fa?
4: Jared Harris, 32. No, molt amunt, no?
12: No, no, tira amunt, tu.
4: Sí, 50.
12: 65.
4: Ah, mira, admeto que no el visualitzo ara mateix.
12: Sí, sí, sí, segur. Sí. Segur. I ara faig un Google i a veure com el visualitzem ràpid.
4: Sí.
12: Seguim amb dos escriptors. Pablo Coelho, què en fa?
4: Pablo Coelho, 70?
12: 79.
4: Mira,
12: i acabem amb l'escriptor català Joaquim Carbó, que en fa molts.
4: Home, molts, sí. Ho he vist abans, això ho he vist abans, però no ho recordo. 90?
12: 94.
4: 94, el Joaquim Carbó. Per molts anys aquí el Joaquim Carbó. A tots, eh? El Carbó ens fa més il·lusió. El Sant Oral, Marta.
12: Avui és Sant Bartomeu, Santa Emília, Santa Àurea, Santa Sió, Sant Patrici, Sant Tolomeu i Sant Romà.
4: I després dels aniversaris, cada dia aquest estiu el que fem és una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
13: Hola, sóc l'Anna Hernández, llibretera de la llibreria Murmuri de Manresa. I aquest estiu, amb motiu del 90 aniversari de la Revolució Social, us vull recomanar El curt estiu de l'anarquia, La vida i la mort de Bonaventura Durruti, de Hans Magnus Enzensberger, editat per Virus Editorial. L'obra és un clàssic de la literatura llibertària, una novel·la històrica, un relat coral, un homenatge als anells revolucionaris del proletariat de principis del segle XX. Ens convida a seguir les petges de Durruti per endinsar-nos en un dels períodes més fascinants i convulsos del moviment obrer a la península, la Revolució Social del 36. Recomanem aquesta lectura a aquelles persones que els agradi llegir novel·la històrica i amb rerefons social, especialment aquelles que busquin despertar l'esperança i l'entusiasme per un món nou.
4: I a la recomanació del dia, la Cília Comet avui ens proposa la sèrie documental Mr. Scorsese.
14: Imprescindible per a qualsevol amant del cinema i una de les aproximacions més completes fins ara a la vida i obra d'un dels directors cinematogràfics més influents de la història. 5 capítols que ens porten a la seva infantesa al barri novaiorquès de Little Italy i ens descobreixen com arrenca la seva passió pel cinema. També repassa la seva filmografia, mostrant tant els èxits com els fracassos i moments molt íntims amb grans dosis de sinceritat. La trobareu a Apple TV.
4: 3:15 de 8. Aquests són els sons del matí.
2: Els sons del matí.
15: La via del tren és una de les infraestructures que dificulta la sortida de l'aigua cap al mar i la Nacional 340 també fa de barrera.
16: Per anar adequant millor les lleres i els passos de...
17: No l'hem utilitzat perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
18: La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos, als problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu.
19: Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta.
20: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, està en chanclas y proponiendo canciones del verano.
4: Aquests són els sons de matí, amb les paraules del dia amb el Marc Jurado. Tornar.
21: Algú en el lloc del qual havia partit, havia marxat, tornar de viatge, tornar de passeig o tornar de vacances. Això és el que fa avui el govern, però també un bon percentatge de catalans. És, doncs, Sant Tornem-hi, així que bon sant a tothom que se senti al·ludit. Aquí començar, però començarem dilluns amb la quarta temporada del Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostell, que ja escalfa motors.
4: Forestal.
21: Relatiu pertanyent als boscos. Hi ha guardes forestals, recursos forestals, riquesa forestal o avui delicte forestal. I això perquè els Mossos han detingut un home acusat de provocar el foc de dijous passat a l'Alt Penedès. Està acusat concretament d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu.
4: Maneta.
21: Paraula més que polisèmica. És una peça o part d'una màquina, d'una eina destinada a posar-hi la mà. També, entre molts altres significats, és un invertebrat del grup dels entusous. També té el sentit figurat, però de fer 5 gols. I sí, així és com ha debutat el Barça a la Lliga. Maneta també se'n diu, per cert, de la busca d'un rellotge. I el Barça, precisament, ha funcionat millor que un rellotge en el seu debut.
4: Posem-hi ara 3 xifres amb la Sílvia Creus. 12.
22: Són els anys que fa que el preu de l'habitatge puja de manera ininterrompuda. En aquest període s'ha disparat a gairebé tot l'estat i els habitatges ja valen més del doble que en el moment en què van tocar terra l'any 2014. Des de llavors han superat el punt més alt de la bombolla immobiliària 16 comunitats autònomes, totes menys Navarra. Entre les que han doblat l'índex de preus hi ha Madrid, les Balears, Catalunya i Andalusia.
4: 112.
22: Són els anys que va fer dissabte Carme Noguera Falguera, la dona més vella de Catalunya. Va néixer el 22 d'agost de 1914 a Olot i actualment viu en una residència de Taradell amb la seva filla. Diu que una de les claus de la seva longevitat és dormir bé, menjar de tot i no dir mentides. Assegura que no en diu cap des dels 6 anys.
4: 500.000.
22: És el valor estimat en euros que es podrien obtenir pel piano i el micròfon de Freddie Mercury, vocalista i ànima de Queen, i que oferirà al millor postor la casa de subhastes Prop Store els dies 1 i 2 d'octubre. Aquests i altres articles, com ara un os de peluix, formen part de la col·lecció de Reynold Mac, que va treballar amb Queen, i Freddie Mercury va apadrinar un dels seus fills i li va regalar aquest peluix.
4: Anem a les 3 imatges del dia amb el Pol Foradada. A la primera imatge hi veiem un cotxe petit de color blau, té les 4 portes i el capó ben oberts i de fet està aturat enmig d'un carrer d'una urbanització absolutament enfangat.
23: I pel costat, aprofitant un dels espais on ja no hi ha aigua, hi passa una moto. És un dels cotxes, aquest vehicle, que ha quedat inutilitzat pels aiguats aquest cap de setmana, en aquest cas a Coma-ruga, i que en les últimes hores encara esperava ser retirat del mig del carrer.
4: A la segona imatge veiem desenes de persones a la platja del Trampolín, a Ceuta, la majoria assegudes, parlant en grups més aviat petits. Per tot arreu, escampades, hi ha bosses, peces de roba i fins i tot alguna tenda de campanya plantada a la sorra.
23: Una escena que pot fins i tot abocar un camp de refugiats i que reflecteix fins a quin punt la crisi humanitària desencadenada ja fa quasi un mes està encara lluny de resoldre's. Algunes de les preguntes obertes es podrien començar a respondre aquest cap de setmana, aquesta setmana, de fet, amb les compareixences de fins a 8 ministres. Quants dels que van travessar la frontera segueixen a Ceuta o quants són menors d'edat?
4: Tercera imatge del dia que destaquem, el davanter de l'Atlètic de Madrid, Julián Álvarez, entrant tot sol al túnel que porta els vestidors del Metropolitano, cap cot, un bidó d'aigua a la mà. Des de la graderia, desenes d'aficionats s'amunteguen per veure'l de prop.
23: Molts d'ells el graven amb el telèfon mòbil, d'altres li fan gestos clarament increpant-lo. És un dels moments del dia tan complicat que va viure el jugador argentí en el primer partit a casa després de dir en públic que volia abandonar el club matalasser. Mentre els seus companys agraïen l'afició al suport rebut durant el partit contra el Villarreal, Julián va acaparar tota l'atenció marxant tot sol al
0: vestit. Diuen que van més d'hora avui.
4: Parlem d'aquestes escenes i d'altres que hem vist en aquesta jornada de Lliga avui a l'Àgora Esportiva. D'aquí una horeta, una mica menys, farem l'Àgora, diguem-ne, convencional, però a partir de 10:15, Àgora Esportiva avui amb el Ramon Besa, la Carme Barceló i la Laia Poder. De moment, però, quan falten 7 minuts per les 8, repassem els titulars en 2 minuts amb la Marta Viana i el Marc Corado. Protecció Civil manté l'alerta per la pluja intensa que s'espera avui a Catalunya en moltes comarques de l'oest i el nord del país.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts amb fortes ratxes de vent i pedra.
4: Tot això després d'un cap de setmana amb aquestes inundacions a la Costa Daurada que haureu vist i que han portat els alcaldes a demanar millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar, sobretot en aquelles zones inundables.
21: Com arruga el Vendrell, veïns com en Ramon fa temps que demanen solucions.
3: Acceso de siempre con las mismas anomalías, que si ahora el riulet que lo quieren desplazar, que no lo desplazan, que no tenemos los contenedores que tenemos que tener, para los impuestos que se pagan. Que yo creo que lo que se paga no es para lo que se recibe.
4: El govern torna avui a la feina, després de les vacances d'estiu, amb els problemes de Rodalies i el conflicte obert amb els docents al damunt de la taula.
1: Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana que ve faran unes jornades de treball.
4: I entre aquesta setmana i dilluns que ve compareixen al Congrés dels Diputats 8 ministres, 8, per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi de Ceuta.
21: El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, també vol forçar la compareixença de Pedro Sánchez. N'ha parlat a Europa Press.
20: La primera vez que el presidente del gobierno ante la mayor crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país está en chanclas y proponiendo canciones de verano.
21: Avui el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma.
4: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals de cadascun dels dos bàndols.
1: Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han resultat ferides. A Ucraïna, 3 persones han mort en Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv.
4: I els Mossos d'Esquadra, tornant a casa,

0: ruixats guanyaran terreny i intensitat, seran freqüents sobretot a l'Alt Pirineu i a l'Aran, localment amb alguna calamarsada o pedra en aquesta zona, i també en totes les comarques de Ponent i la Catalunya Central. Persistiran també alguns ruixats de menys intensitat en punts de la Costa Daurada i la Costa de Barcelona, i de fet durant la tarda vespre podrien arribar també algunes gotellades, algun ruixat a la resta de comarques gironines. Unes temperatures avui que continuaran relativament baixes, normals per l'època de l'any. A partir de demà la situació canvia, es fa més assolellada, amb temperatura amb tendència a pujar dimecres. Serà un altre cop un dia calorós, però a partir de llavors, a finals de setmana, sembla que les temperatures tornarien a ser les normals per l'època de l'any.
1: 4 minuts faltaran ara mateix per arribar a les 8. Actualitzem la situació del trànsit ara mateix. Què ens expliques, Mariluz? Bon dia de nou.
2: Hola, bon dia. Doncs que ja hi ha uns 3 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, on hi ha dos carrils tallats per un accident a l'AP7, aturats encara entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, perquè hi ha un vehicle avariat que deixa un sol carril obert a la circulació, i a l'àrea de Barcelona cues a les rondes. La ronda dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per obres. La ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta, direcció Llobregat, i a l'Hospitalet, sentit Besòs.
1: Gràcies, Mariluz García. I el transport públic, actualitzem-ho també. Què ens explica, Sílvia Andrés? Bon dia de nou.
3: Bon dia. A Rodalies veiem algun retard, però cap demora destacable. Destacar que el tren que tenia previst arribar a Barcelona des de Figueres a les 8:07 ho farà 10 minuts més tard, i també el tren que havia d'arribar a la capital catalana des de Tortosa a les 8:10 ho farà a les 8:27.

0: En 3 minutets de res, arribarem a les 8 del matí. Ja sabeu que aquests dies el que fem és dedicar una cançó a qui vulgueu. Per arribar a les 8 sentim un oient del programa que vol dedicar una cançó a una persona especial. Si voleu encara fer-ho, teniu temps aquesta setmana, aquest és el vostre espai, ja ho sabeu, ens heu d'enviar una nota de veu, corteta, al 636-360609, al 636-360609, i ens dieu a qui li voleu dedicar, quina cançó, i si ens expliqueu per què, doncs molt millor. És el que ha fet el Marc, per exemple.
1: Hola, bones, sóc en Marc i vull dedicar-li la cançó de Fix You, Coldplay, a l'Ariadna, la meva nòvia.

0: En punt les 8 del matí. Primer titular que estarà pel trànsit, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Aturats a la P7 entre Constantí i Tarragona, direcció Barcelona, on hi ha un sol carril obert per un vehicle avariat. A l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per accident. La ronda a dalt de Roquetes a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat per obres i ronda litoral entre Diagonal Mar i la Barceloneta.
0: Alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu, al Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Reunió avui entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. L'objectiu és frenar el contagi de malalties com la sarna o la tuberculosi entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Fins a 8 ministres compareixeran a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna han continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament, cada cop que hi havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Vanni Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica. La sèrie Tota la verdad de mis mentiras i la pel·lícula Susurrant un hombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit.
2: Esports.
0: Eudald Serra, bon dia.
3: Bon dia. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doplet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dayemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar a 0 al camp del Castelló.
0: El temps, cel amb clarianes i núvols aquest matí migdia. Si ve de forma local, poden caure xàfecs a l'interior de les Terres de l'Ebre, a l'Alt Pirineu i a la Costa Daurada. Tarda més complicada, amb perill d'aiguats, pedregades i fortes ventades a moltes zones del Pirineu i interior i a la Catalunya central.
2: Trescat Info.
0: 8 i 4 minuts, us informe Carme Clèries. Bon dia a tothom, benvinguts. Dilluns 24 d'agost comencem. Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que poden caure avui en moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Pirineu, al Prepirineu i Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, encara que no portin aigua perquè les crescudes poden ser sobtades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès.
4: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els alcaldes dels municipis afectats reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Ahir es va continuar netejant baixos i retirant els cotxes que han quedat malmesos per l'aigua.
2: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta a fi de frenar l'expansió de malalties contagioses entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat. Una situació sanitària que ha provocat un nou xoc entre el govern espanyol i el PP després que el líder popular Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat que es podria confinar aquells migrants que estiguin afectats de sarna o de tuberculosi.
5: Si tenemos 10.000 personas bajando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, considera que és una proposta excessiva i injustificada, tenint en compte els pocs casos d'aquestes malalties que s'han detectat. També li ha recordat que, en tot cas, qui té les competències en sanitat és el govern de Ceuta. I a partir de demà compareixeran fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. Madrid, Anís Sainz Beaja.
6: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
5: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisis que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
6: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals dels dos bàndols. Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Volodymyr Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 nous soldats després de les eleccions per continuar la guerra. El president ucraïnès ha reiterat la voluntat del seu país de resistir.
7: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys i hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Israel amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecten més llançaments de globus o estels sobre el seu territori. El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot això el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i havia matat un noi de 25 anys. I al nord de Cisjordània, l'exèrcit israelià ha matat també a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats. Són dades de les Nacions Unides. Aquest any almenys 18 menors palestins han mort en accions de soldats o colons israelians a Cisjordània. D'altra banda, la policia israeliana ha detingut 2 joves israelians de 16 i 17 anys acusats d'agredir un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, al sud de Cisjordània. Segons la investigació, un dels menors colpejava la víctima amb un pal mentre l'altre enregistrava l'agressió amb el telèfon mòbil. Un dels detinguts ha ingressat a la presó i l'altre ha quedat en arrest domiciliari. Segons diversos mitjans israelians, l'home agredit va perdre una cama l'any passat després de rebre trets d'un colon israelià.
2: 3CAT Info, ràdio d'informació, 24 hores.
0: 8 i 10 minuts, el govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la comarca de la Noguera, a Laia Framis.
8: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes.
0: La Universitat Catalana d'Estiu de Paratà tanca la 58a edició amb la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes. Anem cap a Parada, Laura Bertran.
9: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
10: Em sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan maltractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
9: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
11: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
2: 3CAT Info.
0: Busca feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre ja és una realitat i la majoria de vegades ho fa de forma esbiaixada, ens ho explica la Gemma Sagrera.
12: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
13: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad en la cual existen unos sesgos.
12: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes.
0: Canviem de qüestió. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament cada vegada que havia meteorologia adversa. Tarragona, Jordi Barranca.
14: 12.000 clients dels municipis del Farà de Carles, Aldover, Tortosa, Xerta i Roquetes, tots ells al Baix Ebre, es beneficiaran d'unes obres més que esperades. El que ha fet la companyia és substituir dues torres de mitjana tensió i renovar 500 metres de cablejat aeri. Ivan García, l'alcalde de Roquetes.
15: Celebrem aquesta intervenció i esperem que sigui la primera de moltes actuacions que faiguen per a renovar una xarxa elèctrica molt antiga i que ocasiona problemes al Parc Natural, però també a tota la xarxa municipal, dins el terme municipal de Roquetes. Sempre que hi ha fenòmens meteorològics adversos, sempre hi ha restriccions de llum.
14: Es calcula que un 21% de la població d'aquest municipi viu en el que les zones coneixen com a disseminats. Els treballs a dins del terme de la Farà de Carles s'han hagut de fer amb helicòpter per la difícil orografia de la zona.
0: I avui fa una dècada, 10 anys, que un terratrèmol de magnitud 6 va causar la mort de 300 persones al centre d'Itàlia.
16: Nel bel mezzo de la notte c'è stata una scossa terribile.
17: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
16: Scossa terribile.
17: El poble està totalment devastat.
16: Una situació
17: desesperada.
0: El sisme va ser de matinada a quarts de 4 i en pocs segons va deixar pràcticament en ruïnes 3 municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto. També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Amatrice, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats afectades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record a les víctimes.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Hem arribat a un quart de nou del matí, primària de servei, i fem atenció al trànsit i al temps. Actualitzem dades a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Mariluz García, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Uns 4 quilòmetres de cua ja a l'autovia A2, a l'altura de Castellbisbal, en direcció Lleida, on hi ha ara ja un sol carril tallat a causa d'una topada entre dos turismes que no ha fet ferits, segons ens informen des de trànsit. A l'autopista AP7, complicacions a l'altura de Tarragona, direcció Barcelona, perquè un camió ha perdut la cisterna que anava carregada de nitrogen líquid, però no ha tingut fuita. Hi ha un sol carril obert a la circulació, cosa que provoca retencions entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona-Girona. També aturats a Barcelona, a la Ronda a Dalt, entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, on hi ha un carril tallat per sentit a causa d'obres. La Ronda Litoral, congestionada entre Diagonal Mar i la Barceloneta, en direcció Llobregat, i també a l'altura de l'Hospitalet, en sentit Besòs, també a causa d'obres. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
2: El temps.
0: Amb el Tomàs Molina.
18: Comencem setmana parlant d'inestabilitat. Un matí que comença ja amb alguns ruixats en punts de l'Aran, a les zones més altes de l'Alta Ribagorça. També pot caure alguna gotellada, algun ruixat en àrees de la Costa Daurada, amb tendència que aquests ruixats, aquestes tempestes, vagin guanyant terreny i extensió al llarg de la tarda. Des de primeres hores de la tarda ja els ruixats poden afectar punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, poden anar acompanyats aquestes tempestes de calamar-se i de mentades fortes, precaució, sobretot des de la Noguera, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya, amb ruixats, però que també afectaran moltes zones de la Catalunya central i també fins i tot àrees de la Costa Daurada, la Costa Central i fins i tot la Costa Brava. Per tant, tarda de ruixat, les més destacables a les comarques de Ponent i a la Catalunya central. Demà canvi de temps. Demà un temps força més tranquil, marcat en general pel sol, potser amb algunes nuvolades a la tarda al Pirineu, alguna gota en aquesta zona, però molt aïllada, i amb temperatura avui que es manté sense canvis. Allà on hi hagi tempestes, l'ambient serà relativament més fresquet. Dimarts la temperatura puja, de fet dimecres serà el moment en què la temperatura sigui més alta aquesta setmana, amb una situació encara de més estabilitat, tot i que amb alguns ruixats que entre dijous i divendres tornaran a guanyar terreny, sobretot a les àrees del Pirineu, i la temperatura a final de setmana tornarà a ser normal per l'època de l'any.
2: Què et passa?
19: Que no em tanca la maleta.
2: Però com vols que et tanqui si portes un cupó extra de Nadal de l'11? Té 600.000 euros d'il·lusió. No tancarà mai de la vida.
19: Bé, si trec uns quants banyadors...
2: No t'hi cabrà. És moltíssima il·lusió, això.
20: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
2: Et tocarà ficar el cupó en una altra maleta i facturar-la.
21: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
2: 3Cat Info.
0: Un quart de 9 i 3 minuts, més coses. L'Ajuntament del Picat al Segrià condemna les dues agressions sexuals que hi ha hagut aquest cap de setmana al municipi. Els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major. La policia també investiga una presumpta agressió sexual amb amenaces a una jove per part de tres nois que durant dissabte a la matinada la van assaltar amb una navalla i li van fer tocaments. El consistori ha qualificat aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són fets puntuals i aïllats i ha lamentat que es facin servir amb finalitats partidistes per generar una percepció d'inseguretat al municipi. Els Mossos han detingut també un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i els agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. I un veí de Sants, a Barcelona, ha trobat un projectil a casa seva. L'home ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia es va interposar ahir al matí i ara la policia prova d'esbrinar d'una banda com ha pogut arribar el projectil a casa del denunciant i de l'altra si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: La formatgeria Serrat Gros a Josa de Cadí a l'Alt Urgell busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb el negoci. Anem fins a Josa, Joaquim Albalate.
3: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
4: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
22: No busquem a ningú, sinó que... que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
4: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
3: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també perquè les cabres puguin adaptar-se.
4: No és un projecte o un negoci que puguis dir em jubilo d'un mes per un altre. Més que res, doncs, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, doncs, almenys elles les podríem mirar de que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
3: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
0: Es posa en marxa una iniciativa de la Generalitat per explorar el potencial dels oficis artesans com a activitat econòmica i d'arrelament dels joves al territori. Faran una prova pilot a l'Escola de Ceràmica de la Bisbal d'Empordà amb una formació especialitzada i tindran prioritat als alumnes que vinguin de comarques amb més risc de despoblament. Girona, Maria Rovira.
23: A través del projecte Arrela't a l'Argila s'ofereix a una vintena d'alumnes un curs intensiu de 5 setmanes amb mestres artesans de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, subvencionat per la Generalitat. L'objectiu és formar-los per mantenir aquests oficis vius, garantir el relleu generacional i diversificar l'economia local, ens ho explicava la directora de l'Escola, Dolors Ros.
24: Hem començat amb ceràmica, fent un programa d'introducció a la ceràmica una mica profund, de gent que ja té un coneixement mínim de, o bé del món del disseny o bé que ja té una idea especialitzada en l'art o en la ceràmica, o sigui, és una mica anar promocionant també en el fons perquè la gent s'aficioni, perquè vegi que té una possibilitat de viure en el territori d'aquesta feina.
23: El projecte s'emmarca en el programa Arrela't del Departament de Territori per mirar que els joves no marxin de zones que van perdent població. Els alumnes només s'hauran de pagar l'allotjament i, de fet, els que vinguin de les 11 comarques catalanes en risc de despoblament tindran descomptes del 40%. Es vol potenciar la projecció d'oficis artesanals com la ceràmica, tal com ens explicava Dolors Ros.
24: Jo penso que aquests oficis, o sigui, no tindran competència amb la intel·ligència artificial. Tots aquells oficis que hi hagi molta mà d'obra, tots aquests oficis són els que continuaran. Per tant, jo crec que ara més que mai la gent que es dediqui al món de l'artesania té més possibilitats de tirar endavant.
23: A banda de la prova pilota a la Bisbal, es preveu que més endavant es pugui estendre a altres oficis tradicionals en altres zones del territori.
25: 3CAT Info. Informar.
26: So what's going on?
25: Explicar.
26: Look, please understand there's nothing I can do. I've already found someone to rent the house and they have cars.
27: And you just agreed to that.
26: Well, it seemed rather reasonable to me.
27: Oh, come on.
0: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bonnie Levin, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar. Abans havia treballat com a bibliotecària escolar i havia criat els seus tres fills. A principis dels anys 2000, després de la mort del marit, va començar a estudiar interpretació i es va traslladar a Los Angeles per emprendre la seva carrera artística. Segons el seu representant, Levin ha mort mentre dormia a casa seva a Califòrnia.

0: Audal Serra, bon dia.
1: Bon dia i bona hora. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al Camp de l'Elx. Els de Hansi Flick han superat de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5 amb un doplet de Rafinha, que ahir va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol d'Adeyemi, que d'aquesta manera ha fet el seu primer gol com a blaugrana. També ha estat destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que ha donat dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que ha jugat. La valoració d'aquest primer triomf blaugrana a la Lliga la fa el migcampista Fermín en declaracions a TV3.
2: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
1: Era un altre dels golejadors, Rafinha, en aquest cas, i no pas Fermín, qui sentien valorant aquest triomf per 0-5. La mala notícia d'aquest debut blaugrana ha estat la lesió de Gavi al genoll poc abans de la mitja part i que l'ha obligat a ser substituït. D'aquest fet n'ha parlat el tècnic alemany Hansi Flick.
3: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
4: veurem.
1: Aquestes proves a Gavi està previst que es facin avui mateix en la conferència de premsa a l'acabar-se el maig. Hansi Flick també ha parlat de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, pendent de la primera jornada del campionat.
5: 3CAT Info.
1: Jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar dos gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el maig i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol, cap cot cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ho ha fet per indicacions del mateix club.
6: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: De la situació de Julián Álvarez també en va parlar ahir el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
7: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: En el tercer últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va guanyar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera en dos partits més, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo 10:15. D'altra banda, dos ex-blaugranes van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres s'ha estrenat amb el PSG fent un doplet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo ha debutat a la Premier amb el Liverpool empatant també a 2 al camp del Newcastle. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló, després d'haver-ho fet també el primer dia a Gijón. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podria haver endut la victòria.
8: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
1: El Sabadell s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria. I en ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grusan i Font Romeu, de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona, situat a l'arribada. I victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va acabar en segona posició.
9: Sí, bueno, la verdad que no he visto que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
1: Són declaracions del ciclista català a Televisió Espanyola. Pogacar, que ahir va ser tercer, segueix de líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I a motor, el pilot català Àlex Palou no s'ha pogut proclamar encara campió de la IndyCar d'aquest any. Ahir al vespre tenia la primera oportunitat per aconseguir-ho al Gran Premi de Washington, però el de Sant Antoni de Vilamajor va acabar 20è i el seu màxim perseguidor, Kylie Kirkwood, ha guanyat la cursa. Tot i això, Palou encara té 3 curses més per sentenciar el títol. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya, la masculina entre el Barça i el Granollers i la femenina també entre el Granollers i el Lleida.
0: Dos quarts de nou del matí, aquests són els principals titulars. A aquesta hora, alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2 del migdia, al Prepirineu, el Pirineu i Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Reunió avui entre el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta. L'objectiu és frenar el contagi de malalties com la sarna o la tuberculosi entre els migrants que malviuen als carrers de la ciutat autònoma. Fins a 8 ministres compareixeran a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria. I l'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna han continuat aquesta matinada amb víctimes mortals en els dos bàndols. Al sud de Rússia, 2 nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola a bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. De tot això us n'hem parlat la primera mitja hora. A partir d'ara també us volem explicar que les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos, del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. I la sèrie Toda la verdad de mis mentides i la pel·lícula Susurra en tu nombre a Netflix són algunes de les novetats d'aquesta setmana a les plataformes. També destaca l'estrena de Matèria Oscura pel TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit. En esports Audal, el Barça s'estrena i amb ganes a la Lliga golejant l'Elx a domicili.
1: Els de Hansi Flick ho han fet per 0 gols a 5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Adeyemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part.
0: Situació del trànsit, Mariluz.
4: Hi ha cues a la P7 entre Constantí i Tarragona, direcció Barcelona, perquè un camió ha perdut la cisterna. Hi ha un sol carril obert a la circulació. 4 quilòmetres de cua a l'autovia 2 a Castellbisbal, direcció Lleida, per accident. I a Barcelona, la ronda a dalt entre Roquetes i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres.
0: Les nuvolades tornaran a donar ruixats i tempestes que poden ser portes aquesta tarda al Pirineu Ponent i Catalunya Central. També poden afectar, això sí, la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis. Dos quarts de 9 i 3 minuts, Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que poden caure avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Pirineu, al Prepirineu i a Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua, que estiguin secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte a Baix Penedès i al Tarragonès.
10: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no el vam utilitzar perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els alcaldes dels municipis afectats per les pluges reclamen actuacions que millorin l'evacuació de les rieres als llocs inundables on hi ha edificis. Els veïns asseguren que fa temps que demanen solucions. Ahir es va continuar netejant baixos i retirant els cotxes malmesos per l'aigua.
5: 3CAT Info.
0: El Ministeri de Sanitat es reuneix avui amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a Ceuta a fi de frenar l'expansió de malalties contagioses entre els migrants que continuen malvivint als carrers de la ciutat autònoma. Una situació sanitària que ha provocat un nou xoc entre el govern espanyol i el PP després que el líder popular, Alberto Núñez Feijóo, hagi plantejat que es podria confinar aquells migrants que estiguin afectats de sarna o tuberculosi.
11: Si tenemos 10.000 persones vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: La ministra de Sanitat, Mónica García, considera que és una proposta excessiva i injustificada tenint en compte els pocs casos d'aquestes malalties que s'han detectat. També li ha recordat que, en tot cas, qui té les competències en sanitat és el govern de Ceuta. A partir de demà compareixeran fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que el govern espanyol ha fet d'aquesta crisi migratòria a Madrid, en Isaín Teaja.
12: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
11: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integridad territorial de nuestro país, está en chanclas y proponiendo canciones del verano.
12: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents, com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: Doncs justament una de les derivades polítiques de la situació a Ceuta són les crítiques del PP a Pedro Sánchez per la gestió de la crisi. Els populars acusen el president espanyol d'estar desaparegut i no cancel·lar les seves vacances, com sentíem a Lanzarote, un argument que torna a posar sobre la taula el debat sobre els temps de descans dels polítics. Tornem a Madrid ara amb l'Alba Gil.
13: Estiu rere estiu, govern i oposició discuteixen pel mateix. S'acusen mútuament d'estar de vacances quan no toca. Si l'any passat la crítica era de la Moncloa als presidents autonòmics del PP pels incendis, ara és dels populars a Pedro Sánchez per la situació a Ceuta. Ho diu Alberto Núñez Feijóo.
14: El senyor president del gobierno está en chanclas en la playa. Continúa de vacaciones a costa de todos los españoles.
13: I ho repeteixen la resta de dirigents del partit. Santín Díaz Ayuso, Elías Bendodo y Cuca Gamarra.
15: Sigue de vacaciones con sus chanclas y la maleta, el tranquilo allí.
16: Esté tumbado a la Bartola en la playa.
17: En su hamaca, con sus bermudas.
13: La realitat és que els ministres, com la resta dels representants públics, no tenen recollit el dret a vacances. Són declaracions a Catalunya Ràdio del professor de Dret Administratiu de la Universitat de Girona, Josep Maria Aguirre.
18: La dedicació d'un ministre és una dedicació absoluta en el càrrec. 365 dies, 24 hores al dia. I, per tant, se'l pot requerir en qualsevol moment, sigui on sigui.
13: Qui decideix quan es descansa és el president de l'executiu, a qui la llei no obliga a traslladar-se a la Moncloa per treballar.
18: No hi ha cap limitació legal per exercir les funcions de president del govern des de la seva residència estival. De fet, succeeix així en el cas del cap de l'Estat, Felip VI, continua signant des del Palau de Marivent.
13: Però què passa quan hi ha una crisi? Ho explica el politòleg Toni Rodon.
19: La ciutadania espera una reacció material i una resposta concreta a aquesta crisi, però també una resposta emocional. Ser-hi present físicament, això ajuda a donar aquesta sensació que aquestes emocions s'estan prenent de forma seriosa.
13: Tot i que ser-hi físicament no és suficient.
19: S'ha de vigilar com es fa, perquè anar-hi un dia i fer una roda de premsa i després marxar i tornar de vacances i que t'enganxin amb una foto amb banyador i xancletes, doncs pot donar fins i tot la imatge contrària.
13: Però el cost electoral d'aquestes polèmiques sol ser molt limitat.
0: A casa nostra el govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes a la comarca de la Noguera. Laia Framis.
20: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del
13: Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al Monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes.
0: L'intercanvi d'atacs entre Rússia i Ucraïna ha continuat aquesta matinada amb víctimes mortals als dos bàndols. Al sud de Rússia, a la ciutat de Krasnodar, dos nens han mort i 9 persones més han quedat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. A Ucraïna, 3 persones han mort en un atac rus als afores de la ciutat de Kharkiv. L'escalada d'atacs arriba en un moment en què Ucraïna alerta també d'un possible reforç de l'esforç militar rus. Volodymyr Zelensky assegura que Vladimir Putin vol reclutar 300.000 nous soldats després de les eleccions per continuar la guerra. El president d'Ucraïna ha reiterat la voluntat del seu país a resistir.
20: La bandera ucraïnesa és la bandera de la força, la resiliència, la llibertat. Hem estat lluitant per això durant molts anys. I hem estat lluitant per això durant els 1.642 dies de guerra a gran escala. En cadascun d'aquests dies, els nostres veritables amics i socis ens han donat suport.
0: Les autoritats britàniques planegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i Gales, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 persones s'estendrà a 20 a partir del novembre i si funciona bé s'aplicarà a la resta de centres. La població reclusa total és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet. Parlem de l'Ebola. El brot que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana una mort cada mitja hora. Les ONGs que treballen sobre el terreny, com ara Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de la ONG, Gabriel Sánchez Ibarra.
21: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola, se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: El papa Leo XIV va demanar ahir a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot. Tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió.
5: 3Cat Info.
0: Catalunya és la comunitat autònoma de l'Estat amb més botigues de segona mà. Segons un estudi de la Fundació Humana, n'hi ha 181 de registrades, la meitat de les quals a Barcelona. No totes les botigues del sector són iguals. Hi ha cadenes sense ànim de lucre, però també hi ha comerços particulars, sobretot de roba vintage. Aquest informe no inclou les línies de negoci de segona mà de grans empreses com Zara o Mango, ni tampoc les plataformes de venda a internet o les paradetes de mercats. Joan Carles Montes, responsable de comunicació de la Fundació Humana, explica quin és el perill habitual dels compradors de roba usada.
22: Persones que veuen el valor de la roba reutilitzada, el valor ambiental, i aquest valor afegit sostenible de la roba reutilitzada, que també busquen un preu assequible, evidentment, la roba de segona mà és més barata que una peça de roba nova, i que també donen importància a aquest valor afegit que té de l'impacte social d'aquesta roba.
0: Els barris de Gràcia i el Raval s'han convertit en els aparadors ideals i és on més ha crescut l'oferta. Hem parlat amb el Francesco, que juntament amb el seu germà té una botiga al carrer Torrent de l'Olla. Ens ha explicat com hi va el negoci.
23: De momento empezamos con baja expectativa, está funcionando mucho. De hecho, en menos de un año han abierto, yo creo, 7-8 por aquí alrededor. Y bueno, nada, estamos contentos de momento.
0: Barcelona és la 7ª ciutat europea amb més comerços de roba usada a la llista. L'encapçala Londres, on es concentren més de 900 d'aquestes botigues.
2: Les tasques d'extinció van bé.
3: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat.
6: A les dues, al Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
3: De dilluns a divendres, a 8:45, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
6: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
3: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
6: Ningú et donarà més, ningú t'ho explicarà millor.
0: Rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre una nova marca amb la traducció de 385 originals, que és la xifra més alta d'aquest segle, Carola Gil.
13: Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut Ramon Llull, Isasco Narretxe, en declaracions a la CNN.
7: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
13: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres produïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions.
0: 8:45. Cop d'ull a carreteres i autopistes del país i al transport públic. Equip viari, Marilut García, bon dia.
4: Hola, bon dia. Es mantenen les aturades a l'autopista P7 entre Constantí i Tarragona en sentit nord, direcció Barcelona-Girona. Recordem que un camió ha perdut la cisterna que transportava i que anava carregada de nitrogen líquid, però que no ha tingut fuita, segons informen els bombers. Hi ha un sol carril obert a la circulació. A l'autovia A2, encara aturats, a l'altura de Castellbisbal, hi ha un parell de quilòmetres de cua en direcció Lleida, on ja treballen per retirar els turismes que han tingut un accident sense ferits. A Barcelona, cua encara la ronda de l'Intraort i la Vall d'Hebron en direcció Llobregat, perquè recordem que hi ha un carril tallat per sentit a causa de les obres de cobertura. I a la ronda litoral veiem lentitud entre Vila Olímpica i la Barceloneta, també en direcció al Nus del Llobregat. A la resta de carreteres i turistes del país, de moment es manté la circulació fluida. Més informació renovada d'aquí a un quart d'hora.
3: El temps.
0: Tomàs Molina.
24: Comencem aquest dilluns setmana d'inestabilitat. Avui, amb ruixats que ja al matí poden afectar alguns punts de l'Aran, de l'Alt Pirineu, amb nuvolades també que seran presents a la Costa Daurada i que durant el matí podrien donar ja alguna gotellada en aquest sector. La tendència de cara a la tarda és que aquests ruixats, aquestes tempestes, guanyin terreny. Seran més freqüents en punts de l'Alt Pirineu i a l'Aran, especialment cap a la Noguera, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya. Localment poden anar acompanyats de calamarsa o de pedra en aquests indrets, però també el ruixat i les tempestes poden afectar la resta de les comarques de Ponent i la Catalunya central al llarg de la tarda vespre d'avui, esporàdicament la zona del litoral, de tota la costa catalana. Amb més núvols, avui la temperatura tornarà a ser relativament baixa, o almenys no tan alta com la setmana passada, en molts indrets del país. I la tendència, però també, de cara a dimarts, dimecres i dijous, és que pugin una mica les temperatures. Demà serà un dia, el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, potser amb algunes nuvolades al Pirineu. Dimecres persistirà el sol, però amb alguns ruixats que poden afectar, sobretot, punts de l'Alt Pirineu, amb temperatura més alta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós. A partir de dijous, però, torna a guanyar terreny la inestabilitat i les temperatures a final de setmana tornaran a normalitzar-se per l'època de l'any.
0: Els nedadors de la Costa Brava reclamen més seguretat davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una nedada organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha visibilitzat la problemàtica aquest diumenge. Des de Palamós ens ho explica la Berta Artigues Fontas.
25: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors, tal com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Iesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
26: Clar, el banyista al final és el més vulnerable del mar, diguéssim. Al final
1: qui té més força són les embarcacions.
25: La problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, assegurant coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
0: Un grup de submarinistes escaneja el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen immersions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Vil, explica a l'Agència Catalana de Notícies quins són els objectius.
8: No només és fer-lo servir per al busset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic, tant en l'àmbit, el que se diria, de ciència ciutadana, com a àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
3: 3CAT Info.
0: Les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria Oscura, Apple TV i la pel·lícula Susurra en tu nombre, també a Netflix, estan entre les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana. Totes estan basades a novel·les d'èxit. Ens ho explica la Clàudia Roses.
9: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
10: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
11: It's okay. They need to hear this.
10: El que fa les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurra en tu nombre, basada en una novel·la d'Àlex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ashcroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise de l'último amanecer. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espatllar-ho tot.
12: If you're lonely, sad, and blue,
0: i aquest ha estat un cap de setmana castell excepcional amb 19 castells de gamma extra a càrrec de les quatre colles que diumenge que ve, volíem dir, actuaran a la Diada de Sant Fèlix a Vilafranca del Penedès. Anem fins a l'Arbós, ens ho explica el Josep Almirall.
26: 8 gamma extra a càrrec dels castellers de Vilafranca amb el 3 de 10 inclòs, 5 de la Colla Vella que ha descarregat dues vegades el 4 de 9 net, 5 més de la Jove de Tarragona que ha estrenat el 4 de 9 amb l'agulla carregat i un altre de les Joves de Valls. La Vella, els Verds, la Jove de Tarragona han fet doblet al Catllà i l'Arbós i les Joves de Valls ha actuat aquest diumenge a Igualada. Els quatre caps de colla, Àngel Grau, dels Verds, Manel Urbano, de la Vella, Gina Fort, de la Jove de Tarragona i Francesc Inglés, de les Joves de Valls, valoren un cap de setmana casteller exigent.
27: Al final, la planificació que portem de tota la temporada fins a Sant Fèlix ha complert i no hem caigut.
28: Molt positiu, tant a la diada d'ahir, que amb els castells que vam fer, com avui, perquè s'ha de posar en valor, els dos dies, menys 24 hores, aquests castellassos.
29: Crec que hem de pensar en cada setmana i en tota la setmana realment, que vam començar dimecres amb Sant Magí també, i crec que és superpositiva.
30: Aquests són els castells bons també, Vull dir, els castells que van més bé es descarreguen i els castells que rebreguen una mica també s'han de descarregar.
26: Diumenge que ve a Vilafranca s'hi esperen castells de 10, castells desfolrats i possiblement alguna sorpresa com el Pilar de Nou dels castellers de Vilafranca.
6: Benvinguts a l'Univers Vertical. Benvinguts al 3 Rondes, l'informatiu casteller de 3CAT Info.
3: Una hora setmanal amb l'actualitat i l'anàlisi de les principals diades castelleres amb David Prats i Josep Almirall.
26: Us expliquem els castells des de les places i cada diumenge a les 9 del vespre al 3 Rondes.
3: 3 Rondes, diumenge de 9 a 10 del vespre, el món dels castells en viu a 3CAT Info.
6: Escolteu-nos i fem pinya.
0: L'últim premi Ciutat de Palma de Nova la Porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i versemblant. Ens en donem més detalls des de Palma la Caterina Carmen Jaume.
5: Us imagineu una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltaran la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
14: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
5: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i els condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda. Fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
14: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis varen dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
5: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: Eudald Serra, bon dia.
15: Bon dia.
0: Yeah.
15: Bon dia. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una...

0: ens ha donat confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per tot.
1: La mala notícia d'aquest debut blaugrana ha estat la lesió de Gavi al genoll poc abans de la mitja part i que l'ha obligat a ser substituït. D'aquest fet n'ha parlat el tècnic alemany Hansi Flick en roda de premsa.
2: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
1: En un principi està previst que aquestes proves els hi facin avui mateix. En la conferència de premsa a l'acabar-se el maig, Hansi Flick també ha parlat de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou davant l'Atlètic Club de Bilbao, partit pendent de la primera jornada del campionat.
3: 3CAT Info.
1: I jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2 gols al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic Diego Simeone, ho ha fet per indicacions del mateix club.
4: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: De la situació de Julián Álvarez també va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça en aquestes negociacions. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
5: És un jugador de l'Atlètic de Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic de Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo i que és un jugador de l'Atlètic de Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente suele hacer en estos casos.
1: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera amb 2 partits més. Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo 10:15. I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló, després d'haver-ho fet també el primer dia al camp de l'Sporting de Gijón. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podria anar havent dut la victòria.
6: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver vendut alguna cosa més.
1: El Sabadell s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria. I en ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grosan i Font Romeu, de 174 quilòmetres amb un port de primera i un altre de segona situat a l'arribada. Ahir victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint al català Pau Miquel, que va acabar segon. Pau Miquel ha valorat aquesta segona posició en declaracions a Televisió Espanyola.
7: Sí, bueno, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
1: Pogacar segueix de líder a la general amb 9 segons d'avantatge sobre Fanair i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freking Granollers a 9:15, mentre que la femenina, abans, a 7:15, la jugarà també el Granollers davant el Lleida. I en bàsquet, el Barça commemorarà avui el centenari de la creació de la secció amb un acte que celebrarà a partir de les 12 del migdia.

0: Bon dia, són les 9. Primer titular pel trànsit, equip viari, Mariluz García, bon dia.
1: Hola, bon dia. Queden encara aturades a l'autopista AP7 entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, direcció Barcelona-Girona, on retiren un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid i encara

0: un sol carril obert a la circulació. A Barcelona, aturats a la Ronda a Dalt, entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa d'obres. Alerta per la pluja intensa que pot caure sobretot a partir de les 2 del migdia al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i de pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les crescudes poden ser sobtades. Aquesta setmana compareixeran al Congrés 8 ministres per donar explicacions de com s'està gestionant la crisi migratòria de Ceuta. Avui, el Ministeri de Sanitat es reuneix amb les comunitats autònomes per coordinar l'enviament de vacunes a la ciutat autònoma. Amb tot, la Moncloa descarta confinar els migrants per frenar la transmissió de malalties, tal com demana el Partit Popular. Almenys 5 morts en els atacs entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic, Andy Burnham, és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior. Durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, hi participarà amb Zelensky en la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. El govern torna avui a la feina després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, a la Noguera. Entre els reptes més immediats hi ha el problema de Rodalies o el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga, recordem, convocada pel primer dia del curs. La intel·ligència artificial penalitza els candidats més grans, les dones i els de nivell salarial més baix a l'hora de seleccionar-los per a una feina. Ho assenyala una auditoria independent que ha analitzat 500.000 d'aspirants ofertes de treball gestionades per l'agència Barcelona Activa, que depèn de l'Ajuntament. Satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes amb el subministrament cada cop que hi havia meteorologia adversa. Se'n beneficiaran 12.000 clients. I ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bunny Levin. Era coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar, però a partir de llavors la seva carrera va ser molt prolífica.
1: Esports. El Barça s'estrena a la Lliga golejant l'Elche a domicili per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dayemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part. També a primera divisió, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2. Julián Álvarez, que va jugar l'última mitja hora, va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. I a segona divisió, el Sabadell suma el segon empat consecutiu després d'empatar 0 al camp del Castelló.
0: I al temps, les nuvolades tornaran a donar ruixats i tempestes que poden ser fortes aquesta tarda al Pirineu, Ponent i la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis.
2: 3CAT Info.
0: Bon dia, passen 4 minuts de les 9. Soc la Nàtia Dell i us acompanyaré des d'ara i fins al punt de les 10.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Ens hi posem. Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses, com us dèiem, que poden caure avui en moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes, localitzades sobretot al Prepirineu, Pirineu i Ponent, poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni tampoc barrancs, encara que no portin aigua, perquè les crescudes poden ser sobtades. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès.
3: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no l'hem utilitzat perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Anem a altres qüestions. 9 i 6 minuts. El govern espanyol ha demanat a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes per als migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme de solidaritat. Entre les vacunes que es necessiten hi ha la triple vírica i les de varicel·la, poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual, en molts casos, es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o bé en espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta, on més de 4.300 migrants han estat identificats. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Una situació sanitària que ha provocat un nou xoc entre el govern espanyol i el PP, després que el líder popular Alberto Núñez Feijóo hagi plantejat que es podria confinar aquells migrants que estiguin afectats de sarna o de tuberculosi. Escoltem-lo.
4: Si tenemos 10.000 personas vagando por las calles de Ceuta, sin cobijo, sin atención, en condiciones de insalubridad, es evidente que el riesgo de enfermedad infectocontagiosa está ahí y es evidente que ante esos casos tenemos que actuar conforme a los parámetros de salud pública.
0: La ministra de Sanitat, Mònica García, considera que és una proposta excessiva i injustificada, tenint en compte els pocs casos d'aquestes malalties que s'han detectat. També li ha recordat que, en tot cas, qui té les competències en sanitat és el govern de Ceuta. D'altra banda, i a partir de demà, han de comparèixer fins a 8 ministres per donar explicacions de la gestió que el govern espanyol ha fet de la crisi migratòria de Ceuta. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, endavant.
5: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigís explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
4: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xancles i proponiendo canciones del verano.
5: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: I a Catalunya el govern torna avui a la feina també després de les vacances d'estiu. Demà hi ha prevista la primera reunió del Consell Executiu i el cap de setmana faran unes jornades de treball al monestir de les Avellanes, això és a la Noguera. Laia Framis.
6: És la cinquena vegada que Salvador Illa convoca el seu govern a unes jornades de treball fora del Palau de la Generalitat. Sol fer-ho a finals d'estiu, quan comença el curs polític, i també a la primavera. La reunió de divendres i dissabte al monestir de les Avellanes ha de servir per traçar l'estratègia del govern de cara als pròxims mesos i per abordar alguns dels reptes més immediats. Entre d'altres, els problemes de Rodalies i la millora de les infraestructures, però sobretot el conflicte obert amb el sector educatiu, amb una vaga convocada pel primer dia de curs, 8 de setembre, d'aquí a només dues setmanes.
0: Obrim bloc internacional, 9 i 9 minuts. Almenys 5 persones han mort en els últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv, al nord-est. Una acció que ha deixat 3 morts. Per contra, la ciutat russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. El govern rus ha explicat que ha interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic de Rússia. L'espiral de violència ha convertit aquest estiu en el més sagnant de la guerra. Ucraïna celebra, per cert, avui el Dia de la Independència i ho fa amb la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i el primer ministre britànic, Andy Burnham, en el primer viatge a l'estranger des que és al càrrec. Participaran aquest migdia, juntament amb el president Zelensky, en una cimera de l'anomenada coalició de voluntaris. Zelensky ha dit que el país vol la pau, però que no es rendirà a qualsevol preu. Després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França. Israel, que amenaça d'intensificar els atacs contra Gaza i evacuar algunes poblacions de la franja si detecta més llançaments de globus o bé estels sobre el seu territori. El govern israelià assegura que aquest cap de setmana n'han rebut 4. Segons es veu a les imatges que publiquen mitjans locals, són petits objectes voladors fets amb materials precaris i no porten adherida cap arma ni cap material explosiu. Tel Aviv ho tracta com una amenaça, perquè en algunes ocasions Hamas ha fet volar globus amb material incendiari per cremar terres i conreus propers a la frontera amb Gaza. Tot i això, el dia que un bombardeig de l'exèrcit israelià ha matat un nen de 4 anys al centre de Gaza. El menor era dins d'una tenda de campanya d'un camp de refugiats i ha rebut l'impacte de metralla. La bomba hauria caigut en un magatzem proper. Hores abans, Tel Aviv ja havia bombardejat l'entrada d'aquest camp de refugiats i també havia matat un noi de 25 anys. I encara a la pàgina internacional, al nord de Cisjordània, ens situem perquè l'exèrcit israelià ha matat a trets un palestí de 14 anys durant una incursió a un camp de refugiats. Segons dades de les Nacions Unides, aquest any almenys 18 menors palestins han mort en accions de soldats o de colons israelians a Cisjordània. D'altra banda, la policia israeliana ha detingut dos joves israelians de 16 i 17 anys acusats d'agredir un palestí amb una cama amputada a la zona d'Hebron, que és al sud de Cisjordània. Segons la investigació, un dels menors colpejava la víctima amb un pal mentre l'altre enregistrava l'agressió amb el telèfon mòbil. Un dels detinguts ha ingressat a la presó i l'altre ha quedat en arrest domiciliari. Segons diversos mitjans israelians, l'home agredit va perdre una cama l'any passat, justament després de rebre trets d'un colon israelià. I justament avui fa 10 anys que un terratrèmol de magnitud 6 va causar la mort de 303 persones al centre d'Itàlia.
7: Nel bel mezzo della notte c'è stata una scossa terribile.
8: A mig de la nit hi ha hagut una sacsejada terrible i de seguida he mirat d'escapar. Han seguit moviments terribles.
7: Scosse terribile.
8: El poble està totalment devastat.
7: Una situació
8: desesperada.
0: El sisme va ser de matinada, a 3:45, i en pocs segons va deixar pràcticament en ruïnes tres municipis, Amatrice, Accumoli i Arquata del Tronto. També hi va haver desenes de rèpliques en poques hores. Es van ensorrar centenars d'edificis i desenes de milers de persones van perdre casa seva. 10 anys després, a Madrid, el poble més afectat, només s'han restaurat el 38% de les propietats afectades i un miler de persones continuen vivint en petits habitatges prefabricats a l'espera de la reconstrucció. Avui hi ha previstos diversos actes de record a les víctimes. I ara marxem cap a Prada perquè la Universitat Catalana d'Estiu d'aquest municipi tanca la 58a edició amb una polèmica, la polèmica per la seva continuïtat després dels problemes econòmics que van denunciar els organitzadors fa unes setmanes. Prada, Laura Bertran.
9: Satisfacció per aquesta edició de l'UCE, però amb preocupació per la situació econòmica. Sentim el president del patronat de la Fundació, Joan Domènec Ros, en l'acte de cloenda.
10: Sap greu dir-ho, però mai la Universitat Catalana d'Estiu no havia estat tan mal tractada per un govern de la Generalitat, fos aquest de dretes o d'esquerres. I lamento no poder-ho dir personalment al mateix president Illa.
9: En canvi, el conseller de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha volgut tranquil·litzar els organitzadors.
11: És un projecte que té futur, que com qualsevol projecte ha d'anar renovant-se, ha d'anar adaptant-se als temps, i hi ha converses, i per tant entenem que, doncs, que tirarà endavant amb el suport del govern.
0: Falta mig minut per un 9:15 del matí. Fem una pausa i de seguida ens ocupem de l'àrea de servei.
12: Tu creus que trobarem un lloc per posar-hi el parasol? No ho sé pas, eh?
13: Però si aquesta hora la platja està buida.
12: Ja, però és que acabo de comprar un cupó extra de Nadal de l'11.
13: Que aquest any té 90 premis de 600.000 euros, esclar.
12: Una il·lusió tan gran que no sé pas si cabrem en aquesta platja.
14: Aquest any, el cupó extra de Nadal de l'11 arriba amb 90 premis de 600.000 euros. Un extra d'il·lusió més gran que mai.
13: Val més que en busquem un altre.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: És 9:15 del matí, àrea de servei. Comencem a fer un cop d'ull al trànsit amb la Mariluz García. Bon dia.
16: Dia, de moment encara poques complicacions. Hi ha cua d'un parell de quilòmetres, 2-3, a l'AP7 entre Constantí i Tarragona, en sentit nord, en direcció Barcelona-Girona, i és que recordem que treballen per retirar un camió que, del qual se li ha despenjat la cisterna que anava carregada amb milers de litres de nitrogen líquid. No hi ha hagut fuita, segons informen els bombers, però cal retirar-la i ocupa dos carrils, només en queda un d'obert a la circulació. Per tant, molta precaució si circuleu per aquest punt. A l'àrea de Barcelona, només aturades de moment a la Ronda de Dalt entre Hort i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, per les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda, mentre que la resta de l'àrea metropolitana de Barcelona, la circulació ara mateixa força fluida. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
2: El temps.
0: Amb Tomàs Molina.
17: Comencem setmana parlant d'inestabilitat. Un matí que comença ja amb alguns ruixats en punts de l'Aran, a les zones més altes de l'Alta Ribagorça. També pot caure alguna gotellada, algun ruixat en àrees de la Costa Daurada, amb tendència que aquests ruixats, aquestes tempestes, vagin guanyant terreny i extensió al llarg de la tarda. Des de primeres hores de la tarda ja els ruixats poden afectar punts de l'Alt Pirineu, de l'Aran, poden acompanyats aquestes tempestes de calamarsa i de mantades fortes, precaució, sobretot des de la Noguera, el Pallars Jussà, Pallars Sobirà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya, amb ruixats, però que també afectaran moltes zones de la Catalunya central i també fins i tot àrees de la Costa Daurada, la Costa Central i fins i tot la Costa Brava. Per tant, tarda de ruixat, les més destacables a les comarques de Ponent i a la Catalunya central. Demà canvi de temps, demà un temps força més tranquil, marcat en general pel sol, potser amb algunes nuvolades a la tarda al Pirineu, potser alguna gota en aquesta zona, però molt aïllada, i amb temperatura avui que es manté sense canvis, allà on hi hagi tempestes l'ambient serà relativament més fresquet, dimarts la temperatura puja, de fet dimecres serà el moment en què la temperatura sigui més alta aquesta setmana, amb una situació encara de més estabilitat, tot i que amb alguns ruixats que entre dijous i divendres tornaran a guanyar terreny, sobretot a les àrees del Pirineu, i la temperatura a final de setmana tornarà a ser normal per l'època de l'any.
18: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
19: Hola a tothom.
18: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: 3CAT Info.
0: És un quart i 3 minuts de 10 del matí. Els Mossos d'Esquadra busquen 3 joves que la matinada de divendres a dissabte van agredir sexualment una noia al Picat, al Segrià. A més, els Mossos han detingut un home de 40 anys acusat de fer tocaments a nois, alguns d'ells menors d'edat, durant la festa major. Lleida, Pere Joan Álvarez.
20: Els Mossos han obert una investigació i busquen 3 joves que van assaltar una noia en un carrer del Picat, a qui van fer tocaments a caràcter sexual i a qui també van robar, amenaçant-la amb una navalla. La mateixa nit es va detenir un home també per tocaments de caràcter sexual. El detingut de 40 anys va començar a fer tocaments a diversos nois que eren a la zona de penyes de la festa major. L'home va ser retingut inicialment pels vigilants de la zona de festes fins a l'arribada dels Mossos, que el van detenir per un delicte d'agressió sexual. L'Ajuntament del Picat condemna les dues agressions sexuals i qualifica aquests fets d'absolutament intolerables. També ha dit, però, que són fets puntuals i aïllats i ha lamentat que s'utilitzin amb finalitats partidistes per generar una percepció d'inseguretat al municipi.
0: I mentrestant, els Mossos investiguen també la mort violenta d'un home dissabte a la matinada a la Ràpita, al Montsià. La policia va rebre un avís que hi havia una baralla entre diversos grups a la localitat. Quan els agents hi van arribar, van trobar un home ferit d'una punyalada. Tres ambulàncies del SEM, dels Serveis d'Emergències Mèdiques, es van desplaçar al lloc dels fets i el van intentar reanimar, però no van poder fer res per salvar-li la vida. El cas està sota secret de sumari. I mentrestant, s'ha detingut un home acusat de provocar el foc que dijous va cremar gairebé 10 hectàrees a Castellví de la Marca, l'Alt Penedès. El detingut de 53 anys se l'acusa d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu. Es tracta del propietari d'un cotxe que els serveis d'emergència van trobar calcinat en una zona boscosa pròxima a la pista forestal que condueix al Castellot. La investigació conjunta dels Mossos i dels agents rurals ha determinat que l'incendi d'aquest vehicle va ser l'origen del foc. Anem a altres qüestions que us avançàvem, buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa o no el primer filtre, ja és un fet, una realitat. i la majoria de vegades ho fa de forma, atenció, esbiaixada. Gemma Sagrera.
19: Una auditoria independent ha analitzat gairebé 500.000 de candidatures de Barcelona Activa gestionades entre el 2017 i el 2022 i detecta diferències segons l'edat, el sexe i el nivell salarial. Les dones de més de 46 anys apareixen perjudicades i els majors de 55 quasi no tenen representació. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de computació social i responsable de la UPF.
21: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, lo que puede hacer es aumentar que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad en la cual existen unos sesgos.
19: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses utilitzen IA en la selecció de personal, però segons les dades, només un 3% comproven si s'han pres decisions injustes.
0: I anem ara fins a Tarragona perquè hi ha satisfacció entre els municipis de l'entorn del Parc Natural dels Ports per les millores que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes en el subministrament a cada cop que hi havia una meteorologia adversa. Tarragona, ens ho explica Jordi Barranca.
22: 12.000 clients dels municipis d'Alfara de Carles, Aldover, Tortosa, Xerta i Roquetes, tots ells al Baix Ebre, es beneficiaran d'unes obres més que esperades. El que ha fet la companyia és substituir dues torres de mitjana tensió i renovar 500 metres de cablejat aeri. Ivan García, l'alcalde de Roquetes.
23: Celebrem esta intervenció i esperem que sigui la primera de moltes actuacions que faiguen per a renovar una xarxa elèctrica molt antiga i que ocasiona problemes al Parc Natural, però també a tot tota la xarxa municipal dins el terme municipal de Roquetes. Sempre que hi ha fenòmens meteorològics adversos, sempre hi ha restriccions de llum.
22: Es calcula que un 21% de la població d'aquest municipi viu en el que les zones coneixen com a disseminats. Els treballs a dins del terme de la Fara de Carles s'han hagut de fer amb helicòpter per la difícil orografia de la zona.
0: Un quart i mig de 10 del matí, la formatgeria Serrat Gros, a Josa de Cadí, a l'Alt Urgell, busca relleu. Els seus propietaris es jubilen l'any que ve i ara reben desenes d'interessats a quedar-se amb aquest negoci. Anem fins allà, fins a Josa de Cadí. Joaquim Albarate.
24: El Serrat Gros és una de les formatgeries artesanes més veteranes del Pirineu. Va obrir el 1980. La Mercè i el Raül se'n van fer càrrec fa 21 anys i ara busquen algú que, com van fer ells, els hi agafi el relleu.
25: Arribem a l'edat de jubilació i tot i que ens agrada moltíssim el que fem i que és la nostra manera de viure, doncs també ha arribat el moment, volem fer una etapa diferent de la nostra vida.
26: No busquem a ningú, sinó que el que vingui és que li ha d'agradar aquesta feina.
25: I que s'ho estimi. Nosaltres, com que ens ho hem estimat molt, creiem que per això portem tots aquests anys.
24: Un traspàs que serà a finals de l'any que ve, però que ja han engegat per poder transmetre els coneixements als nous formatgers i també perquè les cabres puguin adaptar-se.
25: No és un projecte o un negoci que puguis dir, em jubilo d'un mes per un altre. Més que res, doncs, perquè tenim un ramat d'unes 90 cabres que, si no hi hagués relleu, doncs, almenys elles les podríem mirar de que poguessin anar en alguna altra granja, que estiguessin ben cuidades també com les tenim nosaltres i que això és el que més ens preocupa.
24: Les últimes setmanes ja els han contactat centenars d'interessats i una dotzena de candidats han passat per la formatgeria per pensar-se si entomen aquest repte.
27: Hello, dear.
28: So what's going on?
27: Nothing's going on. Look, please understand, there's nothing...
0: Ha mort als 97 anys l'actriu nord-americana Bunny Levin, coneguda per les seves interpretacions a La La Land, Thelma i en sèries com Gilmore Girls. Levin sempre havia sentit interès pel món de la interpretació, però no va complir el seu somni de ser actriu de Hollywood fins que es va jubilar. Abans havia treballat com a bibliotecària escolar i havia criat els seus tres fills. A principis del 2000, després de la mort del marit, va començar a estudiar interpretació i es va traslladar després a Los Angeles, on va emprendre la seva carrera artística.
2: Esports.
0: Amb l'Adol Serra, bon dia.
1: Bon dia, bona hora. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar de forma clara l'equip del Baix Vinalopó per 0-5, amb un doplet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dejemi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol com a blaugrana. També va ser destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar. La valoració d'aquest triomf blaugrana a la Lliga la fa el migcampista Fermín en declaracions a TV3.
29: Hem començat molt bé la Lliga, això ens ha donat confiança i ara encara ens queda agafar una miqueta més de ritme i crec que estem treballant molt bé i anem aquest any a per tot.
1: La mala notícia d'aquest debut de blaugrana va ser la lesió de Gavi al genoll, poc abans de la mitja part, i que el va obligar a ser substituït. D'aquest fet en va parlar a l'acabar el partit el tècnic alemany Hansi Flick.
3: Però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho
4: veurem.
1: Aquestes proves en un principi els hi han de fer avui mateix. En la conferència de premsa a l'acabar el maig, Hansi Flick també va parlar de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou, davant l'Atlètic Club de Bilbao, partit pendent de la primera jornada del campionat. Jugat ahir també a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar 2 al Metropolitano. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats matalassers quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic Diego Pablo Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
5: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
1: De la situació de Julián Álvarez també va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
6: És un jugador de l'Atlètic Madrid que sempre ha sigut un jugador de l'Atlètic Madrid, que nunca hemos tenido intenció de venderlo i que és un jugador de l'Atlètic Madrid i està a disposició del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
1: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de la Lliga de Primera amb dos partits més. Osasuna Llevant a 2:45 i Màlaga Deportivo de la Corunya a 9:45. D'altra banda, dos ex-blaugrana que van debutar ahir amb els seus nous equips. Ferran Torres es va estrenar amb el PSG fent un doplet i salvant un punt pels parisencs en l'empat a 2 contra el Rennes. I d'altra banda, Ronald Araujo va debutar a la Premier amb el Liverpool empatant també a 2 al camp del Newcastle.
2: 3CAT Info.
1: I a segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir al vespre a 0 al camp del Castelló. Tot i el bon resultat assolit pels arlequinats, el jugador sabadellenc Ton Ripoll afirma que es podrien haver endut la victòria.
7: Nosaltres sempre respecte a tothom, por a ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
1: El Sabadell s'estrenarà a la nova Creu Alta dissabte que ve contra l'Almeria. D'altra banda, el Girona. Aquest migdia està previst que el representant de l'extrem ucraïnès Sigankov faci una roda de premsa per explicar la versió del jugador, després que aquest es negués a jugar davant el Leganés a la primera jornada. Sigankov, però, no està previst que estigui present en aquesta roda de premsa.
2: 3CAT Info.
1: En ciclisme, avui a la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grusen i Font Romeu de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Ahir victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint el català Pau Miquel. El català valorava d'aquesta manera la segona posició final en declaracions de Televisió Espanyola.
8: Sí, bueno, la verdad que no he visto que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad.
1: Pogacar segueix de líder la general amb 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan. I en handbol, avui es disputaran al pavelló municipal de Calella, al Maresme, les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freking Granollers a 9:15, mentre que la femenina la jugaran abans a 7:15, també el Granollers davant del Lleida. I en bàsquet, el Barça farà aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, com avui, però del 1926. A més de l'acte inaugural d'avui, se'n faran més durant tota aquesta temporada.

0: Són 9:45 del matí. Repassem a aquesta hora les informacions més destacades. Aquest matí, alerta per la pluja intensa que pot caure, sobretot a partir de les 2:00 del migdia, al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent, que pot anar acompanyada de ventades i de pedregades. Després de les inundacions aquest cap de setmana, Protecció Civil recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs, ni tan sols si estan secs, perquè les cascades poden ser sobtades. També us estem explicant que el govern espanyol ha demanat a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui pel migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar justament aquest mecanisme de solidaritat. Fins a 8 ministres han de comparèixer a partir de demà per explicar la gestió que el govern espanyol ha fet i està fent de la crisi migratòria a Ceuta. L'altre focus informatiu l'estem posant a Ucraïna perquè hi ha menys 5 morts en l'atac entre Rússia i Ucraïna de les últimes hores. El primer ministre britànic, Andy Burnham, és a Kiev en el seu primer viatge a l'exterior i durant la visita, que coincideix amb la celebració del Dia de la Independència Ucraïnesa, participarà amb Zelensky a la cimera de l'anomenada Coalició de Voluntaris. I a partir d'ara també us parlarem d'un avís de les associacions d'usuaris de transport públic. Alerten que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i del metro a Barcelona pot afectar la salut dels viatgers. En ple estiu, les temperatures en algunes estacions de metro poden arribar a ser entre 7 i 10 graus superiors a la de l'exterior. També us parlarem del brot d'Ebola que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo i que continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. I en pàgina cultural us parlarem de les novetats a les estrenes de les plataformes, la sèrie Toda la verdad de mis mentiras o la pel·lícula Susurra en tu nombre de Netflix són algunes d'aquestes novetats que s'estrenen aquesta setmana. També destaca l'estrena de Matèria Oscura a Apple TV. Totes les novetats estan basades en novel·les d'èxit. I el Barça que s'estrena a la Lliga golejant l'Elx a domicili Eudald.
1: Els de Hansi Flick ho van fer per 0-5 amb un doblet de Rafinha, un altre de Fermín i un gol de Dayemi. La notícia negativa del partit va ser la lesió de Gavi abans de la mitja part.
0: I al temps, les nuvolades que tornaran a donar ruixats i també tempestes que poden ser fortes. Atenció aquesta tarda al Pirineu, al Ponent i a la Catalunya Central. També poden afectar la zona del litoral. La temperatura es mantindrà sense canvis. Són 9:53 del matí.
2: 3CAT Info.
0: Protecció Civil manté l'alerta per les pluges intenses que poden caure avui a moltes comarques de l'oest i el nord del país. Les tempestes localitzades sobretot al Prepirineu, al Pirineu i a Ponent poden anar acompanyades de fortes ratxes de vent i també de pedra. El Servei Meteorològic de Catalunya avisa que poden caure més de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts i que l'episodi s'agreujarà a partir de les 2:00 del migdia i fins ben entrada la matinada. Després de les inundacions d'aquest cap de setmana, Protecció Civil demana extremar les precaucions i recorda que no s'han de creuar rius, rieres ni barrancs encara que no portin aigua, perquè les cascades poden ser sobtades, diuen. La subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, reafirma la decisió de no haver enviat una alerta als telèfons mòbils per les fortes pluges de dissabte al Baix Penedès i al Tarragona. Escoltem-la.
3: Ens estaven avisant que podien caure 40 litres en mitja hora, però amb una probabilitat baixa. Aquest criteri no és un criteri per fer un enviament preventiu d'una alerta, no és el que preveu el pla. Per tant, nosaltres aquest criteri no l'hem utilitzat perquè no hi era, no teníem un nivell elevat, un 5 o un 6, per fer aquesta alerta preventiva.
0: Els alcaldes d'aquests municipis demanen millores estructurals per resoldre l'evacuació de les rieres al mar en els trams inundables on hi ha càmpings, habitatges o altres instal·lacions. Per d'altres temes, la ministra de Migracions i portaveu del govern espanyol, Elma Sáenz, ha acusat Alberto Núñez Feijóo de voler generar angoixa entre els saudís i buscar la confrontació quan parla d'infeccions, contagis i confinaments dels migrants amb malalties, com ha fet les últimes hores. En una entrevista a Televisió Espanyola, Sáenz creu que això demostra que el PP no és un partit d'estat.
4: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parece de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
0: Les declaracions arriben hores abans que demà comencin les compareixences de diversos ministres al Congrés de Diputats sobre la crisi de Ceuta, justament. Madrid, Dani Sáenz Díaz.
5: La ministra de Defensa obrirà les compareixences demà. Després passaran pel Congrés els titulars de Presidència, Sanitat, Interior, Exteriors, Migracions, Joventut i Igualtat. Gairebé mig executiu haurà de defensar la resposta a la crisi de Ceuta, però des del PP, Alberto Núñez Feijóo exigeix explicacions a Pedro Sánchez i buscarà suports per obligar-lo a compareixer.
6: És la primera vegada que el president del govern, ante la major crisi que conocemos de integritat territorial del nostre país, està en xanclas i proponint canciones del verano.
5: El president espanyol ha seguit la crisi des de Lanzarote, on ha passat les vacances. Dimarts ha convocat el Consell de Ministres, el primer d'un tram final de legislatura marcat pel debat migratori, però també per deures pendents com els nous pressupostos o el finançament autonòmic.
0: Com explicàvem, el govern espanyol ha demanat a les comunitats autònomes que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. Ampliem-ho. El Ministeri de Sanitat ha convocat avui al migdia una reunió amb els governs autonòmics per activar aquest mecanisme de solidaritat entre les vacunes que calen. Hi ha la triple vírica i les de la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena atenció sanitària a Ceuta, com explicàvem, on més de 4.300 migrants han estat identificats. El Ministeri assegura que el sistema està molt i molt tensionat ara mateix, però nega que estigui col·lapsat.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Anem a altres qüestions, 2:15, generosos de 10. Almenys 5 persones han mort als últims atacs entre Rússia i Ucraïna. Les forces russes han bombardejat els afores de Kharkiv, al nord-est, en una acció que ha deixat 3 morts. Per contra, la ciutat de russa de Krasnodar, 2 nens han mort i 9 persones més han resultat ferides després que les restes d'un dron impactessin contra una escola bressol. El govern rus ha explicat que han interceptat més de 350 drons. Tot i això, alguns aparells han impactat contra 4 instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia. L'espiral de violència ha convertit aquest estiu en el més sagnant de la guerra. Ucraïna celebra avui justament el Dia de la Independència i ho fa amb la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i també el primer ministre britànic, Andy Burnham, en el primer viatge a l'estranger des que és al càrrec. Participaran aquest migdia juntament amb el president Zelensky en una cimera de l'anomenada coalició de voluntaris. Zelensky ha dit que el país vol la pau, però que no es rendirà a qualsevol preu. Després de les múltiples reivindicacions de més armament, el líder ucraïnès ha anunciat una acceleració de les entregues d'armes per part de França.
2: 3CAT Info.
0: Anem a altres qüestions que us avançàvem. Les associacions d'usuaris del transport públic han avisat que la calor que fa a les andanes dels trens de Rodalies i també del metro de Barcelona pot afectar la salut d'alguns viatgers. En ple estiu, les temperatures en algunes estacions de metro poden arribar a ser entre 7 i 10 graus superiors a la de l'exterior. Laura Cugat.
7: Les associacions usuaris del transport públic alerten que la calor a les andanes, principalment de Rodalies i de metro, posa en risc la salut dels viatgers. Ho destaca Adrià Ramírez, vicepresident de l'Associació per a la Promoció del Transport Públic.
8: Poden patir marejos, baixades de pressió.
7: Els usuaris ho noten sobretot durant les hores de més calor.
9: En el andén és insoportable. Ya uno como que tiene un poquito más de respiro cuando se sube al metro.
10: La veritat és que quan entres al metro està molt bé, però a l'andana és morir-se.
7: Des de Transports Metropolitans de Barcelona constaten que estan estudiant mesures, com ara millores en la ventilació, però reconeixen que l'estructura de les andanes és molt complexa.
0: Expliquem altres qüestions. Vallfogona de Ripollès viu un estiu i afrontarà una tardor d'obres al nucli medieval del poble. Una intervenció que va començar el juliol amb la renovació del clavegueram i també modificarà la xarxa d'aigua a Girona, Laia Claret.
11: A principis del mes passat van començar unes obres al nucli medieval de Vallfogona que han servit per canviar tot el clavegueram. Aquests treballs han estat finançats per la Generalitat amb més de 300.000 euros i han suposat aixecar tot l'enllosat del centre urbà. Esteve Font és l'alcalde de Vallfogona en declaracions a la televisió del Ripollès.
12: El que és el carrer, Milany, el carrer Capella, que és el nucli antic del poble, s'ha hagut d'aixecar, estan fent obres per passar la claveguera, no? I ara a agost ells marxen i entrarà una altra empresa que serà el que farà el tema de l'aigua.
11: Aprofitant l'obertura dels carrers, també es faran modificacions i modernitzacions a la xarxa d'aigua d'abastament. En aquest cas, un projecte subvencionat per l'ACA amb uns 100.000 euros. Un cop s'hagin acabat els treballs al subsol, els carrers del nucli medieval es cobriran amb un enllosat nou.
0: Gràcies, Laia. I un veí del barri de Sants, a Barcelona, ha trobat un projectil a casa seva. L'home ho ha denunciat als Mossos d'Esquadra, que ara n'investiguen l'origen. Segons ha avançat l'agència EFE, la denúncia es va interposar ahir al matí. I ara la policia prova d'esbrinar, d'una banda, com ha pogut arribar aquest projectil a casa del denunciant, i de l'altra, si es va arribar a detonar en un tiroteig en algun lloc proper. Continuem. El brot d'Ebola que es va detectar fa 3 mesos a la República Democràtica del Congo continua descontrolat. Les xifres oficials informen de 2.500 persones mortes. Durant l'última setmana hi ha hagut de mitjana una mort cada mitja hora. Les ONGs que treballen sobre el terreny, com Metges Sense Fronteres, creuen que l'impacte real d'aquesta epidèmia podria ser molt més gran. Ho adverteix un dels coordinadors d'emergències de l'ONG, Gabriel Sánchez Ibarra.
13: De hecho, el 60% de las muertes registradas hasta el momento no se producen en los hospitales o en los centros de tratamiento de ébola. Se producen en las comunidades. Y probablemente haya muchas más muertes que no se registran o que simplemente ignoremos que estén pasando.
0: Ahir el Papa Lleó XIV ha demanat a la comunitat internacional que s'impliqui per aturar aquest brot, tot i que de moment no hi ha cap vacuna que s'hagi demostrat eficaç. Per aquesta soca del virus, l'OMS hi enviarà 70.000 dosis d'una vacuna experimental per intentar frenar-ne l'expansió. Les autoritats britàniques plantegen reduir la població reclusa a les presons d'Anglaterra i de Gal·les, alliberant delinqüents sexuals que acceptin fàrmacs inhibidors del desig sexual. La iniciativa va adreçada a prop de 4.000 reclusos, del total de 15.000 convictes per delictes sexuals. Són reclusos amb penes inferiors a 4 anys i que han d'acceptar de manera voluntària rebre el tractament per obtenir la llibertat provisional. Un primer pla pilot per a 10 presons s'estendrà a 20 a partir del novembre i, si funciona bé, s'aplicarà a la resta de centres. La població reclusa total és de 90.000 persones, prop del doble que fa 30 anys. A tall d'exemple, cada mes la policia deté més de 850 persones acusades de delictes sexuals contra menors per internet. I ara ens ocupem de la pàgina cultural per parlar d'aquest rècord de traduccions de llibres escrits en català. L'any passat es va batre aquesta nova marca amb la traducció de 385 originals, que és la xifra més alta d'aquest segle, Carola Gil.
14: Aquesta xifra inèdita reflecteix la bona salut de la literatura catalana. Així ho ha assegurat la directora de l'Àrea de Literatura de l'Institut Ramon Llull, Isasco Narretxe, en declaracions a la CN.
15: Encara ens falta molt per tocar sostre. Nosaltres tenim el més important, que són els escriptors i les escriptores que produeixen aquests llibres, que escriuen aquests llibres, perquè si no tinguéssim això, les institucions i el mateix sector no podríem fer res. Per tant, partim d'una bona salut de la nostra literatura.
14: Encapçala el podi el castellà amb 128 llibres produïts, seguit de l'italià i el portuguès. Tot i que es tradueixen tots els gèneres, la literatura infantil i juvenil acumula gairebé la meitat de les traduccions.
16: Les tasques d'extinció van bé.
2: Cada dia tenim un compromís amb l'actualitat. Registres
17: a Catalunya. A les dues, al Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
2: De dilluns a divendres a les 8, al Catalunya Vespre, el resum dels temes del moment.
17: Catalunya Migdia i Catalunya Vespre. I som per explicar-te tot el que és notícia aquest estiu.
2: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
17: Ningú et donarà més. Ningú t'ho explicarà millor.
0: Un segon ja per 9:45 del matí. És moment d'obrir l'àrea de servei i d'actualitzar la informació del trànsit i del temps. Comencem pel trànsit. Saludem aquesta hora la Mariluz García. Bon dia, com està la situació ara mateix?
18: Bon dia, doncs comencem parlant del transport públic. Els trens de la línia R3 de Rodalies tenen retards mitjans d'uns 20 minuts a causa d'una incidència a la infraestructura a l'estació de Vic, segons informen des de Rodalies de Catalunya. També pel que fa al transport públic, recordem que els trens de les línies de Barcelona al Vallès dels Ferrocarrils de la Generalitat han reprès avui el servei normal després de les obres de millora que han tallat la línia durant dues setmanes entre Sarrià i Gràcia. A les carreteres continuen les aturades a l'AP7 entre Constantí i Tarragona en direcció Barcelona, on treballen per retirar un camió que ha perdut la cisterna carregada de nitrogen líquid, que no ha tingut fuita. Hi ha encara un sol carril obert a la circulació. També un carril tallat a l'autopista AP2 a Castelldans, a la comarca de les Garrigues, direcció Lleida, a causa d'un vehicle avariat, cosa que provoca trànsit lent a la zona. A l'àrea de Barcelona continuen les aturades a la Ronda de Dalt, entre Horta i la Vall d'Hebron, direcció Llobregat, a causa de les obres de cobertura que tallen un carril a banda i banda, i ara també es comencen a aturar els vehicles a l'autovia A2 entre Abrera i Esparreguera, en direcció Lleida, també a causa de treballs a la calçada. Més informació renovada d'aquí a 30 minuts.
0: Fins després, bon dia.
18: Bon dia.
2: El temps.
0: Actualitzem la informació meteorològica amb el Tomàs Molina.
19: Comencem aquest dilluns, setmana d'inestabilitat. Avui, amb ruixats que ja al matí poden afectar alguns punts de l'Aran, de l'Alt Pirineu, amb nuvolades també que seran presents a la Costa Daurada i que durant el matí podrien donar ja alguna gotellada en aquest sector. La tendència de cara a la tarda és que aquests ruixats, aquestes tempestes, guanyin terreny. Seran més freqüents en punts de l'Alt Pirineu i a l'Aran, especialment cap a la Noguera, el Pallars Sobirà, Pallars Jussà, l'Alta Ribagorça, l'Alt Urgell i també Cerdanya. Localment poden anar acompanyats de calamarsa o de pedra en aquests indrets, però també el ruixat i les tempestes poden afectar la resta de les comarques de Ponent i la Catalunya central al llarg de la tarda vespre d'avui, esporàdicament la zona del litoral, de tota la costa catalana. Amb més núvols, avui la temperatura tornarà a ser relativament baixa, molt menys, no tan alta com la setmana passada, en molts indrets del país. I la tendència, però també, de cara a dimarts, dimecres i dijous, és que pugin una mica les temperatures. Demà serà un dia, el dia més tranquil de la setmana, marcat en general pel sol, potser amb algunes nuvolades al Pirineu. Dimecres persistirà el sol, però amb alguns ruixats que poden afectar, sobretot, punts de l'Alt Pirineu, amb temperatura més alta, amb un ambient que serà una miqueta més calorós. A partir de dijous, però, torna a guanyar terreny la inestabilitat i les temperatures a final de setmana tornaran a normalitzar-se per l'època de l'any.
2: 3CAT Info.
0: 3:03 de 10 del matí, ingressat a la presó, l'home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna acusat d'un delicte contra la salut pública. El van enxampar amb 26 plaques on hi havia cocaïna distribuïdes per l'equipatge. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia va fixar-se que es mostrava nerviós i responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes. Una informació que acabem de saber. Ara marxem cap a Palamós, perquè els nedadors de la Costa Brava reclamen més seguretat davant l'augment d'embarcacions recreatives. Una nedada organitzada per l'entitat SOS Costa Brava i el Club Natació Palamós ha visibilitzat la problemàtica aquest diumenge. Berta Artigas Fontàs.
20: Els participants han recorregut uns 3.200 metres entre la cala del Castell fins la cala Senyà de Palamós, en una jornada que ha servit per reclamar una mar més segura. Les entitats han demanat una normativa més clara que estableixi una distància mínima de seguretat entre les embarcacions i els nedadors, tal com ja existeix, per exemple, en el cas dels bussejadors. Esther Iesares és una de les fundadores del Club Natació Palamós.
21: Clar, el banyista és, al final és el més vulnerable del mar, diguéssim. Al final, qui té més força són les embarcacions.
20: La problemàtica s'ha agreujat en els últims anys, assegurant coincidint amb l'augment del nombre d'embarcacions recreatives que naveguen per la Costa Brava.
0: Per cert, que un grup de submarinistes ha escanejat el fons marí català per fer models tridimensionals d'embarcacions enfonsades. Des de fa poc més d'un any, i sota el paraigua del projecte Talassa, els submarinistes organitzen inversions en diferents punts del litoral català per documentar el patrimoni subaquàtic a uns 40 metres de profunditat i amb un equip de gravació especialitzat. El director del projecte Talassa, Albert Bim, ha explicat a l'Agència Catalana de Notícies quins objectius tenen.
22: No només és fer-lo servir per al curset recreatiu com a eina de briefing, sinó també com a eina per divulgar tot aquest patrimoni subaquàtic tant en l'àmbit que se diria de ciència ciutadana com en àmbit científic, i tota aquesta informació també poder-la tenir com un registre exacte de l'estat en què es troben tot aquest patrimoni que tenim als nostres mars.
0: Principalment la recerca se centra en embarcacions que tenen importància sedimentària, per exemple, els vaixells de pescadors. Fins ara el grup de submarinistes n'ha documentat una vintena, la majoria al litoral de Tarragona.
2: A 3Cat Info,
1: la pitjor sequera per durada, per intensitat i per...
2: Insostenibles.
3: Yo me fui arrinconando ahí y ese era mi ataúd. Llenas de agua.
2: El retrat d'un planeta en crisi.
4: Mai en la vida havia plogut tant aquí, com ara mai en la vida.
23: En ningún momento yo pensé que iba a salir de ahí.
2: Un espai on expliquem com ens afecta la crisi climàtica i ambiental i què estem fent per frenar-la i adaptar-nos-hi. Insostenibles, amb Montse Poblet.
0: Pàgina cultural, les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix, Matèria oscura a Apple TV i la pel·lícula Susurrant un hombre també a Netflix, entre les novetats destacades a les plataformes de streaming aquesta setmana. Totes, per cert, basades en novel·les d'èxit. Ens ho explica la Clàudia Rosas.
24: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
25: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie de 5 capítols basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín, que són amics de l'ànima des de fa anys, celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana, però el que havia de ser un viatge d'amistat es va complicant. En el repartiment, Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. Una altra de les estrenes destacades divendres a Apple TV és la segona temporada de Matèria oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Descent, físic i pare de família, va ser transportat a una vida alternativa i encara busca tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
26: It's okay. They need to hear this.
25: Que fa les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, aquest divendres arriba a Netflix Susurra'n tu nombre, basada en una novel·la d'Alex North. Un home busca el seu fill desaparegut i demana ajuda al seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. La cinta la dirigeix el cineasta James Ascroft. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise de l'último amanecer. Maya Refico i Eva Longoria protagonitzen la història d'una noia amb una malaltia crònica que passa l'estiu a Mallorca amb la mare. Quan s'enamora d'en Julià, uns secrets familiars amenacen d'espallar-ho tot.
27: If you're lonely, sad, and blue.
0: I l'últim premi, Ciutat de Palma, de novel·la, porta per títol Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro. L'autor, l'escriptor Jaume Oliver, relata les aventures del protagonista en una fictícia Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil. El llibre es converteix així en una crònica d'espies dins d'una ciència-ficció documentada i també versemblant alhora. Ens en dona més detalls des de Palma la Caterina Carmany.
28: Us imaginau una Palma republicana que va guanyar la Guerra Civil? En Bradley, el protagonista d'Un dia saltarem la ciutat amb cavalls de ferro, ho assegura a una neuròloga de l'anomenat règim circular que l'investiga.
29: Va viure a una Palma on ha guanyat la república. Clar, les dates no quadren, però la ficció que construeix aquest home és d'alguna manera, és absolutament coherent. I aquest llibre, en el fons, conta la seva vida, la vida d'aquest home, i és com una pel·lícula d'espies a una ciutat que no va existir. I sí, és un món dins un altre món. A mi m'agrada jugar amb aquest joc de miralls.
28: El protagonista agafa la mà de la metgessa i del lector i es condueix per racons i dreceres d'una ciutat desconeguda, fascinant i creïble. Oliver la construeix a partir d'una Palma dissenyada que no se va fer.
29: Parteix d'un projecte urbanístic real de Palma que va fer en Gaspar Bernassa, que va ser el gran arquitecte modernista de Palma, que va fer un projecte d'eixample que ja els seus coetanis van dir que era utòpic i irrealitzable. Però si hagués guanyat la república, segurament Palma s'hauria semblat en aquest projecte que, com dic, era molt utòpic, que plantejava una zona verda immensa, tan gran com el centre històric de Palma.
28: Ciència-ficció per als que no els agrada la ciència-ficció, amb un final que aixeca amors i odis.
0: I I abans dels esports, un apunt, dir-vos que l'USTEC confirma la vaga educativa al primer dia de curs. El sindicat assegura que el govern no s'ha reunit amb ells des del juliol i veu molt complicat que la situació es pugui resoldre en 15 dies, ho diu la portaveu del sindicat, Yolanda Segura.
5: La vaga del 8 de setembre, nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Esports. Amb la del Serra, bon dia.
6: Bon dia. El Barça s'ha estrenat a la Lliga amb una golejada al camp de l'Elx. Els de Hansi Flick van superar i de forma clara l'equip del Baix Vinyalopó per 0-5 amb un doplet de Rafinha, que hi va jugar com a davanter centre, un altre de Fermín i un gol de Dejemi, que d'aquesta manera marca el seu primer gol com a blaugrana. També ha estat destacada l'actuació de l'anglès Anthony Gordon, que va donar dues assistències de gol en la gairebé mitja hora que va jugar.

0: Conferència de premsa després del partit al tècnic alemany Hansi Flick.
1: És el genoll, però hem d'esperar. Potser ara ho veiem una mica millor que al principi quan s'ha lesionat, però com dic, hem d'esperar, li farem proves i ja ho veurem.
0: Avui està previst que li facin en un principi aquestes proves per saber-ne la base exacta. En la conferència de premsa a l'acabar-se el maig, Hansi Flick també va parlar de la situació d'Alejandro Valde, que no va viatjar a Elx, assegurant que no vol que el lateral marxi. El pròxim partit del Barça serà dijous que ve al Camp Nou, davant l'Atlètic Club de Bilbao, un partit pendent de la primera jornada del campionat.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Jugat també ahir a primera, l'Atlètic de Madrid i el Villarreal van empatar dos gols. El davanter argentí Julián Álvarez va jugar l'última mitja hora del partit i va ser xiulat pels aficionats de l'Atlètic de Madrid quan va entrar al camp. Quan es va acabar el partit, i mentre tots els seus companys saludaven a l'afició de l'Atlètic de Madrid, l'argentí va marxar sol cap al túnel de vestidors. Segons el tècnic Diego Simeone, ho va fer per indicacions del mateix club.
3: Me comentaba la gente del club que el club decidió que él no se acerque a saludar con sus compañeros a la gente y que la decisión no fue de Julián Álvarez, sino fue del club que tomó la decisión de alejarlo y separarlo para que venga hacia el vestuario.
0: De la situació de Julián Álvarez també va parlar el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, assegurant que el jugador no marxarà i s'ha queixat del comportament del Barça. Són declaracions al mitjà El Desmarque.
4: Es un jugador del Atlético de Madrid que siempre ha sido un jugador del Atlético de Madrid, que nunca hemos tenido intención de venderlo, y que es un jugador del Atlético de Madrid y está a disposición del entrenador para salir cuando quiera el entrenador. Yo lo que considero es que el FC Barcelona no ha estado a la altura de las circunstancias y no ha hecho lo que normalmente se suele hacer en estos casos.
0: En el tercer i últim partit de primera jugat ahir, el Getafe va superar per 1-0 el Racing de Santander. Avui es completa la segona jornada de Lliga de Primera amb dos partits, Osasuna Llevant a 8:15 i Màlaga Deportivo a 10:15.
2: 3CAT Info.
0: I a la segona divisió, segon empat consecutiu del Sabadell en la seva tornada a la categoria de plata. Els vallesans van empatar ahir a 0 al camp del Castelló. Tot i el bon resultat aconseguit pels arlequinats, el jugador del Sabadell, Toni Ripoll, afirma que es podien haver endut la victòria.
5: Nosaltres sempre respecte a tothom, por ningú, hem vingut a fer el nostre partit amb les nostres eines, intentar contrarrestar-los, i crec que ha sigut un partit molt disputat en el qual, doncs, amb una mica més d'encert, potser ens podríem haver endut alguna cosa més.
0: D'altra banda, el Girona finalment s'ha suspès la roda de premsa que havia de fer aquest migdia el representant del davanter, Víctor Sigankov, perquè l'ucraïnès ha rebut una oferta de l'Ajax que, si no hi ha novetats, acabarà acceptant. D'aquesta manera es resoldrà el problema que s'havia generat amb Sigankov, que havia demanat la carta de llibertat, que s'havia negat a jugar el dia del Leganés, i arran d'això el club li havia obert un expedient disciplinari. Mentrestant, aquest migdia, el club gironí presentarà els defenses Mumín i Portado, dues de les noves incorporacions. I en ciclisme, avui la Vuelta es disputarà la tercera etapa entre Grosjean i Font-romeu, de 174 quilòmetres, amb un port de primera categoria i un altre de segona situat a l'arribada. Ahir, victòria pel ciclista britànic Matthew Brennan, que va superar l'esprint el català Pau Miquel, que va acabar segon, i el líder Pogacar, que va ser tercer. Pogacar, com dèiem, segueix de líder a la general amb només 9 segons d'avantatge sobre Van Aert i 10 sobre Brennan.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: Atarán Society.
1: Viu la ràdio.
2: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona. 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.

0: Aviam, un, dos, tres, ja deixem tots.
1: Gràcies, Convergència!
2: Viu la ràdio.
3: Una ràdio més pròxima. Ràdio Argentona, 104.6.

molt a la merda. Ties, us ho juro que quan jo era petita, vale, el meu màxim somni era tenir una relació per cuidar-la, per fer-me gran, per créixer.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, els millors èxits. Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Volevamos solo ser felici, come ridere di niente, masticare il sogno da...
0: La millor música a Ràdio Argentona. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last bit. Ràdio Argentona, els millors èxits. La millor música a Ràdio Argentona.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Que vingui algú que em tregui l'angoixa del pit.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: I deixar-nos portar cap aquí, cap allà. Obrir les portes del cor.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
2: Massa bé, massa bé.

0: Els alcaldes afectats pels aiguats de dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès demanen solucions estructurals contra les inundacions. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
0: Mirada posada a les vies del tren i la Nacional 340. Els municipis afectats per la pluja torrencial de dissabte a la matinada reclamen que aquestes dues infraestructures deixin de ser barreres per l'aigua. Estel Batet, Carles.
2: Els alcaldes admeten que les zones que més van patir es van construir als anys 60 en terrenys que eren aiguamolls i a nivell de mar, però sostenen que les vies del tren i la Nacional 340 agreugen el problema i per això reclamen nous passos que facilitin l'evacuació de l'aigua.
0: Tarragona, Clara Xavier Domingo.
3: Mentre els municipis encara s'estan refent dels anys, els alcaldes reclamen de nou inversions en infraestructures com la Nacional 340 o les vies del tren per evitar l'acumulació d'aigua en cas d'inundacions o riarades. L'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, n'ha parlat en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
4: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: Tot això quan en tenim per davant una nova tarda complicada amb alertes taronges de nivell 4 sobre 6 per pluges torrencials ara a la meitat oest del país. Per tant, avancem la previsió del temps.
5: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Són avisos per intensitat de pluja, tant en 30 minuts com en 3 hores, i de moment es descarta enviar els alerts als mòbils, tot i la polèmica de les últimes hores, perquè la matinada de dissabte, recordeu, tampoc es va fer. Francesc Mauri, què ha de passar avui?
6: Bon dia, bona tarda a aquesta hora. Ha de passar que ja tenim les primeres tempestes al terç oest de Catalunya. Hi ha dos comarques, d'una banda la Ribagorça i d'altra banda el Segrià, dos nuclis actius que poden descarregar amb intensitat i que aniran estenent-se des de l'oest de Catalunya, l'interior, Pirineu i Prepirineu. I efectivament, intensitat que localment podria ser torrencial, 40 litres en 30 minuts, és a dir, molta aigua en poca estona, bàsicament al nord del Montsec, tot i que no és descartable en d'altres zones de l'interior Pirineu i Prepirineu. Ara bé, cal estar atents a aquestes tempestes perquè acabada la tarda i ja de cara al vespre i una mica més endavant podrien arribar a punts del prelitoral. Si arriben a alguns punts de la costa, seria de forma desdibuixada. De cara a demà, temps més tranquil i més assolellat.
5: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Doncs, pendents del que pugui passar aquesta tarda, l'altra notícia del dia és que a dues setmanes perquè comenci el curs escolar, el principal sindicat de mestres, l'USTEC, dona per fet que el primer dia, el 8 de setembre, hi haurà vaga.
2: Això després d'un estiu sense avenços en les negociacions entre el comitè de vaga i la Generalitat, segons ha denunciat la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, al Matí de Catalunya Ràdio. El Departament d'Educació no ho ha volgut valorar.
7: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així.
0: Més qüestions. En reunió aquest migdia del govern espanyol amb les comunitats autònomes perquè cedeixin vacunes als migrants de Ceuta.

0: l'objectiu és reforçar la immunització d'aquestes persones. La portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, acusa mentrestant el PP de voler generar angoixa amb la situació sanitària a la ciutat autònoma.
1: El senyor Feijóo ha ido a Ceuta no a proponer soluciones, sino a propagar precisamente y a extender la angustia. No hay riesgo de contagio y lo que sí que es contagioso es la xenofobia.
2: De la política espanyola, per cert, avui crida l'atenció la manera com la presidenta madrilenya Isabel Díaz Ayuso ha esquivat donar explicacions, que les explicacions que, d'altra banda, li ha demanat el líder del seu partit, Alberto Núñez Feijóo, per la polèmica compra d'un àtic de 6 milions d'euros.
3: No se puede estirar más este chicle, por más que volamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
2: I en crònica internacional, avui és el dia de la independència d'Ucraïna.
0: Sí, el president del país, Volodymyr Zelensky, adverteix contra el relat de Rússia el dia que la guerra deixa 3 morts a Ucraïna i 2 a Rússia en atacs creuats dels dos bàndols.
4: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir al Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No li estalviarem al Kremlin mig milió de soldats.
2: I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran, com sempre, als esports. Laia Tudel, amb bones notícies per Gavi, i diem que tot ha quedat en un ensurt.
5: Ahir Gavi va ser substituït per un cop fort al genoll, però les proves aquest matí han descartat cap lesió greu. Té només una forta contusió, per tant aviat ja podrà tornar als entrenaments. Més coses al partit d'ahir a Elx. El Barça ha fet un comunicat on condemna l'ús desproporcionat de la força dels agents de policia contra aficionats i socis blaugranes als afores de l'estadi. Lamenta que una vegada més la policia requisi estelades a l'entrada dels estadis on juga el Barça. En parlarem al Catalunya Migdia i també sabrem si l'enrenou amb el jugador del Girona, amb Sigankov, es podria desencallar avui.
2: I ens falta saber com tenim la mobilitat, Mariluz García.
6: Doncs amb algunes atencions a l'autopista del Maresme, la C32 entre Mataró i Sant Andreu de Llavaneres, direcció Girona, per un turisme que ha bolcat i que talla dos carrils, a la C17 entre Parets del Vallès i Mollet en direcció Barcelona, i per obres la B30 Barberà del Vallès en sentit de sud i la ronda a dalt entre Hort i la Vall d'Hebron direcció Llobregat.
2: Ara passen 6 minuts de les 2 d'un dilluns en què continuem mirant el cel. Per les pluges que han de venir i per les que van caure el cap de setmana, els municipis de les comarques del Baix Penedès i el Tarragonès afectats per aquestes intenses pluges de dissabte a la matinada miren encara de recuperar la normalitat. Alhora reclamen inversions per fer millores estructurals per evitar episodis com els d'aquest cap de setmana. Anem altra vegada a Tarragona, Clara Xavier Domingo.
7: Municipis com el Vendrell o Roda de Barà treballen en la retirada de cotxes, arbres i la neteja de carrers després que les inundacions deixessin un escenari dramàtic i catastròfic, segons ha dit l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez, en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio. L'alcalde demana inversions en infraestructures com la Nacional 340, que va quedar tallada durant hores, i ha apuntat al problema de base d'aquesta zona.
8: Aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero. Però en llocs no hi ha pluvials, o els pluvials, per pocs que tinguin, com la pendent és tan mínima, triguen temps en evacuar la platja. Llavors s'acumula l'aigua i s'inunda, i després ja marxa la platja. Però és que has de fer grans dipòsits a sobre, en zones on no tens, diguéssim, finques solars públics per poder foradar, perquè tots són cases, apartaments o carrers.
7: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, ha dit també al Matí de Catalunya Ràdio que les vies del tren generen un problema que fa anys que reclamen que es resolgui.
9: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adeqüi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
7: Els alcaldes recorden que són hereus de les polítiques d'urbanització dels anys 60 que ara dificulten resoldre aquests problemes.
2: I a tot això de cara a les pluges d'aquesta tarda, que ara ens explicava en Francesc Mauri, Protecció Civil descarta de moment enviar alertes, és alerta als mòbils de la població, perquè de moment no veuen que el risc sigui prou elevat, això tot i la polèmica de les últimes hores, perquè dissabte tampoc se'n van enviar, Maria Núria Rebella.
6: Doncs segons ha explicat en una entrevista a 3Cat Info, Xavier Mar Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil, si el risc s'incrementa i cal que la població prengui mesures d'autoprotecció, es faria la tramesa massiva de missatges als mòbils dels veïns. De moment, concret a Mar Ramon, no ens trobem en aquesta situació.
10: És alert, segons el pla Inuncat, s'envia de forma preventiva quan tenim avisos de nivell vermell, de 5 sobre 6 o 6 sobre 6, en aquest cas, el nivell màxim és de 4 sobre 6, amb la qual cosa no es preveu enviar de forma preventiva aquest missatge als mòbils.
6: El cap de guàrdia demana molta precaució si es fan activitats a l'aire lliure i remarca que no s'han de creuar les rieres.
10: Evitem creuar rieres, barrancs, guals, zones inundables, val? Encara que portin un nivell d'aigua baix, doncs el vehicle es pot veure arrossegat o pot quedar encallat, i es fa amb poc nivell d'aigua també, doncs és fàcil que arrossegui una persona.
6: Al llarg de la tarda les tempestes es poden desplaçar des del nord-oest cap a la Catalunya central.
2: És la notícia del dia, n'estarem pendents durant tota la tarda a Catalunya Ràdio, també 3Cat Info, i avui dilluns també ens deixa la notícia que l'USTEC, el sindicat majoritari de l'educació, dona per fet que el primer dia del nou curs, el dimarts 8 de setembre, els docents aniran a la vaga. De fet, al matí de Catalunya Ràdio, la seva portaveu, Iolanda Segura, parla de miracle per poder desconvocar aquesta jornada de protesta. Reclama al govern la represa de les negociacions per evitar ja les pròximes vagues programades. Educació, de moment, Maria Núria, no ha reaccionat a aquesta crida.
6: Segura, tot i que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant pel desenvolupament de l'escola inclusiva, recalca que calen canvis estructurals i una negociació més a fons i amb calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol.
11: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
6: Parla vostè que un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
2: I un altre dels àmbits relacionats amb el començament de curs és l'habitatge. I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al conjunt d'Espanya aquesta xifra se situa al voltant dels 425. Ho recull el portal immobiliari Idealista. Què més hi trobem, Joan García?
12: Que a Girona el preu se situa de mitjana en els 407 euros. A Tarragona és de 370 i a Lleida de 325. A Barcelona els preus es van encarir un 5% entre abril i juny i a les 4 capitals catalanes s'ha reduït l'oferta d'habitacions de lloguer respecte ara fa un any. En canvi, s'ha incrementat el nombre de persones interessades en aquest tipus de lloguer. Ho ha fet en un 12% durant l'últim any a tot l'estat. Destaca Girona, amb un increment de la demanda d'un 102%. A Barcelona, el nombre de persones que volen llogar una habitació en un pis compartit ha crescut un 22%.
2: Aquestes són les notícies de cara a començar el curs, però tenim deures pendents de l'estiu. Com la crisi a Ceuta, el Ministeri de Sanitat ha reunit avui les comunitats autònomes per abordar la petició del govern espanyol que cedeixin vacunes pels migrants arribats a Ceuta. Algunes comunitats del PP no tanquen la porta a la demanda, però exigeixen al govern espanyol que assumeixi la seva part de responsabilitat, Toni Fortesa.
13: Cantàbria o Aragó, per exemple, ja han dit que posen a disposició de Ceuta les seves reserves de vacunes i reclamen al govern central un protocol de distribució efectiu. Ángel Sanz es el conseller de Sanidad del gobierno aragonés.
14: No basta con pedir vacunas, hay que organizar toda la operación en su conjunto. Una vez que una comunidad autónoma pone vacunas a disposición de Ceuta, comienza una operación logística que no puede improvisarse. El Ministerio debe explicar cómo pretende organizar esta operación. No podemos tener 17 soluciones logísticas.
2: I quines són les necessitats que el govern espanyol ha posat sobre la taula, Toni?
13: Doncs es necessiten vacunes de la triple vírica, la varicel·la, la poliomielitis, el tètanus i la diftèria. L'objectiu és reforçar la immunització d'una població de la qual en molts casos es desconeix l'historial vacunal. Les dosis es destinaran sobretot als menors acollits i a les persones que viuen en centres o espais habilitats. La petició arriba en plena tensió sanitària a Ceuta. El Ministeri assegura que el sistema està molt tensionat, però nega que estigui col·lapsat. Mentrestant, milers de migrants continuen fent cua davant els centres d'acollida habilitats en diferents punts de la ciutat per accedir als serveis d'atenció i als recursos disponibles.
2: I en aquest context, el govern espanyol acusa el líder del PP de ser un irresponsable i un xenòfob per haver demanat el confinament dels migrants amb infeccions. La crisi a Ceuta i els retrets per la seva gestió monopolitzen l'arrencada del curs polític a Madrid. Aquesta setmana que 8 ministres donaran per primer cop explicacions al Congrés, gairebé un mes després de l'entrada massiva de migrants a Ceuta. Anem doncs cap a Madrid. Paula Brujats, bon dia.
5: Què tal? Bon dia. Quatre setmanes després, el govern espanyol no dona xifres de quants migrants queden a Ceuta, ni detalla quan s'obriran dos espais més per acollir-los, ni tampoc la data concreta per traslladar les primeres 500 nenes cap a la península. El que sí que nega el govern espanyol és que hi hagi cap risc d'epidèmia, i la ministra portaveu, Elma Said, respon a Feijóo que és racista proposar el confinament dels migrants.
1: No hay riesgo de contagio, y lo que sí que es contagioso es la xenofobia. Así que me parece de una irresponsabilidad mayúscula las declaraciones del líder de lo que, desgraciadamente para España, hace tiempo que ha dejado de ser un partido de Estado.
5: El PP qüestiona que Pedro Sánchez segueixi en silenci, que només els ministres desfilin pel Congrés aquesta setmana, i el portaveu del PP, Borja Sémper, acaba d'insistir que hi ha una greu crisi sanitària.
15: A mí lo que me sorprende es que no responda la ministra de Sanidad o el presidente Sánchez. No van a hacer nada de verdad. ¿Van a seguir esperando a que esto crezca? ¿A partir de cuántos casos de sarna o de tuberculosis vamos a esperar a que el gobierno tome decisiones?
5: El govern espanyol prepara un pla de xoc econòmic per reactivar Ceuta, i Cuerpo anunciarà detalls aquesta tarda des de la ciutat autònoma, abans que demà es reuneixi el primer Consell de Ministres del curs, presidit per Pedro Sánchez, en una represa de les vacances marcada per aquesta crisi que s'ha convertit en un greu problema per la Moncloa per arrencar l'últim curs de la legislatura.
2: I continuem a Madrid, continuem amb la Paula Brujats, perquè mentre el Partit Popular ataca el govern espanyol per aquesta crisi, a Ceuta creix el malestar intern dins mateix del PP per la polèmica compra de l'àtic de 6 milions d'euros d'Isabel Díaz Ayuso. La presidenta madrilenya, cada cop més sola i acorralada, es nega a donar les explicacions que li ha reclamat Alberto Núñez Feijóo, Paula.
5: Sí, perquè la compra de l'àtic persegueix Ayuso. L'oposició vol explicacions, però també la reclama el líder del PP. Feijóo obre un front contra la presidenta madrilenya en el seu moment més dèbil, i Ayuso ha hagut de sortir del pas amb unes declaracions improvisades aquest matí. No ha contestat el líder del PP, tampoc ha aclarit res de l'àtic, y lo ha despachado así.
3: No se puede estirar más este chicle, por lo más que volvamos una y otra vez a preguntar lo mismo. Es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta. Es que ya no se puede hacer mucho más.
5: Però continua sense explicar per què van comprar amb diners públics un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit instal·lar-hi oficines, i per què Feijóo ho sabia des de l'abril i ella diu que se'n va assabentar el juliol. La direcció del Partit Popular ja no posa la mà al foc per Ayuso. Sentim Borja Sémper, portaveu del PP.
15: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo, y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
5: La de l'àtic és la crisi més greu que esquitxa Ayuso. D'aquí 9 mesos hi ha eleccions i s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
2: Ara passa un minut d'un quart de tres. Avui és el dia de la independència d'Ucraïna. I el país hi arriba amb el desig de pau enmig d'una guerra que no dona treva. Els combats de les últimes hores han deixat 8 civils morts dels dos bàndols. Els drons ucraïnesos han causat la mort de 3 nens a Krasnodar i dues persones més a la regió de Belgorod, mentre que els atacs russos han provocat 3 morts a Kharkiv, al nord-est d'Ucraïna. El president Zelensky ha reiterat que no es rendiran, Albert Manyà.
16: En una data tan simbòlica, Kiev ha rebut la visita del president del Consell Europeu, Antonio Costa, i del primer ministre britànic, Andy Burnham, la primera a l'estranger des que és al càrrec. Una visita, la de Burnham, que no ha agradat gens a Moscou. El líder ucraïnès ha homenatjat els caiguts per la pàtria i en un missatge a la nació ha advertit que, malgrat la duresa, resistiran.
4: Tots estem cansats, però no ens queixem durant gaire estona. Ucraïna vol molt la pau, sens dubte, però no es rendirà així com així.
16: En un acte al centre de la capital, Burnham s'ha compromès a mantenir l'ajuda.
17: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
16: Per la seva banda, la Comissió Europea ha aprovat avui una ajuda de més de 6.000 milions d'euros per a la compra de sistemes de defensa. El líder ucraïnès ha assegurat que, arribats a aquest punt, no faran concessions ni de territori ni de relat.
4: No permetrem que prenguin la iniciativa ni que enganyin Europa i el món sencer fent-los creure que només cal cedir el Donbass i que tot s'acabarà ràpidament. No ens fem il·lusions, no hi confiem. No li estalviarem al Kremlin mig milió de soldats.
16: Les defenses russes han interceptat avui més de 350 drons, però no han evitat el quart atac consecutiu contra instal·lacions d'Ozon, la segona plataforma més important de comerç electrònic a Rússia.
2: De la crònica internacional, també és notícia a Israel, que anuncia més brutalitat contra els palestins de Gaza. Patiran més bombardejos i evacuacions a causa dels estels amb què juguen els nens. És l'advertiment del primer ministre Benjamin Netanyahu després que quatre estels van arribar volant a pobles israelians. Anteriorment, Hamas n'havia fet servir per cometre agressions. Jerusalem, Jordi Brascó.
18: Bon dia. Un globus és considerat un estel i un estel és considerat un dron, porti o no explosius. Amb aquesta explicació, el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha deixat clar el seu nivell de tolerància cap a l'aterratge d'estels provinents de Gaza en territori israelià, prop dels kibbutz de Nahal Oz i Beri. Per molt que els quatre que hagin caigut fins ara siguin clarament joguines fetes de plàstic i paper i no suposin cap perill, a Israel encara recorden com Hamas va llançar globus incendiaris durant les setmanes prèvies als atacs del 7 d'octubre del 2023 i Katz ja ha deixat clar que no deixarà que es repeteixi. Tant ell com Netanyahu han avisat que si aterren més estels, l'exèrcit israelià adoptarà accions contundents com ara evacuar i atacar les zones des d'on s'hagin llançat. Als nens gazians, doncs, se'ls acaba un dels pocs jocs amb els que encara es podien entretenir i que per uns instants els permetia mirar cap al cel amb alegria i no amb por.
2: La qüestió palestina reverbera arreu del món i una demostració n'és França, que comença el curs polític amb més anuncis de candidats a succeir a Emmanuel Macron. L'últim a incorporar-se a la carrera és l'eurodiputat d'Esquerres, Rafael Glucksmann, que ha de guanyar abans, però, les primàries del bloc d'Esquerres. Aquest bloc, a més, abans de començar la campanya, ja es posta, ja es mostra dividit i afeblit, entre altres raons, per això que us dèiem, pel tema palestí. París, Isabel Galí.
19: Bon dia. L'esquerra francesa alternativa o extrema, com l'ha requalificat el Consell d'Estat, ja té presidenciable Jean-Luc Mélenchon, però l'esquerra centrista, socialistes, ecologistes i comunistes encara busca el seu de candidat i l'eurodiputat Rafael Glucksmann s'ha postulat per liderar la cursa cap a l'Elisi, amb una condició: no pactar mai més justament amb Mélenchon, el seu rival dins de l'esquerra.
20: L'esquerra francesa no es doblega davant dels dictadors, no fa joc sobre persones no jueves en els mítings i no fractura constantment la societat aprofitant-se del fervor identitari. I deixeu-me dir-vos que hem de deixar de tenir por de Jean-Luc Mélenchon.
19: L'animadversió entre Glucksmann i Mélenchon s'ha accentuat des dels atacs de Hamas del 7 d'octubre. Part de l'esquerra acusa el líder de la França insubmisa d'antisemita per haver fet jocs de paraules amb els cognoms jueus, com el mateix Glucksmann, però sobretot per haver defensat el dret dels palestins a resistir. Aquest cap de setmana, Mélenchon, ficat de ple en la campanya, hi va tornar.
21: Es menysprea el dret internacional. S'han promogut el genocidi a Gaza i la invasió israeliana del Líban i Síria. Aquestes són les conseqüències de la covardia i la manca de caràcter. Vergonya per als responsables. Visca la resistència dels pobles.
19: El conflicte israeliano-palestí divideix com mai els líders de l'esquerra a França, el país europeu amb més població jueva. I no són pocs els que, davant un eventual i no descartable segon torn entre Mélenchon i Marine Le Pen, han dit que s'abstindrien.
2: I mentrestant, de França al Regne Unit, el govern britànic demana a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses. Actituds com conduir en contradirecció. Dissabte passat, 7 persones van morir en un xoc frontal al nord d'Anglaterra i suposadament en un dels vehicles enregistraven un repte per publicar-lo a les xarxes. Londres, Quim Olivares.
22: Hola, bon dia. Les víctimes són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que fugien en contradirecció en una autovia prop de la ciutat anglesa de Middlesbrough, fins que van xocar frontalment contra una patrulla policial. Les autoritats investiguen els fets, però segons alguns mitjans, un dels joves que anava en el cotxe havia participat anteriorment en gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Aquest matí, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
23: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho. Take it
22: down. El govern britànic considera que permetre la publicació d'aquests reptes encoratja altres persones a dur a terme aquestes conductes perilloses. De fet, la setmana passada van morir 5 adolescents que circulaven en sentit contrari per una autopista a prop de Dublín, a la República d'Irlanda. Llavors, les autoritats irlandeses també van demanar la retirada de continguts que glorifiquen conductes il·legals i perilloses a la carretera.
2: I tenim més ingredients d'aquest futur que ja és aquí. com per exemple que buscar feina i que la intel·ligència artificial decideixi si el teu currículum passa el primer filtre o no, i que ja és una realitat. Els experts alerten a més que sovint ho fa de manera esbiaixada. Montse Gené Riba.
0: La intel·ligència artificial és capaç de filtrar de manera molt més ràpida que l'ull humà els currículums dels aspirants a un lloc de treball. Per això, moltes empreses ja utilitzen aquests sistemes, però aquestes plataformes d'intel·ligència artificial en l'àmbit digital no garanteixen la neutralitat, segons avisen els experts. Expliquen que tenen biaixos tecnològics i algorítmics que la llei d'intel·ligència artificial de la Unió Europea considera d'alt risc a l'hora de filtrar currículums, avaluar candidats, analitzar vídeos o determinar a qui mostra les ofertes a través de les xarxes socials i a qui no. Afegeix que cal dotar-se de sistemes per controlar aquestes tecnologies. Estem parlant de biaixos de gènere, d'edat, de condició sexual o raça. Fins i tot experts en computació adverteixen d'una discriminació invisible causada per la tecnologia que fins i tot magnifica el biaix que ja existia al sistema. Ho explica Carlos Castillo, director del grup de recerca en computació social i responsable de la UBF.
7: Que se usa un proceso de inteligencia artificial no disminuye los sesgos, sino que al contrario, lo que puede hacer es aumentar la probabilidad de que no nos demos cuenta de que estamos teniendo sesgos. La máquina está imitando datos que observa de una sociedad que está estructurada de una cierta manera y en la cual existen unos sesgos.
0: La UGT calcula que més de la meitat de les grans empreses fan servir l'IA en la selecció de personal, però només un 3% comprova si s'han pres decisions injustes. La legislació espanyola ja estableix garanties com el dret a una intervenció humana o a impugnar una decisió.
2: És una notícia que us expliquem en plena tornada a la feina després de les vacances, que pot anar acompanyada de cansament i falta de concentració. Són símptomes habituals d'aquest període d'adaptació. Toni Fortesa, com ha de ser aquesta incorporació a la feina?
8: Doncs l'entrada a la rutina laboral hauria de ser progressiva i, si és possible, sense haver d'assumir immediatament feines de molta pressió o amb dates d'entrega immediates. Jordi Massip, expert de la UOC en psicologia del treball i les organitzacions, apunta que és normal notar cansament els primers dies de tornar a la feina.
9: Això no es tracta d'un trastorn, sinó que és una reacció d'adaptació, que és normal i que, a més, és una qüestió transitòria. I, de fet, si no és transitori, passen les setmanes i es manté aquesta situació, és que alguna qüestió s'ha de revisar en quant a les condicions de treball, però sobretot remarca això, que no és un trastorn, sinó que és una reacció normal i puntual d'adaptació.
2: Això pel que fa a la tornada a la feina, però com han de ser les vacances per ajudar-nos en aquest retorn?
8: Doncs els experts apunten que és molt important aprofitar les vacances per desconnectar completament de la feina, i tot i que sembla una cosa molt òbvia, hi ha molta gent que no ho aconsegueix, i això afecta encara més la tornada després de les vacances.
2: Tenim més notícies. Hi ha hagut greus aldarulls aquesta matinada a Sitges després dels actes de la nit de la Festa Major. Els causants d'aquests incidents han cremat mobiliari urbà i han llançat objectes contra la policia, que ha intervingut per aturar-ho. Això ha obligat a retardar l'inici de la cercavila matinal. Montse Gené Riba.
0: Cap a les 4 de la matinada, més de 200 joves han començat una baralla. Quan ja han intervingut les forces de seguretat, tots han començat a llançar objectes contundents com pedres o ampolles de vidre contra la línia policial i han cremat mobiliari urbà. No hi ha hagut ferits ni, de moment, cap detingut, tot i que la investigació està oberta. L'Ajuntament, en un comunicat, diu que els fets han provocat problemes d'ordre públic greus i destrosses. En concret, els carrers que han quedat més afectats han estat el Passeig de la Ribera, el carrer de la Bassa Rodona i la plaça Pou Vedra. Al cap de més de dues hores, passades les 6, s'han anat apaivagant els disturbis, però fins que no s'ha donat la situació per controlada i s'ha pogut garantir la seguretat, no ha pogut començar la cercavila matinal. A les 6 havien de sortir els balls i entremesos de cultura popular, però finalment ho han fet a quarts de 8 amb un recorregut escurçat. L'Ajuntament, a més de condemnar els aldarulls, ha volgut deixar clar que les conductes violentes no aturaran la celebració de la Festa Major. Els Mossos d'Esquadra han obert diligències judicials per desordres públics i investigaran els fets i els seus possibles autors.
2: De Sitges marxem a Figueres, on han ingressat a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de la capital de l'Empordà. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperat. Núria Pereira.
6: Bon dia. L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del Camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
2: I d'extrem a extrem del país hi ha satisfacció als municipis del Parc Natural dels Ports pels treballs de millora que Endesa ha fet a la xarxa elèctrica. Feia anys que tenien problemes recurrents i els alcaldes denunciaven la fragilitat de la infraestructura. Jordi Barranca.
10: Les obres que s'han fet beneficiaran 12.000 clients dels municipis de Roquetes, Alfara de Carles, Aldo Bétxerda i Tortosa i alguns nuclis d'aquests municipis, tots ells al Baix Ebre. Bàsicament, Endesa ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi ha la població que viu disseminada. Víctor Ferrando, alcalde de l'AMD de Jesús.
11: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
10: Feia temps, de fet, que els alcaldes denunciaven la manca d'inversió en manteniment d'una xarxa elèctrica envellida, com descriu l'alcaldessa d'Aldover, Rosalia Pagaroles.
12: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
10: Abans de la renovació, les incidències eren recurrents. Les ventades del passat mes de febrer van deixar abonats sense llum durant 72 hores.
2: Acabo de sentir els senyals horaris de 2:15. Tenim un últim apunt abans dels anuncis. I és que les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies. La collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya similar a la del 2025 i també es mantenen els preus. Pere Joan Álvarez.
24: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Uní de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JAR.
25: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
26: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
24: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
2: Ha arribat el moment de fer una pausa per la publicitat. A la tornada, cultura i esports.
27: Catalunya migdia.
28: El millor dia del món el tenim nosaltres. Ha arribat el dia sensible de MediaMark. Només avui, 24 d'agost, et descomptem el 21% d'IVA en la millor tecnologia. Ja a la teva botiga, a MediaMark.es i a l'app.
29: Al Corte Inglés, ara més descomptes. Emparament, decoració i mobles, o roba de llit, taula i bany. Només del 24 al 31 d'agost. Paga les compres còmodament a la botiga o amb la targeta al Corte Inglés a la web i app. Finançament ofert per financiar al Corte Inglés EFC-SA i subjecte a la seva aprovació. Consulten les condicions al departament o al Corte Inglés Punès.
27: Catalunya migdia.
2: Ja som aquí. La Paramount i el govern de Califòrnia fan avui el primer intent per acostar posicions després de la demanda que van presentar 12 estats nord-americans contra la fusió de la companyia amb la Warner perquè hi ha risc de monopoli. Els executius i advocats de les dues parts es reuneixen aquest dilluns i el fiscal general, Rob Bonta, ha avançat que està obert a negociar per arribar a un acord abans d'anar a judici, Montse Camps.
30: Sí, això sí, sempre que la Paramount estigui disposada a considerar, ha dit, solucions estructurals sòlides. Segons el Wall Street Journal, s'espera que Bonta demani a la Paramount que es desfaci d'alguns canals de cable i es comprometi a mantenir el seu estudi de cinema separat de Warner Bros. Abans d'aprovar la fusió. Tot plegat enmig de la polèmica per les acusacions de la Paramount contra Mark Ruffalo, que l'ha qualificat de ser antisemita. L'actor, conegut entre altres per interpretar a Hulk a l'univers de Marvel, considera l'acusació indignant i deshonesta. A través de les xarxes, Ruffalo va vincular David Ellison, director de la companyia, i Larry Ellison, el seu pare, en Israel. Larry Ellison és el fundador de la corporació Oracle, que té una tecnologia que es fa servir per donar suport a l'exèrcit d'Israel.
1: La hemos cagado organizando la despedida de Blanca.
2: Doncs mentre resolen la seva pròpia història aquestes dues plataformes, us parlem precisament de les estrenes d'aquesta setmana, les sèries Toda la verdad de mis mentiras a Netflix i Matèria Oscura a Apple TV, i la pel·lícula Susurren tu nombre, també a Netflix. Són entre les novetats destacades a les plataformes de streaming d'aquesta setmana, totes basades en novel·les d'èxit, Clàudia Roses.
3: Toda la verdad de mis mentiras és la nova minissèrie basada en la novel·la homònima d'Elisabet Benavent. La Coco i en Marín celebren el comiat de soltera de la seva amiga Blanca en una ruta en caravana que es va complicant, amb Daniel Ibáñez i Itziar Manero, aquest divendres a Netflix. El mateix dia, Apple TV arriba la segona temporada de Matèria Oscura, 10 anys després de la publicació de la novel·la de ciència-ficció que la inspira. En Jason Desen, físic i pare de família, continua buscant tornar a la seva realitat fugint de diferents amenaces.
4: It's okay. They need to hear this.
3: Pel que fa a les pel·lícules d'estrena directa a les plataformes, Netflix presenta divendres Susurren tu nombre, basada en la novel·la d'Àlex North. Un home busca el seu fill desaparegut amb l'ajuda del seu pare, un inspector jubilat que anys enrere havia detingut un assassí en sèrie. Més estrenes dimecres a Prime Video, Sunrise, l'última sortida del sol, amb Maya Refico i Eva Longoria. Una noia amb una malaltia crònica passa l'estiu a Mallorca, on s'enamora d'en Julià, mentre uns secrets familiars amenacen la relació.
5: You'll hear him tapping.
13: Hola.
5: Hola.
2: I mentrestant, això que sentiu, la sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat nominada als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud. Òscar Callau.
14: La producció de 3CAT i Vertigo Films és finalista en la categoria de millor sèrie de format curt, que guardona la creativitat d'un format que s'adapta al ritme de les plataformes audiovisuals i alhora manté la profunditat de les històries de ficció. Sense filtres tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents, amb un llenguatge audiovisual innovador. La sèrie, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar el desembre passat, competirà amb quatre produccions més de format curt procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
2: I ara, dos noms propis.
15: This is Odin. He's a highly trained combat king.
2: El primer és el de Brad Pitt, que tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Bastards, al costat de Quentin Tarantino. Ara serà el torn del film En el corazón de la bestia, Marc Garriga.
16: És un thriller d'aventures on Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. L'acompanyarà a Sant Sebastià el director David Ayer, conegut per l'Esquadró Suïcida o Cors de Cer, que també protagonitzava Brad Pitt. La pel·lícula es presentarà dins la secció oficial però fora de competició en el marc de la 74a edició del festival que se celebrarà del 18 al 26 de setembre. Precisament, el film està previst que arribi als cinemes el 25 d'aquell mes.
2: I l'altre nom propi que destaquem avui és el de Michael Wright. I segur que ara molts, a banda del nom, ja s'han posat en situació amb la banda sonora. Ha mort als 70 anys l'actor que interpretava un dels protagonistes d'aquesta sèrie que sentiu, UB.
16: Feia el paper d'Elias Taylor, un dels humans que resistien la invasió dels llangardaixos extraterrestres en una de les sèries més famoses dels anys 80. També va aparèixer a les dues seqüeles d'aquesta sèrie i posteriorment va triomfar amb la pel·lícula Los Harbits, un film de culte per a la comunitat afroamericana. També se'l coneix per la sèrie carcerària Oz o per pel·lícules com El Rector, on interpretava un dolent llegendari, Desechos, de Robert Altman, o Sugar Hill, al costat de Wesley Snipes.
2: I ara us parlem de música, que encara és estiu i per tant continua sent protagonista avui a les festes majors i també als escenaris del Mediterranean Guitar Festival. I comencem a la Festa Major de Sants, que continua amb més de 150 concerts repartits per carrers i places del barri. A les 11 de la nit, a la plaça de Can Climent, actuaran el grup de pop Fades i la cantant Llum, amb un directe que barreja pop urbà i electrònica.
17: Vell pescador que se'n va anar a viure molt lluny del seu mar.
2: Mentrestant, Camp Llong tanca avui la seva festa major amb havaneres. El grup femení Les Anxovetes, que sentiu, pujarà als escenaris per posar banda sonora marinera al final de la festa. I amb canvi de ritme, la Copla Ciutat de Terrassa oferirà aquest vespre a Igualada una ballada de sardanes al centre de la ciutat, un dels actes més tradicionals de Sant Bartomeu.
0: La farola, la farola, la farola, la farola.
2: Com veieu, n'hi ha per tots els gustos, perquè Móra d'Ebre celebra la seva festa major també, i la festa del riu Ebre. Aquesta nit actuarà Miquel del Roig, un dels noms més populars de les festes majors del país. I una última proposta, perquè el Mediterranean Guitar Festival porta avui dos concerts de tribut amb guitarra. A Calella sonaran temes de Queen, des d'una perspectiva diferent, i al Port de la Selva, Marc Segura oferirà un tribut a Paco de Lucía. Això serà de cara a la tarda, al vespre i sobretot la nit. Ara, però, el que toca és la informació esportiva, Laia Tudel, amb el Barça que goleja a l'estrena a la Lliga, i això sense haver fitxat el nou encara.
7: Imagina't, 0-5 va guanyar el Barça al camp de l'Elx amb aquest tema, com deies, obert del nou i de què passarà amb Julián Álvarez.
8: Continua encara Fermín, xuta Fermín, el cinquè. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. El cinquè l'ha fet Fermín, que marca el seu doblet particular.
7: Elx 0, Barça 5, resultat contundent del Barça en el primer partit de Lliga. Ara repassarem aquesta golejada, però abans aquest partit va deixar la imatge de Gavi marxant coix amb un cop al genoll. Avui li han fet proves i Joan Fitó, els resultats són bons.
9: Sí, va rebre un cop al genoll dret pocs minuts abans del descans en una acció típica de Gavi a l'àrea de l'Elx en una pressió. Aquest matí les proves mèdiques han confirmat que es tracta només d'una contusió d'un cop. Ahir Gavi es va espantar força, va demanar el canvi, però les proves confirmen que no res i en principi la seva reincorporació als entrenaments està prevista aviat en un termini breu.
7: Doncs superat l'ensurt amb Gavi, tornem al partit d'ahir perquè a falta que arribi un nou, la davantera blaugrana va respondre.
9: Sí, van debutar amb nota de Yemi i Gordon, l'alemany va ser titular, va fer el 0-2 jugant a la banda esquerra i sobretot treballant molt en tasques defensives. A Yemi es va estrenar com a golejador, no ho va poder fer Gordon, però l'anglès va signar dues assistències, va jugar l'última mitja hora Gordon, molt generós amb Fermín, li va regalar a Gordon el 0-4, també assistència per Rafinha, el tercer gol del Barça. Precisament el brasiler va ser ahir un dels destacats, dos gols de Rafinha, una assistència i recuperant la seva millor versió. A més, Rafinha estrenant ahir capitania.
13: Que el partido se hace fácil o difícil, esto depende de nosotros, ¿no? Entonces, no que el equipo adversario nos ha facilitado, que no, porque aquí es un campo muy difícil y es un equipo que le gusta tener el balón. Pero creo que lo hemos hecho muy bien desde el principio del partido y esto nos ha facilitado.
7: I seguint amb l'actualitat del Barça, falten 8 dies perquè s'acabi el mercat de fitxatges i el club blaugrana encara no descarta el fitxatge de Julián, que ahir, per cert, va viure un nou episodi incòmode, podríem dir, entre d'altres coses, per l'argentí amb l'Atlètic de Madrid.
9: Va jugar uns 25 minuts ahir Julián al Metropolitano, l'empat a 2 contra el Villarreal. Julián escridassat ja des de l'inici per la seva afició, moltíssims xiulets pel futbolista argentí, un Julián que al final del partit va protagonitzar una de les imatges del cap de setmana amb tot l'equip aplaudint a l'afició sobre la gespa al final del partit, tots els companys de Julián. L'argentí va enfilar vestidors sol, amb cara de pocs amics i rebent de nou una important xiulada per part de la seva afició.
7: Doncs veurem com s'acaba resolent aquesta qüestió, aquest futur de Julián Álvarez i fins quan l'esperarà el Barça. Un altre tema per resoldre és el futur de Valde. Flick, el tècnic del Barça, va tornar a ser bastant clar.
9: Sí, ahir no el va convocar, Flick no el va convocar. El lateral esquerre titular ahir, per cert, va ser Xavi Espart de la Masia. Al final del partit, Hansi Flick va explicar que no vol Flick que marxi Valde del Barça.
18: No li he demanat que marxi. I he parlat aquest matí perquè noto que li passa alguna cosa. Li he dit que ara mateix tinc aquesta percepció i que és millor que aclareixi les idees i que tornem a parlar demà. I ho ha entès, perquè té moltes coses al cap i per això avui no ha vingut Elx.
6: in his head and so this is why he's not here.
7: I ahir a Elx va ser un altre desplaçament on la policia va requisar estelades a l'afició del Barça.
9: Moltíssimes mesures de seguretat, registres a l'entrada dels aficionats del Barça i provint l'entrada d'estelades. Avui, comunicat del club condemnant els fets, condemna el Barça l'ús desproporcionat de la força contra els socis, considera que el procediment de detenció d'un dels aficionats va ser desproporcionat i lamenta que una vegada més els agents de policia requisessin banderes estelades als aficionats. Diu el Barça que l'estelada és un símbol legal i la seva exhibició constitueix una manifestació legítima de la llibertat d'expressió. A més, Junts per Catalunya denuncia aquesta actuació de la Policia Nacional i demanarà al govern espanyol que expliqui la base legal d'aquesta intervenció, mentre que Esquerra Republicana reclama una investigació immediata i la compareixença del ministre Grande Marlaska al Congrés. La CUP denuncia l'actuació en el que considera una normalització de la catalanofòbia que ja és estructural.
7: Avui es juguen els dos últims partits de la segona jornada de Lliga. Falta de saber aquests resultats i després de la derrota de l'Espanyol contra el Madrid dissabte i també de l'empat ahir de l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, només hi ha un equip, Josep Gaya, que ho hagi guanyat tot.
10: Sí, el Sevilla és l'únic equip que ha jugat dos partits i que ha sumat els 6 punts possibles i ho ha fet guanyant el Rayo per 2-1 i l'Atlètic Club per 1-3. Qui també ho ha guanyat tot és el Barça, que com hem dit va guanyar per 0-5 al Camp de l'Elx, però que encara té un partit pendent. El Madrid es va imposar per 1-2 a l'Espanyol i el Betis va superar la Real Societat per 1-0, però també només han disputat un partit. Els que amb dos partits disputats encara no saben què és perdre són l'Atlètic de Madrid i el Villarreal, que ahir van empatar a 2 i també l'Alavés, que va empatar a 1 contra el Rayo. Amb ja gairebé tota la segona jornada disputada, el Sevilla és líder en solitari amb 6 punts, seguit per l'Alavés i l'Atlètic de Madrid, que en tenen 4. I al darrere, el Barça, l'Espanyol, el Madrid, el Betis i el Getafe, que en tenen 3. Les posicions de descens les ocupen actualment l'Atlètic Club, el Màlaga i el Llevant, que encara no han sumat cap punt. Com deies, Laia, avui tenim els dos últims partits d'aquesta segona jornada. L'Osasuna rebrà el Llevant a 2:15 del vespre i el Màlaga i el Deportivo s'enfrontaran a 9:15 del vespre.
7: Seguim parlant de competicions de futbol. A la Premier League, el vigent campió, l'Arsenal, va debutar divendres amb victòria davant un equip acabat d'ascendir, el Coventry, guanyant 3-0. Ahir el Liverpool va empatar amb el Newcastle en el que era el debut d'Araujo, va jugar 70 minuts, i avui es completa la primera jornada i es veuran les cares dos vells coneguts del Real Madrid, però aquesta vegada des de les banquetes rivals. David Gallofré.
11: Sí, perquè el Fulham d'Arbeloa rep el Chelsea de Xabi Alonso en un derbi londinenc que començarà a les 9 del vespre a Craven Cottage, a l'estadi del Fulham. Serà el debut, com deies, oficial dels dos entrenadors amb els seus nous equips després d'entrenar tots dos al Madrid la temporada passada. Els dos tècnics van coincidir com a jugadors de Madrid i també al Liverpool, però com remarca Xabi Alonso, dins del camp no hi ha amics.
12: És clar que pots tenir una relació d'amistat, però un cop som sobre el terreny de joc no hi ha mig ni passat. Només hi ha 90 minuts en què cadascú lluitarà pel seu club i després ja serà una altra cosa.
11: L'extècnic del Madrid, que s'estrena a la Premier com a tècnic a la banqueta del Chelsea, assegura que el seu equip arriba molt preparat i amb molta fam.
12: Ens sentim preparats. Hem estat treballant durant tota la pretemporada, 6 setmanes. Alguns jugadors des del primer dia i d'altres incorporant-se més tard. Les ganes, l'ambició i la fam de començar ja són presents dins l'equip.
11: També debuta com a tècnic a la Premier Arbeloa. I a més podria dotar Pep Chavarría amb el Chelsea. El figuerenc ha arribat a aquest mercat de fitxatges procedent del Rayo Vallecano per 19 milions d'euros.
7: I a la segona divisió, el Girona, més enllà de l'inici de temporada, amb un empat i una derrota, el club té carpetes obertes als despatxos. Una amb nom propi, la de Víctor Sigankov, que es podria tancar en les pròximes hores, Eduard Solà.
19: De fet, Sigankov viatja avui mateix cap a Amsterdam, on si no hi ha de res de nou, passarà la revisió mèdica i firmarà per l'Ajax, que entrena Mitchell. Tot i que per una xifra molt inferior a la seva clàusula de rescisió, que estaria al voltant dels 20 milions d'euros, el Girona es traurà un problema greu de sobre. El davanter ucraïnès marxarà a l'Ajax amb un traspàs que podria arribar als 5 milions d'euros, amb 4 de fixos i un mes de variables. Això sí, la meitat, recordem que és pel Dinamo de Kiev, l'anterior club de Sigankov. L'oferta de l'Ajax ha fet que el representant de Sigankov suspengués la roda de premsa que havia convocat per aquest migdia per donar la seva versió sobre la polèmica que havia originat l'obertura d'un expedient disciplinari per part del Girona quan el jugador es va negar a canviar-se en el partit de la primera jornada contra el Leganés. Qui també marxarà les pròximes hores és Minsu, per qui el Rangers pagarà els 10 milions el valor de la clàusula de rescisió. Minsu, de 20 anys, i que la temporada passada va jugar cedit a l'Andorra de segona, ha demanat poder sortir per anar a jugar a l'equip escocès. D'altra banda, el Girona ha presentat avui els dos últims fitxatges. El defensa és Abdul Mumin, que arriba lliure després d'haver jugat les últimes temporades al Rayo Vallecano, i Mauro Furtado, de 18 anys, que ve del Benfica. Cap dels dos ha debutat encara amb el Girona.
7: I al centre d'Esport Sabadell, el defensa Carlos Alemany i el migcampista Lluís Esteve no seguiran a l'equip arlequinat aquesta temporada. Ahir el Sabadell va sumar un nou empat, el segon consecutiu, i en aquesta ocasió Francesc Ripoll ho va fer al camp històric, el del Castelló.
20: I tal com va fer el Molinón, els arlequinats van mostrar una molt bona imatge en un dels camps més complicats de la categoria. 0-0 en un partit molt igualat i on el Sabadell va tenir les ocasions més clares per marcar. Joachimi a la primera meitat i Miqui Codina a la segona. L'equip de Ferran Costa es continua mostrant molt sòlid l'any del seu retorn al futbol professional i amb el gol com a assignatura pendent. Després d'aquests dos partits, el tècnic arlequinat molt satisfet amb el partit del seu equip.
21: L'equip ha fet un partit molt seriós. Penso que les millors situacions de gol del partit han estat nostres. Venir aquí un camp de màxima exigència, amb un projecte que li dona continuïtat a la temporada anterior, on ja ho vam fer molt i molt bé i amb un estil tan reconeixible que penso que avui no els hi hem permès mostrar. Això només ho pots assolir si fas moltes coses bé.
20: Aquest dissabte a les 5 de la tarda, Sabadell-Almeria, la nova Creu Alta, amb gespa nova i amb el camp pràcticament ple.
7: Una mica més de 10 minuts i seran les 3 de la tarda. Ara farem una pausa i després...
22: Som el 24 d'agost. Som campions.
7: Arrenca el centenari del Barça de bàsquet.
23: Catalunya migdia.
24: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
25: Quan Àtila i els uns van irrompre...
26: L'estiu no atura l'En Guàrdia. Tots els dies, episodis d'història a la sintonia de Catalunya Ràdio i, com sempre, també a la plataforma 3CAT. Això és En Guàrdia. Cada dia de dilluns a diumenge a les 3 de la tarda. Una hora d'història que us captivarà.
27: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
28: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
27: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
28: Mans, els dissabtes i els diumenges de 6 a 7 del matí amb Quim Rutllant.
27: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.
28: Catalunya migdia.
7: Doncs de seguida parlem del centenari del Barça de bàsquet. El Joan Fitó té tots els detalls, però abans ciclisme, tercera etapa de la Vuelta, que s'aproxima ja a les terres catalanes després de prendre la sortida dissabte des de Mònaco. L'esloveta Tadej Pogačar defensa el lideratge en una etapa de 174 quilòmetres amb un port de primera categoria i una altra de segona al final de l'etapa a Font-Romeu. Quina és la situació ara mateix de l'etapa, Isaac Vilalta?
29: Què tal? Bona tarda. Doncs mira, els ciclistes encara molt lluny, rodant en un terreny còmode. Com deies, els dos ports de la jornada es troben ben bé al final, estan encadenats al coll del port de Montlluís, de primera categoria, i ja de seguida enllaça amb Font-Romeu, que és de segona. Són dos ports no excessivament durs. Sí que són llargs, però no són excessivament durs. A 112 quilòmetres hi ha una fuga de 6 homes. No són ciclistes importants, no haurien de preocupar a Pogačar amb 2 minuts i mig respecte al grup on hi és Pogačar i la resta d'homes importants.
7: I a tot això, Isaac, ahir protagonisme especial per a un dels ciclistes catalans que participen en aquesta Vuelta.
29: Sí, com dius, la Vuelta es va acostant a casa nostra ja trepitjant la Catalunya del Nord. Especialment demà és important l'etapa, amb sortida i final Andorra la Vella, amb un port de primera, amb Valira, un altre de primera, Baixalís, un altre de primera, Ordino, i la Comella, poc per al final, un port de tercera, demà passat, amb sortida a Falset, també pel sud del Principat, i amb protagonisme pels ciclistes de casa. Ahir Pau Miquel va ser segon, només per darrere de Matthew Brennan i just per davant de Tadej Pogačar.
30: No, la verdad que no he visto lo que ha pasado desde abajo, ¿eh? Yo iba ahí en mis cosas, en mi posición, he ido remontando y, bueno, un segundo que sabe un poco amargo, la verdad. Lo he visto muy cerca. Una auténtica lástima no haber conseguido la victoria, me veía con piernas, creo que he hecho un buen final, pero bueno, felicitar a Brennan.
29: La Vuelta, per tant, que es va acostant a casa nostra, protagonisme pels de casa. A la Vuelta hi ha 4 catalans, a banda de Pau Miquel, David de la Cruz, amb Marcel Camproví i Marc Brustenga.
7: I aquest matí a l'Auditori 1899 del Barça s'ha fet l'acte de presentació del centenari de la secció de bàsquet. Un acte, Fitó, que ha reunit moltíssimes llegendes del club i que ha acabat a més amb el discurs del president Joan Laporta.
9: Sí, noms reconegudíssims com Nacho Solozábal, Gregor Fuchsca, Roberto Dueñas o Juan Carlos Navarro, tot plegat per celebrar que avui, 24 d'agost, la secció del Barça de bàsquet fa 100 anys. Durant l'acte s'ha presentat el calendari que li espera al Barça per celebrar aquest centenari, que començarà coincidint amb el debut a l'Euroliga aquesta temporada, el 24 de setembre, d'aquí un mes, al Palau contra l'Efes. L'acte d'avui l'ha presidit Joan Laporta. El president blaugrana ha reivindicat el model del Barça.
0: El Barça és el millor club multiesportiu del món. Ho ha fet amb excel·lència, perquè les nostres seccions esportives han acumulat 50 copes d'Europa. Que em sembla que amb això podem dir que som un club únic al món.
9: En aquest acte també hi era present Alexander Sekulic, nou tècnic de la secció. L'eslové ha aturat la seva estada a les finestres FIBA amb Eslovènia per ser avui en aquest acte de presentació. També a l'auditori avui bona part dels nous jugadors blaugranes, Tyrese Martin, Josh Nivo o Justin Robinson. Laporta ambiciós amb el nou projecte del Barça.
0: Des de la junta directiva no podem prometre que guanyarem sempre, però sí que estem esmerçant tots els esforços que calen i tots els recursos que calen per tal de tenir doncs, unes seccions professionals molt competitives esportivament i formen part del sentiment culer. I això realment us he de dir que es demostra en actes com el d'avui.
9: Sekulic, per cert, dirigirà avui el primer entrenament de la pretemporada blaugrana, després viatja de tornada cap a Eslovènia per complir les seves obligacions com a seleccionador.
7: I aprofitant aquest centenari del Barça de bàsquet, estrenem un nou rècord amb la firma de l'Ernest Macià i sota el títol 4 quarts de segle, i repassem alguns dels episodis més importants de la història de la secció, com quan va estar a punt de desaparèixer a finals dels anys 50 i principis dels 60. En hoquei herba, aquesta tarda la selecció espanyola femenina juga a passar a les semifinals del Mundial contra Alemanya a les 5 de la tarda, però ja no depenen d'elles mateixes per aconseguir-ho.
10: Sí, perquè després de perdre per 3-0 contra Argentina en el primer partit de la segona fase, les Red Sticks hauran de guanyar Alemanya i esperar que Bèlgica perdi per poder passar a la fase on ja es lluita per les medalles. A més, les espanyoles compten amb una diferència de 5 gols respecte a les belgues, i això implica que haurien de golejar Alemanya si volen accedir a semifinals. Si no es classifiquen, hauran de jugar a la fase en què es defineixen del 5è al 8è lloc. La jugadora catalana Chantal Giné ha estat contundent amb els objectius de l'equip.
1: Som molt conscients del nostre objectiu, que era de quedar cinquenes a sisenes, i tot i ser un resultat clau que pot ser que passi a semifinal, creiem que això no depèn de nosaltres. Tant de bo puguem guanyar el partit i també Argentina faci els deures que ens vagin a nosaltres bé, però el nostre objectiu és puntuar per jugar aquest cinquè sisè i assolir el nostre objectiu real.
10: Pel que fa a la selecció masculina, els Red Sticks ja es van classificar ahir per les semifinals, o van aconseguir 20 anys després de l'última vegada, empatant contra Bèlgica l'últim partit de la segona ronda. Els belgues van començar avançant-se en el marcador amb un gol d'Arthur Van Doren en el primer quart, però els espanyols no els van donar per vençuts i en el darrer quart el català Marc Miralles va posar l'1-1 en el marcador per certificar el pas d'Espanya a la lluita per les medalles. Els Red Sticks coneixen aquesta tarda el seu rival de semifinals, que serà guanyador del grup E. A hores d'ara, tot apunta que serà contra l'anfitriona, els Països Baixos. El partit es disputarà el divendres que ve, 28 d'agost.
7: En golf s'ha tancat la temporada al LIV una vegada més amb la victòria de John Rahm, però el basc i altres figures del circuit encara no han decidit el seu futur per la pròxima temporada, Carles Vila.
2: Ahir Rahm va acabar segon al torneig d'Indianapolis, només a un cop del guanyador, el jove nord-americà Michael Lasasso, i després d'una espectacular remuntada a l'última jornada. Per tercer cop el jugador basc i el seu equip, la Legió 13, s'emporta la victòria en la classificació individual i per equips. Rahm, a l'hora de fer balanç, es va mostrar orgullós de la feina feta, però va ironitzar amb el seu futur sense aclarir res i fent broma del que podia fer de manera urgent.
3: Tinc moltes ganes de tornar a casa i donar un cop de mà a la meva dona, que està molt embarassada. Ara amb els nens, que ara són 3 contra 1 i d'aquí poquet ja en seran 4, que és el que està a punt de néixer a l'octubre. Estic content de tornar a fer de pare uns dies abans de l'Obert d'Irlanda, però ara del que tinc més ganes és de tallar-me els cabells de males 10, que em fa molta falta.
2: En qualsevol cas, els últims dies el rumor és més insistent sobre la tornada de John Rahm al PGA. Les condicions del circuit americà cada cop són més dures i alguns mitjans parlen que el basc, per tornar, hauria de pagar una multa de 25 milions de dòlars i demanar públicament disculpes. Altres figures del DIF també van tenir un comiat poc aclaridor de la temporada, com Bryson DeChambeau. Recordem que Ram ja ha aclarit la seva situació al DP World Tour, on ja pot jugar sense problemes, i on podria aterrar la pròxima temporada, tot esperant solucionar el seu futur als Estats Units.
7: Passem a altres qüestions del dia en format més breu amb la Marta Garcia. Comencem per l'handbol, Marta.
4: És que avui se disputen al pavelló municipal de Calais i el Maresme les dues finals de la Supercopa de Catalunya. La masculina la jugaran el Barça i el Freiking Granollers a 9:15, mentre que en la femenina s'enfrontaran abans a 7:15 també el Granollers i el Lleida.
7: Hem parlat dels actes del centenari de la secció de bàsquet del Barça. Tornem a parlar de bàsquet, Marta, en aquest cas

0: divendres contra Portugal en Saragossa i dilluns contra Grècia en Atenes. El combinat espanyol és líder del seu grup I amb 5 victòries i només una derrota. En la llista de Xus Mateo només hi ha un català, Joel Parra, a més també del blaugrana Dario Brizuela.
1: I acabarem amb una informació de tennis.
0: El francès Arthur Fils i l'estatunitenca Coco Gauff són els guanyadors del Masters 1000 de Cincinnati. Esta passada matinada Fils ha superat en la final el tennista local Francesc Tiafoe en 3 sets, mentre que Gauff va fer el mateix en la final femenina en 2 sets, superant la també nord-americana Jessica Pegula.
1: Fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva, les 7 més esports amb el Tot Cost.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, 104.6 FM. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
2: Viu la ràdio.
3: Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: T'escric per les coses que em vas deixar, les claus i maletes sense factura.
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.
1: Soc Clara.
0: La millor música a Ràdio Argentona.
1: Que la teva cara sigui l'oceà, la, la, la, la, la. Que la teva cara sigui l'oceà,
0: Ràdio Argentona, els millors èxits.

en un món perfecte. Mai et trobava cap defecte. Tu em demanaves un moment i jo encara que impacient et regalava tot el temps. Vivíem en un món confós, on tot se'l brindava pels dos. Vas venir quan vas voler, vas marxar quan vas poder, vas marejar-me per no res.

0: sonora.
1: Viu la ràdio.
2: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.
3: Ei, Juanes.

0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.
2: De Palma.

0: Viu la ràdio.
1: La teva ràdio, la teva música, només a Ràdio Argentona, 104.6.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: Barcelona, tardor del 2025. El vell Camp Nou es transforma. L'estadi del futur pren forma entre bastides, formigó i tones d'il·lusió culer. Però quantes tones de formigó es fan servir per aixecar un temple? Quant costaria fer-lo tot de xocolata? Quina és la millor forma geomètrica per garantir la visió de tots els espectadors?
3: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques també juguen de davanter centre. Bon dia, Laura.
4: Hola.
3: Bon dia, Albert. Com anem?
5: Bon dia. Avui estem molt futboleros, però tranquils. Això no és una tertúlia esportiva. Avui parlarem de volums, superfícies, corbes, però no de gols.
3: Però anem al que ens importa. Tenim notícia? Descobrirem algun secret del temple del futbol?
4: Ara ho veureu. Una pregunta que ens podríem fer és, si volguéssim recobrir tota la superfície amb gespa artificial, quants metres quadrats necessitaríem?
5: Jo estic tenint flashbacks de Vietnam, de l'àrea petita.
3: Aviam, però tota la superfície de tot l'estadi,
4: clar,
3: eh?
4: Podem no només fer primer del... el terreny de joc. El terreny de joc, que fa uns 105 per 68 metres, això són 7.100 metres quadrats. Això és la superfície de joc.
5: Però clar, aquí hem d'agafar les zones de banda, les
3: clar,
5: banquetes
3: les
5: i tota la grada.
3: Però diguéssim que és com a vista d'ocell, no?
4: Sí, sí.
3: O sigui, no hem d'estirar l'alçada.
4: No.
3: Vale, a vista d'ocell,
4: la projecció, doncs si sí, el terreny de joc és 7.000 metres quadrats...
5: Jo et diria un 20%, no, més, poder... un 20% més d'aquesta àrea.
4: I per tant...
5: un 30. I per tant, uns... suma-li 2.000, si hem dit que eren 7.000 metres quadrats, 2.000 més.
4: Vale.
5: O 3.000 més. 10.000 metres quadrats. No
4: vale.
5: Ho sé.
4: Sí, no vas malament, no vas malament.
5: Vaig bé?
4: Sí. Fins i tot una mica més.
3: Jo m'ho crec, perquè no sóc massa futbolera, així que m'ho crec.
4: De fet, podríem preguntar a la gent del carrer a veure què diu, eh? Però, vale, suposem que són 12.000 metres quadrats. És una estimació, però més o menys és això, val? Ara, com sempre, què són 12.000 metres quadrats? Clar, és tot el Camp Nou, vale, però, ostres, necessitem referències per poder comparar. De fet, si jo ara us dic, penseu en la Sagrada Família, què creieu, així a vista d'ocell també, eh? Que és més gran o més petita que el Camp Nou?
3: Més petita.
5: Més petit.
4: Vale. I la Sagrada Família sí que està conficada en una mansana de l'Eixample.
3: Uh-huh.
4: Per tant, aquí sí que tenim referències.
3: Clar.
4: Però, vale, més petita. Quantes Sagrades Famílies creieu que hi cabrien al Camp Nou, com si diguéssim?
5: Més de 3, segur.
4: Sí.
3: Aviam, sí. Hem dit 12.000 metres quadrats.
4: Sí.
3: Una mansana de l'Eixample, quan pots fer? Quants edificis hi ha en una mansana de l'Eixample?
4: Mira, una dada de Cerdà, que és el que va fer tota
3: sí.
4: l'edificació, això ho busqueu, no sé si ho sabreu, jo no us ho vull dir, però busca-ho. Crec que del punt mig d'un xamfrà fins al punt mig d'un altre, crec que a mi em sona que eren 100 metres.
5: 100%.
4: Per tant, 100%, que són 10.000.
5: 113 metres quadrats. Ai, perdó, 113 metres de costat.
4: Doncs mira, fem 100 per fer números rodons, i seria que una mansana de l'Eixample són 10.000 metres quadrats i la Sagrada Família està dins, vale? I crec, perquè té molta zona com a jardina del voltant...
3: Jo vaig a buscar una foto, oi que no és trampa buscar
4: no,
3: una foto de la Sagrada Família?
4: No, pots fer Google Maps i fer-te una idea. Això tots els oients també ho podeu buscar.
3: O sigui, clar.
4: Penseu quants metres quadrats faria la Sagrada Família sabent que està ficada dintre d'una mansana de 10.000 metres quadrats. A veure
3: és
4: la foto.
3: És una mica... Vale, ara sí, ara ho veig millor.
4: Sí,
5: sí, sobre força espai.
4: Sobre.
5: Sí. Espai.
4: Vale, doncs mira, jo us ho dic, és 4.500 metres quadrats, més o menys, per tant, sí, la meitat.
3: Gairebé la meitat. Per tant,
4: quantes Sagrades Famílies hi cabrien?
3: Senceres, dues, no?
4: Dues senceres i podríem
3: dues i
4: bastar dues i mitja ficar-les de dintre del Camp Nou. Però ara, per exemple, anem a pensar en una altra cosa. Si ara us dic el Pentàgon dels Estats Units...
3: Ostres, no tinc cap referència.
4: Clar, és que això és lo important, no? Sempre
3: aviam,
4: tornem
3: allà,
4: a lo mateix.
3: Molt gran.
4: Tot és molt gran, això és veritat. El Pentàgon, va, penseu.
5: Jo...
4: Mira, us dono una pista. El Pentàgon és un Pentàgon regular, eh? Té 281 metres de costat.
5: Per tant, el doble del costat
4: tant,
5: llarg del Camp Nou.
4: Exacte.
5: Per tant, el Pentàgon ja és més gran que el Camp Nou, que ja és més gran que la Sagrada Família.
4: Exacte.
5: La primera pista.
4: Sí, perquè el costat llarg del Camp Nou, el terreny de joc eren 105. Per tant, 280.

0: 91 és quasi 3 cops, eh? Això ho podeu calcular, per exemple, i això sabeu que seria menys que el Pentàgon, perquè un quadrat del mateix costat és més petit que el Pentàgon que té el mateix costat. Sí, o sigui, això hi ha una cosa amb geometria, una imatge molt bonica, que és tu tens un triangle de costat 10 centímetres, per exemple. Doncs si fas el quadrat de costat 10 centímetres, el quadrat sobresurt del triangle.
1: Clar.
0: Si fas el Pentàgon, encara sobresurt més. Contra més costats li posis, fixant la mida del costat, més gran
1: més àrea tens guanyes.
0: D'àrea. Llavors, per exemple...
1: Llavors hem dit, o sigui, gairebé 300. Sabem que un cantó de la Sagrada Família eren 103, no? 113.
0: Bueno, fet 100. Mira, si féssim un quadrat que fes 281 per 281, serien 78.000 metres quadrats. 78.000, eh? Però el Pentàgon sabem que serà més gran que això.
2: Té un costat més.
0: Té un costat més, per tant s'ha d'obrir i per tant té més àrea. De fet, si ara ho calculéssim, si no us en recordeu de la fórmula de l'àrea del
2: Pentàgon...
0: Com es
2: calcula l'àrea d'un Pentàgon?
0: Exacte, no us en recordareu, la majoria de vosaltres, de l'àrea d'un Pentàgon. Però no cal saber-la, la podem deduir, perquè el Pentàgon al final té 5 trianglets. O sigui, tot polígon al final el pots triangular. I llavors la mida dels triangles ja sí que la pots fer i llavors dir, vale, doncs el que mesuri un triangle ja el multiplicaré per 5, val? Llavors, no són triangles equilàters, són triangles isòsceles, però bueno, podríem fer una bona aproximació i llavors després multiplicar-la per 5. Però jo ja us ho dic, és bèstia, eh? El número, 135.000 metres quadrats.
1: Uau!
0: És bèstia. Per tant...
1: Quan havíem dit el Camp Nou?
0: El Camp Nou eren 12.000.
1: Uau!
0: Per tant, quants Camp Nous hi caben dintre del Pentàgon? Si fem la divisió...
1: 135 entre 12, 10,
2: més o menys.
1: 11,
0: 11 i pico.
1: I pico sí.
0: O sigui, imagina't, 11 Camp Nous hi cabrien dintre del Pentàgon dels Estats Units. I això és un joc molt xulo, això també a classe es pot fer i això és el típic de dinar de Nadal. Tu de sobre taula treus aquesta...
1: Nosaltres juguem al bingo, no sé què feu vosaltres a casa vostra.
0: Dates curioses. Però de dir edificis emblemàtics que tothom els té en ment perquè tothom els ha vist, però clar, lo de la superfície que ocupen com de la projecció contra el terra, la gent no s'ho planteja tant.
2: Mai els has vist junts.
0: Clar, clar, i a més com que estan en una punta de la ciutat i l'altra a l'altra, a vegades no aguantes la referència.
1: I fins i tot les dimensions de cada ciutat són molt diferents. Als Estats Units tot és
0: enorme,
1: extraordinàriament gran,
0: clar.
1: I Europa és una altra mida.
0: Sí, sí, sí. I llavors, bueno, també és xulo jugar, ostres, i la Torre Eiffel, i no sé què, i avui hem jugat més per comparació d'àrees del terra, però també pots jugar amb altures. La Torre de Collserola i la Torre Akbar i, jo què sé, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. Ostres, com les ordenaries, no? I això fa les estimacions d'altura d'un edifici. I tampoc és fàcil, perquè no els veus alhora.
1: Clar. Home, entre la Torre Akbar i la Torre Eiffel, què diries, Albert?
2: Jo potser diria que és més gran la Torre Akbar, sí.
0: Més
2: sí,
0: alta. No?
2: Més alta,
1: jo
2: perdó.
1: Jo també diria que és més alta la Torre Akbar.
0: Ostres, doncs jo hagués dit al revés.
1: Sí? Busquem-ho.
0: Busquem-ho. Jo busco tot.
2: El coronament ha sigut històric, eh?
0: A veure, va, digues.
2: No, que una és més antiga que l'altra.
0: Ah, i que la nova sempre tant... poden tirar més
1: alt. Clar, és veritat. Altura, Torre
0: Eiffel.
1: Bueno,
0: és un bon... Jo m'he imaginat... Clar, jo no he pujat mai a la Torre Akbar, però sí que he pujat a la Torre Eiffel. I així com mirant-la de baix a dalt...
1: Mira, són 330 metres amb les antenes incloses.
0: Això, la Torre Eiffel.
1: La Torre Eiffel. I la Torre Akbar, altura 125. 144 metres.
0: Epa. Per tant, Torre Eiffel més alta, no?
1: Sí, sí,
0: bastant
1: sí.
0: Bastant més alta, bastant el doble d'alta.
1: Sí, sí, no ho hagués dit mai. Ha guanyat la Laura, no se podia saber. Però em sembla que has parlat amb algú més, no?
0: Exacte. Ara us passo la trucada. Aquí sí que descobrirem coses. Són coses...
1: Però secretes, d'aquestes que podríem tenir la primícia, potser, de coses del Camp Nou o què?
0: Bueno, hi ha gent que té privilegi de veure-les de prop, però no tothom.
3: Què passa, Camp Nouers? Col·locat un d'aquests suports de la tercera graderia. Mireu que pigot d'aquí en diagonal, ja és on romandran tots els seients de la tercera graderia. Així que res, Camp Nouers, aquestes són les novetats. Vinga, fins demà.
0: Doncs estem aquí amb l'Eric Cerveto, que ell té un canal de streaming de 24 hores al dia on es poden veure l'evolució de les obres del nou Camp Nou. Hola, bon dia, Eric.
4: Què passa, Camp Nouers? Bones, bon dia.
0: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el primer que volem és que ens expliquis d'on et va sorgir aquesta idea. O sigui, tu ets un veí, a veure, explica'ns una mica, tu ets un veí d'allà del Camp Nou?
4: Sí, allà estava veí. Era un dels veïns, no? El meu balcó justament dona cap a la zona del Camp Nou. I clar, quan va començar tot l'enrenou, les obres, quan van començar a desmuntar les grades peça per peça, doncs anava fent alguns vídeos a la meva compte personal d'Instagram i anava veient com, bueno, a poc a poc anava tenint més repercussió que les meves històries pròpies, i llavors vaig decidir obrir-me un canal separat del meu canal personal, i a poc a poc ha anat creixent, hem anat afegint mitjans com més càmeres, altres xarxes socials, i s'ha anat fent gran, i ara és el que és, que al final és un canal de 24 hores, quasi, és quan m'aixeco i quan me'n vaig a dormir o a pau.
0: I quants seguidors tens?
4: Ara mateix crec que a Instagram de que està als 116.000, i TikTok uns 122.000, i YouTube diria que uns 22.000 o 21.000, algo així.
0: Molt bé, i escolta'm, llavors, bueno, tothom et va seguint, i tu l'únic que fas és posar les càmeres i que la gent pugui veure, o també vas explicant coses?
4: Vale, en principi les càmeres de directe, que són les que sempre estan enfocant al camp, sí que estan a YouTube i a Twitch, i llavors et pots connectar i veure sempre el directe sense cap comentari. També un cop a la setmana pujo un vídeo a YouTube explicant, donant la volta al camp i explicant més en detall les operacions que van realitzant a les obres. I a Insta, ràpidament des del balcó, quasi diàriament o cada dos dies, sí que pujo també actualitzacions de 3 minutets, algo lleuger, de com estan evolucionant les obres, que al final són les obres, molts canvis significatius dia a dia.
0: Clar.
4: No n'hi ha, però algunes cosetes sí, llavors està bé sempre explicar-les.
0: I escolta'm, és que nosaltres saps què ens va passar? Que vam voler intentar parlar amb els arquitectes i estava tot super secret. Era com tenim confidencialitat i no podíem. Llavors tu, ja que ho veus cada dia, tindries algun secret que ens poguessis explicar? Algú que tu pots veure i que no se sap encara o alguna cosa així?
4: Bueno, la veritat és que més o menys es va sabent tot. Sí que és veritat que s'intenta portar amb una hermeticitat desmesurada, però clar, al final n'hi ha molts treballadors, cada treballador doncs fa també els seus vídeos, penja les seves xarxes, i fins i tot hi ha alguns que també compren contingut, o sigui, alguns tant mitjans de comunicació com altres divulgadors també han arribat a pagar a treballadors perquè treguin vídeos. Llavors, clar, al final les coses es van sabent, a poc, encara que des de dalt s'intenti totalment negar la major i intentar que no surti res. Però res que no veiem, va com va, al final són les obres, són lentes i ja veurem a veure si estem per setembre.
0: Està bé. I escolta'm, el nostre podcast és molt d'estimar les matemàtiques. Tu estimes les matemàtiques o no?
4: Doncs mira, estimo més la física.
0: Ah, bueno. Bueno, física, matemàtiques, aquí tot queda a casa, eh? Doncs, de fet, els reptes que estem fent en el nostre podcast són reptes d'estimació. Llavors, per exemple, si jo et pregunto quants seients hi havia en l'antic camp del Barça, em sabries dir més o menys?
4: Diríem 98.500.
0: Jolín, quina precisió d'estimació, molt bé, molt bé. I ara el que diuen és que serà més gran, no? Que hi cabran més cadires.
4: Seran al voltant d'unes 105.000 quan estigui totalment complert.
0: Vale, i tu que estàs allà? Perquè jo era un dubte geomètric que tenia. Tu què creus que hauran fet per ficar més cadires? Faran més altura? O sigui, faran més circunferències concèntriques que vagin cap amunt i, per tant, fiquen més files? O és que cada fila la fan més ampla i llavors a cada fila hi cabran més cadires que abans?
4: Bueno, el que hem fet sobretot és, clar, desmuntar tota l'estructura que havíem fet anexa a la primera i la segona graderia, la que hi havia, que només estava per la banda de lateral, l'han desmuntada, i també ara col·locaran tercera graderia per la zona de tribuna, que és on abans no hi havia la visera on tapava el sol i la pluja, tota la gent que feia per la zona de tribuna. I ara, en lloc d'això, doncs, en desmunt d'aquella zona, també muntaran la tercera graderia per sobre de la part de tribuna i, òbviament, també han amplificat molt més, o sigui, han fet molt més ample l'estadi, realment ha crescut, serà una barbaritat, i, òbviament, amb la tecnologia que tenim, han col·locat més localitats VIP, han fet créixer molt més per tots els llocs. Sí que han reduït una mica per la part del lateral, però el col·locar tercera graderia per la zona de tribuna quedarà molt més gran.
0: Molt bé, per tant han fet com una combinació de les dues. Està bé, està bé. I una altra pregunta així d'estimació, però ara més d'àrees. Tu que vius a prop i ho tens com molt a l'abast, si jo et pregunto què creus que és més gran, la Sagrada Família, així vist des de dalt, com una vista zenital, la Sagrada Família o el Camp Nou, tu què diries?
4: No t'ho podria dir, el Camp Nou sens dubte.
0: Sí, I quantes Sagrades Famílies creus que hi cabrien en el Camp Nou?
4: A veure, aproximadament unes 6.
0: 6, vale, vale. I, escolta'm, aquesta experiència d'haver fet això de l'streaming i tot, t'ha canviat la vida d'alguna manera?
4: Sí, ostres, a veure, aprens que hi ha moltes coses, o sigui, no cal tenir un do molt, molt, molt marcat per triomfar a les xarxes socials, no? T'has de tenir el bon material i molta disciplina per anar sent molt constant. O sigui, al final, la constància i la disciplina a l'hora de crear contingut crec que són els dos valors que més m'he anat remarcant, perquè clar, hi ha dies que no vols fer-ho, hi ha a vegades que et canses, però bueno, has de continuar allà, i també, òbviament, de com funcionen totes les xarxes socials. Abans no en tenia ni idea, no tenia ni TikTok, no tenia Twitch, clar, m'ho he hagut de descarregar tot, aprendre com s'utilitza, també com crear directes. Realment has d'aprendre molt com funciona tot, però després, un cop ja ho has après, és una bola de neu, no? És coneixement que ja tens i que utilitzes.
1: I després, sí. Per què creus que ha agradat tant això de... Per què ens agrada tant mirar obres?
4: Crec que agrada el futbol. O sigui, la gent és molt fanàtica, som molt fanàtics del futbol i ens agrada tot el que tingui a veure amb el futbol i, bueno, al final és el que mou, perquè també hi ha Sagrades Famílies, també hi ha càmeres col·locades al Pirineu 24/7 per veure, o sigui, realment hi ha contingut d'aquest, de molt tipus i de molt variat, i no triomfa.
1: Clar.
4: Et poses a mirar un estadi i llavors, doncs, ostres, a la gent doncs, li agrada veure'l, li agrada veure'l allà, li agrada posar-se a la casa, també tenen un directe, saben com si fa llum, si plou a Barcelona, no sé, al final els motius són diversos.
0: Doncs moltes gràcies, ha sigut molt interessant. I merci per atendre'ns.
4: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Doncs avui hem après que contra més referències tenim, més sentit numèric anem construint. De fet, ja s'ha notat que ja anem agafant experiència. També veiem que les matemàtiques estan molt presents a les ciutats, així que també és un bon context per treballar conceptes matemàtics. I després, ara que ja portem uns quants capítols, veiem que l'error no és un problema. De fet, us veig ja amb zero ansietat matemàtica. O sigui, ja us llanceu aquí a dir coses, a fer estimacions. És que al final no deixa de ser un joc. I quan ens hem equivocat, perquè també ens hem equivocat, doncs què passa? Doncs es recalcula i trobes una nova referència i l'aprens. Vull dir, al final, tot són oportunitats per aprendre més.
1: Clar, qui no prova no s'equivoca, però no aprèn.
0: Exacte.
1: Avui hem descobert que un estadi de futbol pot ser una aula de mates gegant.
2: I que construir-lo és un exercici d'enginyeria, arquitectura i moltes, moltes matemàtiques.
0: Perquè al final, darrere de cada corba de graderia, cada escala, cada càlcul de visibilitat, hi ha geometria. I darrere cada euro del pressupost hi ha una estimació.
1: Ens retrobem aviat amb més històries, nous reptes i nombres per estimar. Moltes gràcies, Laura i Albert.
0: Moltes gràcies.
1: Fins al proper capítol. Adéu.
2: Adéu, adéu.
5: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
6: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, sempre bategant per tu.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima.
2: La Rosalía.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona t'acompanya.
2: Barcelona, tardor del 2025. El vell Camp Nou es transforma. L'estadi del futur pren forma entre bastides, formigó i tones d'il·lusió culer. Però quantes tones de formigó es fan servir per aixecar un temple? Quant costaria fer-lo tot de xocolata? Quina és la millor forma geomètrica per garantir la visió de tots els espectadors?
3: Benvingudes i benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques també juguen de davanter centre. Bon dia, Laura.
4: Hola.
3: Bon dia, Albert. Com anem?
5: Bon dia. Avui estem molt futboleros, però tranquils, això no és una tertúlia esportiva. Avui parlarem de volums, superfícies, corbes, però no de gols.
3: Però anem al que ens importa. Tenim notícia? Descobrirem algun secret del temple del futbol?
4: Ara ho veureu. Una pregunta que ens podríem fer és, si volguéssim recobrir tota la superfície amb gespa artificial, quants metres quadrats necessitaríem?
5: Jo estic tenint flashbacks de Vietnam, de l'àrea petita.
3: Aviam, però tota la superfície de tot l'estadi, eh?
4: Podem no fer primer el terreny de joc. El terreny de joc, que fa uns 105 per 68 metres, això són 7.100 metres quadrats. Això és la superfície de joc.
5: Però clar, aquí hem d'agafar les zones de banda, les banquetes i tota la grada.
3: Però diguéssim que és com a vista d'ocell, no?
4: Sí, sí.
3: O sigui, no hem d'estirar l'alçada.
4: No.
3: Vale. A vista d'ocell,
4: la projecció, doncs si el terreny de joc és 7.000 metres quadrats...
5: Jo et diria un 20%, no, més, poder... un 20% més d'aquesta àrea.
4: I per tant?
5: Un 30. I per tant, uns, suma-li 2.000, si hem dit que eren 7.000 metres quadrats, 2.000 més.
4: Vale.
5: O 3.000 més. 10.000 metres quadrats. No
4: vale.
5: Ho sé.
4: Sí, no vas malament, no vas malament.
5: Vaig bé?
4: Sí. Fins i tot una mica més.
3: Jo m'ho crec, perquè no sóc massa futbolera, així que m'ho crec.
4: De fet, podríem preguntar a la gent del carrer a veure què diu, eh? Però, vale, suposem que són 12.000 metres quadrats. És una estimació, però més o menys és això, val? Ara, com sempre, què són 12.000 metres quadrats? Clar, és tot el Camp Nou, vale, però, ostres, necessitem referències per poder comparar. De fet, si jo ara us dic, penseu en la Sagrada Família, què creieu, així a vista d'ocell també, eh? Que és més gran o més petita que el Camp Nou?
3: Més petita.
5: Més petit.
4: Vale. I la Sagrada Família sí que està conficada en una mansana de l'Eixample.
3: Uh-huh.
4: Per tant, aquí sí que tenim referències.
3: Clar.
4: Però, vale, més petita. Quantes Sagrades Famílies creieu que hi cabrien al Camp Nou, com si diguéssim?
5: Més de 3, segur.
4: Sí.
3: Aviam, sí. Hem dit 12.000 metres quadrats.
4: Sí.
3: Una mansana de l'Eixample, quan pot fer? Quants edificis hi ha amb una mansana de l'Eixample?
4: Mira, una dada de Cerdà, que és el que va fer tota l'edificació, això busqueu, no sé si ho sabreu, jo no us ho vull dir, però busca-ho. Crec que del punt mig d'un xamfrà fins al punt mig d'un altre, crec que a mi em sona que eren 100 metres.
5: 100%.
4: Per tant, 100%, que són 10.000.
5: 113 metres quadrats. Ai, perdó, 113 metres de costat.
4: Doncs pues mira, fem 100 per fer números rodons, i seria que una mansana de l'Eixample són 10.000 metres quadrats i la Sagrada Família està dins, vale? I crec, perquè té molta zona com a jardina del voltant...
3: Jo vaig a buscar una foto, oi que no és trampa buscar una foto de la Sagrada Família?
4: No, pots fer Google Maps fer-te una idea. Això tots els oients també ho podeu buscar.
3: O sigui,
4: penseu quants metres quadrats faria la Sagrada Família sabent que està ficada dintre d'una mansana de 10.000 metres quadrats. A veure
3: la foto. Mica... Vale, ara sí, ara ho veig millor.
4: Sí,
5: sobre espai.
4: Vale, doncs mira, jo us ho dic, és 4.500 metres quadrats, més o menys, per tant, sí, la meitat.
3: Gairebé la meitat. Per tant,
4: quantes Sagrades Famílies hi cabrien?
3: Senceres, dues, no?
4: Dues senceres i podríem bastar dues i mitja a ficar-les de dintre del Camp Nou. Però ara, per exemple, anem a pensar en una altra cosa. Si ara us dic el Pentàgon dels Estats Units...
3: Ostres, no tinc cap referència.
4: Clar, és que això és lo important, no? Sempre
3: aviam,
4: tornem a lo mateix.
3: Molt gran.
4: Tot és molt gran, això és veritat. El Pentàgon, va, penseu.
5: Jo...
4: Mira, us dono una pista. El Pentàgon és un Pentàgon regular, eh? Té 281 metres de costat.
5: Per tant, el doble del costat tant, llarg del Camp Nou.
4: Exacte.
5: Per tant, el Pentàgon ja és més gran que el Camp Nou, que ja és més gran que la Sagrada Família.
4: Exacte.
5: La primera pista.
4: Sí, sí, perquè al costat llarg del Camp Nou el terreny de joc eren 105. Per tant, 281 és quasi 3 cops, eh? Això ho podeu calcular, per exemple. I això sabeu que seria menys que el Pentàgon, perquè un quadrat del mateix costat és més petit que el Pentàgon que té el mateix costat. Sí, o sigui, això hi ha una cosa amb geometria, una imatge molt bonica, que és tu tens un triangle de costat 10 centímetres, per exemple. Doncs si fas el quadrat de costat 10 centímetres, el quadrat sobresurt del triangle.
3: Clar.
4: Si fas el Pentàgon, encara sobresurt més. Contra més costats li posis, fixant la mida del costat, més gran
3: més àrea tens guanyes. D'àrea.
4: Llavors, per exemple...
3: Llavors hem dit, o sigui, gairebé 300. Sabem que un cantó de la Sagrada Família eren 103, no? 113.
4: Hem fet 100. Mira, si féssim un quadrat que fes 281 per 281, serien 78.000 metres quadrats. 78.000, eh? Però el Pentàgon sabem que serà més gran que això.
5: Té un costat més.
4: Té un costat més, per tant s'ha d'obrir i per tant té més àrea. De fet, si ara ho calculéssim, si no us en recordeu de la fórmula de l'àrea del
5: Pentàgon...
4: Com
5: es calcula l'àrea d'un Pentàgon?
4: Exacte, no us en recordareu, la majoria de vosaltres, de l'àrea d'un Pentàgon. Però no cal saber-la, la podem deduir, perquè el Pentàgon al final té 5 trianglets. O sigui, tot polígon al final el pots triangular. I llavors la mida dels triangles ja sí que la pots fer i llavors dir, vale, doncs el que mesuri un triangle ja el multiplicaré per 5, val? Llavors, no són triangles equilàters, són triangles isòsceles, però bueno, podríem fer una bona aproximació i llavors després multiplicar-la per 5. Però jo ja us ho dic, és bèstia, eh? El número, 135.000 metres quadrats.
3: Uau!
4: És bèstia. Per tant...
3: Quan havíem dit el Camp Nou?
4: El Camp Nou eren 12.000.
3: Uau!
4: Per tant, quants Camp Nous hi caben dintre del Pentàgon? Si fem la divisió...
3: 135 entre 12, així...
4: 11 i pico.
3: Sí.
4: O sigui, imagina't, 11 Camp Nous hi cabrien dintre del Pentàgon d'Estats Units. I això és un joc molt xulo, això també a classe es pot fer i això és el típic de dinar de Nadal. Tu de sobre taula treus aquesta...
3: Nosaltres juguem al bingo, no sé què feu vosaltres a casa vostra.
4: Dates curioses. Però de dir edificis emblemàtics que tothom els té en ment perquè tothom els ha vist, però clar, lo de la superfície que ocupen com de la projecció contra el terra, la gent no s'ho planteja tant.
5: Mai els has vist junts.
4: Clar, clar, i a més com que estan a una punta de la ciutat i l'altra a l'altra, a vegades no aguantes la referència.
3: I fins i tot les dimensions de cada ciutat són molt diferents. Als Estats Units tot és
4: enorme,
3: extraordinàriament gran,
4: clar.
3: I Europa és una altra mida.
4: Sí, sí, sí. I llavors, bueno, també és xulo jugar, ostres, i la Torre Eiffel, i el no sé què, i avui hem jugat més per comparació d'àrees, del terra, però també pots jugar amb altures. La Torre de Collserola i la Torre Agbar, i jo què sé, la Sagrada Família i la Torre Eiffel. Ostres, com les ordenaries, no? I això fa les estimacions d'altura d'un edifici, i tampoc és fàcil, perquè no els veus alhora.
3: Clar. Home, entre la Torre Agbar i la Torre Eiffel, què diries, Albert?
5: Jo potser diria que és més gran la Torre Agbar, sí.
4: Més
5: sí,
4: alta. No?
5: Més alta,
3: jo
5: perdó.
3: Jo també diria que és més alta la Torre Agbar.
4: Ostres, doncs jo hauria dit al revés.
3: Sí? Busquem-ho.
4: Jo he buscat Torre Agbar.
5: El raonament ha sigut històric, eh?
4: A veure, va, digues.
5: No, que una és més antiga que l'altra.
4: Ah, i que la nova sempre tant... poden tirar més
3: alt. Clar, és veritat. Altura, Torre Eiffel.
4: Bueno, és un bon... Jo m'he imaginat... Clar, jo no he pujat mai a la Torre Agbar, però sí que he pujat a la Torre Eiffel i així com mirant-la de baix a dalt...
3: Mira, són 330 metres amb les antenes incloses.
4: Això, la Torre Eiffel?
3: La Torre Eiffel. I la Torre Agbar, altura 144 metres.
4: Epa. Per tant, Torre Eiffel més alta, no?
3: Sí, sí.
4: Bastant
3: sí.
4: Més alta, bastant el doble d'alta.
3: Sí, sí, no ho hagués dit mai. Ha guanyat la Laura, no se podia saber. Però em sembla que has parlat amb algú més, no?
4: Exacte. Ara us passo la trucada. Aquí sí que descobrirem coses. Són coses...
3: Però secretes, d'aquestes que podríem tenir la primícia, potser, de coses del Camp Nou, o què?
4: Bueno, hi ha gent que té privilegi de veure-les de prop, però no tothom.
0: Què passa, Camp Nouers? Col·locat un d'aquests suports de la tercera graderia. Mireu, que pigot d'aquí, en diagonal. Ja és on romandran tots els seients de la tercera graderia. Així que res, Camp Nouers, aquestes són les novetats. Vinga, fins demà!
4: Doncs estem aquí amb l'Eric Cerveto, que ell té un canal de streaming de 24 hores al dia on es poden veure l'evolució de les obres del nou Camp Nou. Hola, bon dia, Eric.
1: Què passa, Camp Nouers? escolteu. Bones, bon dia.
4: Molt bé, molt bé. Escolta'm, el primer que volem és que ens expliquis d'on et va sorgir aquesta idea. O sigui, tu ets un veí, a veure, explica'ns una mica. Tu ets un veí d'allà del Camp Nou?
1: Sí, allà estava veí. Era un dels veïns, no?, el meu balcó justament dona cap a la zona del Camp Nou. I clar, quan va començar tot l'enrenou, les obres, quan van començar a desmuntar les grades peça per peça, doncs anava fent alguns vídeos a la meva compte personal d'Instagram i anava veient com, bueno, a poc a poc anava tenint més repercussió que les meves històries pròpies i llavors vaig decidir obrir-me un canal separat del meu canal personal i a poc a poc ha anat creixent, hem anat afegint mitjans com més càmeres, altres xarxes socials i s'ha anat fent gran i ara és el que és, que al final és un canal de 24 hores quasi, és quan m'aixeco i quan me'n vaig a dormir o a pau.
4: I quants seguidors tens?
1: Ara mateix crec que a Instagram dec estar als 116.000 i TikTok uns 122.000 i YouTube diria que uns 22.000 o 21.000, alguna cosa així.
4: Molt bé, i escolta'm, llavors bueno, tothom et va seguint i tu l'únic que fas és posar les càmeres i que la gent pugui veure o també vas explicant coses?
1: Vale, en principi les càmeres de directe, que són les que sempre estan enfocant al camp, sí que estan a YouTube i a Twitch, i llavors et pots connectar i veure sempre el directe sense cap comentari. També un cop a la setmana pujo un vídeo a YouTube explicant, donant la volta al camp i explicant més en detall les operacions que van realitzant a les obres. I a Insta, ràpidament des del balcó, quasi diàriament o cada dos dies, sí que pujo també actualitzacions de 3 minutets, algo lleuger, de com estan evolucionant les obres, que al final són les obres, molts canvis significatius dia a dia.
4: Clar.
1: No n'hi ha, però algunes cosetes sí, llavors està bé sempre explicar-les.
4: I escolta'm, és que nosaltres saps què ens va passar? Que vam voler intentar parlar amb els arquitectes i estava tot super secret. Era com tenim confidencialitat i no podíem. Llavors tu, ja que ho veus cada dia, tindries algun secret que ens poguessis explicar? Algo que tu pots veure i que no se sap encara o alguna cosa així?
1: Bueno, la veritat és que més o menys es va sabent tot. Sí que és veritat que s'intenta portar una hermeticitat desmesurada, però clar, al final n'hi ha molts treballadors, cada treballador doncs fa també els seus vídeos, penja les seves xarxes i fins i tot hi ha alguns que també compren contingut, o sigui, alguns mitjans de comunicació com altres divulgadors també han arribat a pagar a treballadors perquè treguin vídeos. Llavors, clar, al final les coses es van sabent, a poc a poc, encara que des de dalt s'intenti totalment negar la major i intentar que no surti res. Però res que no veiem, va com va, al final són les obres, són lentes i ja veurem a veure si estem per setembre.
4: Està bé. I escolta'm, el nostre podcast és molt d'estimar les matemàtiques. Tu estimes les matemàtiques o no?
1: Doncs mira, estimo més la física.
4: Ah, bueno. Bueno, física, matemàtiques, aquí tot queda a casa, eh? Doncs, de fet, els reptes que estem fent en el nostre podcast són reptes d'estimació. Llavors, per exemple, si jo et pregunto quants seients hi havia en l'antic camp del Barça, em sabries dir més o menys?
1: Diríem 98.500.
4: Jolín, quina precisió d'estimació, molt bé, molt bé. I ara el que diuen és que serà més gran, no? Que hi cabran més cadires.
1: Seran al voltant d'unes 105.000 quan estigui totalment complert.
4: Vale, i tu que estàs allà? Perquè jo era un dubte geomètric que tenia. Tu què creus que hauran fet per ficar més cadires? Faran més altura? O sigui, faran més circunferències concèntriques que vagin cap amunt i per tant fiquen més files? O és que cada fila la fan més ampla i llavors a cada fila hi cabran més cadires que abans?
1: Bueno, el que hem fet sobretot és, clar, desmuntar tota l'estructura que havíem fet anexa a la primera i la segona graderia, la que hi havia que només estava per la banda de lateral, l'han desmuntada i també ara col·locaran tercera graderia per la zona de tribuna, que és on abans no hi havia la visera on tapava el sol i la pluja, tota la gent que seia per la zona de tribuna. I ara, en lloc d'això, doncs, en desmunts d'aquella zona, també muntaran la tercera galeria per sobre de la part de tribuna i, òbviament, també han amplificat molt més, o sigui, han fet molt més ample l'estadi, realment ha crescut, serà una barbaritat. I, òbviament, amb la tecnologia que tenim, han col·locat més localitats i han fet créixer molt més per tots els llocs. O sigui, han reduït una mica per la part del lateral, però el col·locar tercera galeria per la zona de tribuna quedarà molt més gran.
4: Molt bé, per tant han fet com una combinació de les dues. Està bé, està bé. I una altra pregunta així d'estimació, però ara més d'àrees. Tu que vius a prop i ho tens com molt a l'abast, si jo et pregunto què creus que és més gran, la Sagrada Família, així vist des de dalt, com una vista zenital, la Sagrada Família o el Camp Nou, tu què diries?
1: No t'ho podria dir, el Camp Nou sens dubte.
4: Sí, eh? I quantes Sagrades Famílies creus que hi cabrien en el Camp Nou?
1: A veure, aproximadament unes 6.
4: 6, vale, vale. I, escolta'm, aquesta experiència d'haver fet això de l'streaming i tot, t'ha canviat la vida d'alguna manera?
1: Sí, ostres, a veure, aprens que hi ha moltes coses, o sigui, no cal tenir un dom molt marcat per triomfar a les xarxes socials, no? T'has de tenir el bon material i molta disciplina per anar sent molt constant. O sigui, al final, la constància i la disciplina a l'hora de crear contingut crec que són els dos valors que més m'he anat remarcant, perquè clar, hi ha dies que no vols fer-ho, hi ha a vegades que et canses, però bueno, has de continuar allà, i també, òbviament, de com funcionen totes les xarxes socials. Abans no en tenia ni idea, no tenia ni TikTok, no tenia Twitch, mm-hmm. I clar, m'ho he hagut de descarregar tot, aprendre com s'utilitza, també com crear directes. Realment has d'aprendre molt com funciona tot, però després, un cop ja ho has après, és una bola de neu, no? És coneixement que ja tens i que utilitzes.
3: I després, sí. Per què creus que ha agradat tant això de... Per què ens agrada tant mirar obres?
1: Crec que agrada el futbol. O sigui, la gent és molt fanàtica, som molt fanàtics del futbol i ens agrada tot el que tingui a veure amb el futbol i, bueno, al final és el que mou, perquè també hi ha Sagrades Famílies, també hi ha càmeres col·locades al Pirineu 24/7 per veure, o sigui, realment hi ha contingut d'aquest, de molt tipus i de molt variat, i no triomfa.
3: Clar.
1: Et poses a mirar un estadi i llavors, doncs, ostres, a la gent doncs, li agrada veure'l, li agrada veure'l allà, li agrada posar-se a la casa, també tenen un directe, saben com si fa llum, si plou a Barcelona, no sé, al final els motius són diversos.
4: Doncs moltes gràcies, ha sigut molt interessant. I merci per atendre'ns.
1: Perfecte, moltes gràcies a vosaltres.
4: Que vagi molt bé. Doncs avui hem après que contra més referències tenim, més sentit numèric anem construint. De fet, ja s'ha notat que ja anem agafant experiència. També veiem que les matemàtiques estan molt presents a les ciutats, així que també és un bon context per treballar conceptes matemàtics. I després, ara que ja portem uns quants capítols, veiem que l'error no és un problema. De fet, us veig ja amb zero ansietat matemàtica. O sigui, ja us llanceu aquí a dir coses, a fer estimacions. És que al final no deixa de ser un joc. I quan ens hem equivocat, perquè també ens hem equivocat, doncs què passa? Doncs es recalcula i trobes una nova referència i l'aprens. Vull dir, al final, tot són oportunitats per aprendre més.
3: Clar, qui no prova no s'equivoca, però no aprèn.
4: Exacte.
3: Avui hem descobert que un estadi de futbol pot ser una aula de mates gegant.
5: I que construir-lo és un exercici d'enginyeria, arquitectura i moltes, moltes matemàtiques.
4: Perquè al final, darrere de cada corba de graderia, cada escala, cada càlcul de visibilitat, hi ha geometria. I darrere cada euro del pressupost hi ha una estimació.
3: Ens retrobem aviat amb més històries, nous reptes i nombres per estimar. Moltes gràcies, Laura i Albert.
4: Moltes gràcies.
3: Fins al proper capítol. Adéu.
5: Adéu, adéu.
6: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
7: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa.

0: Volies pensar que tot...
1: Viu la ràdio.
2: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
1: Viu la ràdio.
2: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Ràdio Argentona, sempre bategant per tu, 104.6 FM.

vam conèixer per casualitat. Treies el goix, jo passava pel parc. L'ombra era forta, el sol estava a dalt. I des d'aquell dia que crec en l'atzar. És divendres a la tarda, samarreta que m'agrada, guarda el

passat per canviar el futur, per poder estar 20 minuts més junts, escoltar la classe per tenir els apunts, i com els demanis i si som a punts. I la vida seria difícil sense tu aquí al meu costat. Queda't fins que ens surtin canes quan no estiguem enamorats. Toc, toc, toc, toc, baixes a jugar. Veí s'enfadarà si ens quedem més al portal. Oh, oh, oh, oh, no vull que ens fem grans.

0: Viu la ràdio.
1: La ràdio per tu. Ràdio Argentona, 104.6.

0: És bastant flipant que m'agradi tot de tu. Em flipa bastant
1: tot el que hem viscut

0: Viu la ràdio.
1: Informa't, il·lusiona't, gaudeix a Ràdio Argentona.

ballat dins els nívols. Aquest amor és impossible, però nosaltres l'hem pogut. Veig els croquis fullars dels teus globus oculars. D'aquest amor consumible en sortíem consumats. I veig un sol dissident amallat dins els nívols.

0: Viu la ràdio.
1: Ràdio Argentona, la més pròxima. Per qualsevol queixa o suggeriment, truca al 93 756 06 24, telèfon de l'informatiu. Per qualsevol queixa o suggeriment, radio@argentona.cat. Ràdio Argentona, la ràdio que t'escolta.
0: Viu la ràdio.
1: Ja ens has trobat. Això és Ràdio Argentona.

Bon dia, amor meu. M'agrada que pensar en moments difícils sempre ajuda moltíssim tenir una referència a Déu. Sempre és la família en primer lloc i no en primer lloc, diria que en primer lloc sempre és Déu i després la família. La família és tan important, carinyo. La família sempre és important. Portes un camí que és una mica complicat. Quan me'l miro, penso que complicat és el món en què s'ha ficat la Rosalia. Però bé, si ets feliç, jo també sóc feliç.

desolada, enmig de l'horitzó, sota la tempesta del meu infern interior. Tant de temps, lluitant per un imperi, perquè tot quedi en records, i sense voler, havia deixat perdre la meva felicitat. Pensant que no era allò el que m'estava ofegant, s'havia aturat el món, i sense adonar-me'n, jo seguia jugant. Ajuda'm a retrobar el sentit pel qual viure, sota la pell, on recordem les nostres ferides. Fem-nos persones i busquem.

0: Viu la ràdio.
1: Estàs escoltant Ràdio Argentona, 104.6 FM.

0: Viu la ràdio.
1: La millor música a Ràdio Argentona.
2: 3CAT Info.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la difteria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia

0: general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.
1: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
2: 3Cat Info.
1: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
2: Informar, explicar, entendre. 3Cat Info.
1: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
1: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
7: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
8: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
7: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar

0: el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
1: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
0: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
2: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
0: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
3: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
0: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'S-Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
5: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
4: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
6: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
4: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
7: 3CAT Info.
0: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Iolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: La vaga del 8 de setembre nosaltres no veiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
7: El temps.
0: Sentim la previsió de Gemma Puig.
9: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
7: 3CAT Info.
0: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
10: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
0: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'exrepública soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
11: No us demanem que lluiteu per nosaltres, doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
12: Putin, встигне розпочати наступ.
0: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres, el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
13: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
0: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
14: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
15: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado. Està en venda. És que ja no se puede hacer mucho más.
14: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
16: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
14: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
0: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
7: Trescat Info. Trescat Info.
0: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
17: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar Ceuta. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
0: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
7: Esports.
0: Amb David Ubach.
4: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'EL 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
7: 3CAT Info.
4: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
7: 3CAT Info.
4: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
18: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
4: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
19: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
20: Gran club.
19: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
4: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
7: 3CAT Info.
4: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar
0: a la meta de Font Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'eslovè Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya.
20: Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. També explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patarnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al tarragonès.
4: Ara ho escoltava, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la verema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En algunes d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8a pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unida Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment. Vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barrancà.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Altobé, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible, sea por lo tanto un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la pòlio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga. I això seria un miracle.
0: Per l'USTEC, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
14: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
22: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts, sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui, si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho!
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
23: Hola.
24: Hola.
23: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta, la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.

0: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, explicacions i no descarta emprendre les actuacions que continuï. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
2: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
0: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
3: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
0: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona. Ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemany, fitxat la temporada passada. Dit això, obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis, i la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirac amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per 1-4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
4: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
0: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
5: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulic un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
0: Alexander Sekulic, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
1: Trescat Info.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Asseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogačar.

0: El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, tres dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3Cat Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
1: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
2: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Ara ho escoltava, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
4: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
5: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de Figa i de Pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
7: hem de replantejar-nos tot.

0: totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per maneabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
2: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF, a Quedacuí, a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'ES Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
3: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'ES Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
4: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
5: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
4: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
6: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
4: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
7: 3CAT Info.
1: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Iolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
8: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Per la USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
7: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
9: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
7: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a dos carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
7: 3CAT Info.
1: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
10: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
1: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
11: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
1: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
12: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
13: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
14: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
13: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
15: És un tema que entenderà usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
13: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5%, fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
7: Trescat Info. Trescat Info.
1: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
16: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els als anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
7: Esports.
1: Amb David Ubach.
4: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
7: 3CAT Info.
4: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
7: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
4: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
7: 3CAT Info.
4: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Mumín i Furtado. El ganès Abdul Mumín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
17: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
4: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
18: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
4: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renou amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Ajax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
7: 3CAT Info.
4: Obrim ara bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Tadej Pogačar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer.
19: aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella de 105 km i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29-35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26-22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
7: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. També explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seúl, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es paternegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Ors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i Guàrdia Urbana i efectius de Protecció Civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Ors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 6:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unió de Pagesos, i Xavier Cullerés, de JARC.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs, la collita doncs, es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa quilos enguany, no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel demés ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5,35 € per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola, en els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainteaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Será, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, però sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla vostè que, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de l'esquadra de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó tres detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a per França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber el retard, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ara s'ha afegit el model del tren i si és doble o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
14: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
22: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que retirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
23: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
2: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
23: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
3: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, a Corea del Sud.
4: Hola.
5: Hola.
4: Quina música fas?
5: Un rotllo trap.
24: M'encanta, la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense Filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb 4 produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seul.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubac.
25: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Balde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per a decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
25: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
1: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
25: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
4: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi. Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
25: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona. Ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirac amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
6: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos al nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
25: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
7: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure, eh? Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar doncs, de nou en el barcelonisme.
25: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar.
8: entendre.

0: Les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes no han deixat ferits de gravetat, però s'han registrat més de 700 trucades per arbres caiguts i elements estructurals danyats. A Tarragona s'han inundat carrers i passos i a la Cerdanya, en alguns punts, hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que s'iniciés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. Aseguren que així s'accelerarà l'expulsió dels immigrants que encara hi queden. Sanitat i les comunitats acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. La USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. Reclamen una negociació més a fons, amb un calendari concret que vagi més enllà del que ja es va parlar el 13 de juliol. Pel sindicat, a més de canvis estructurals, és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios i sobre la manera de blindar el català a l'escola. Els socis europeus d'Ucraïna es comprometen a reforçar amb urgència els sistemes de defensa aèria el dia del 35è aniversari de la independència del país envaït per Rússia. El primer ministre britànic viatja aquí i garanteix al president Zelensky que permetrà a Ucraïna fabricar míssils balístics amb tecnologia britànica. Isabel Díaz Ayuso intenta enterrar la polèmica per la compra d'un àtic amb diners públics i es nega a donar les explicacions que li reclamen des del PP. La direcció dels Populars es distancia de la presidenta de la Comunitat de Madrid, que passa per la seva pitjor crisi. Barcelona és la ciutat de tot l'estat on és més car llogar una habitació en un pis compartit. Costa 600 euros mensuals de mitjana. Els preus s'han encarit a les 4 capitals catalanes. I París tindrà un parc d'atraccions temàtic de Bola de Dracs, segons la premsa francesa. L'Elisi i l'Aràbia Saudita han arribat a un acord per construir 3 parcs nous i un estarà dedicat al manga.
1: Esports.
2: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Al vessant esportiu, les proves mèdiques han confirmat que Gavi només té una contusió i està previst que reincorpori aviat als entrenaments. En ciclisme, cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per a l'arribada a Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. No hi ha hagut guanyador d'etapa i la classificació general queda exactament igual, liderada per Tadej Pogacar.
0: I el temps, aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc, algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia, i les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus.
1: 3CAT Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: Informar, explicar, entendre. 3CAT Info.
0: Al Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país.

0: o per algun cable que es petarnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
1: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona Ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
2: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
3: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
2: Ara ho escoltava, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera Nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes diòs de la zona que estan enmig de la barema.
1: Tot plegat ha obligat a tallar la circulació entre Tarragona i les Rodalies, principalment amb afectacions a les connexions amb Reus. Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalate.
4: Al Pirineu, la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a un quart de 6 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres, a llocs com Llívia o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats, i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xamana. També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
1: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
5: Un dels municipis més afectats ha estat Almenar, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president de Saja Catalunya.
6: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
5: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la vuitena pedregada de la temporada i, segons l'Agrupació de Defensa Vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
1: Les pluges també han afectat les operacions de l'aeroport del Prat i han obligat a endarrerir molts vols programats. Segons el portal Flightradar, se n'han hagut de cancel·lar una cinquantena, tant sortides com arribades. Per tant, un de cada 20 avions programats aquest dilluns no ha pogut completar el trajecte previst. Pel que fa als retards, en molts moments de la tarda s'ha superat l'hora d'espera i l'aeroport del Prat ha arribat a ser, en alguns moments, l'aeroport del món amb més alteracions notificades. I a tot això, els alcaldes de municipis del Baix Penedès i el Tarragonès, on aquest dilluns ha tornat a ploure amb força, reclamen millores estructurals que fa anys que consideren claus. Són millores per evitar destrosses que deixen temporals, com el que hi va haver dissabte. És el cas de la carretera Nacional 340, que va quedar tallada durant hores. N'ha parlat al matí de Catalunya Ràdio l'alcalde del Vendrell, Kenneth Martínez.
7: Hem de replantejar-nos totes les infraestructures en aquest nou context climàtic i fer inversions per canalitzar, per permeabilitzar, crear grans dipòsits. I aquí tenim un problema, és que estem amb aiguamolls i a cota zero.
1: L'alcalde de Roda de Barà, Pere Virgili, hi ha afegit també les greus acumulacions d'aigua que pateixen constantment les vies del tren i que sembla que han quedat en l'oblit. Ho ha dit també aquest programa.
8: La via de passos d'aigua té els mateixos que tenia fa 50 anys gairebé. Clar, nosaltres portem anys, molts anys, reclamant a DIF que adequi a casa seva, perquè la via és casa seva, que permeabilitzi la via perquè les baixades d'aigua

0: puguin arribar lliures fins al mar.
1: Els alcaldes admeten que les polítiques d'urbanització dels anys 60 ara dificulten resoldre aquests problemes. I l'oposició qüestiona que el govern no hagi fet servir el sistema d'avisos al mòbil S-Alert per advertir dels darrers aiguats. Junts per Catalunya ha registrat aquest dilluns una bateria de preguntes parlamentàries per demanar a l'executiu per què no es va fer servir el sistema d'avisos en el cas de les pluges del passat dissabte al Baix Penedès i al Tarragonès, que recordem-ho, van provocar 11 ferits i inundacions en diversos municipis. Els juntaires demanen si el motiu de no enviar l'S-Alert van ser les vacances de la cúpula política d'Interior i quines línies d'ajuda es destinaran als ajuntaments i particulars afectats, entre d'altres qüestions. La diputada de Junts, responsable d'Infraestructures, Montse Ortiz, creu que una millor gestió de l'emergència hauria contribuït a reduir els efectes dels aiguats.
2: El que hem demanat són explicacions al govern sobre les decisions que es van prendre i exigim des de Junts que revisin aquests protocols d'activació de les S-Alert una vegada més. Perquè davant d'una situació de risc, protegir i informar a la població ha de ser sempre la prioritat dels governs.
1: Els comuns, socis d'investidura d'Illa, han anunciat preguntes parlamentàries sobre la manca d'avisos en el cas dels forts aiguats d'aquest dilluns al Tarragonès i al Baix Camp i han demanat explicacions al Departament d'Interior. També sobre l'episodi de pluges d'aquest dilluns, el president del PP de Catalunya, Alejandro Fernández, s'ha preguntat a la xarxa X com s'ho farà el govern per justificar no haver enviat l'S-Alert. Canviant de qüestió, el govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Sainz de Aja.
3: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
4: Ara que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
3: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
5: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
3: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
1: I en parlàvem en titular, Ceuta rebrà un total de 45.000 vacunes amb l'objectiu de prevenir la propagació de malalties infeccioses, tant entre la població migrant com entre els residents que no estiguin vacunats. El Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes han posat en marxa el mecanisme de solidaritat per fer arribar 15.000 dosis de triple vírica, 10.000 contra la diftèria i el tètanus, 10.000 contra la varicel·la i 10.000 més contra la polio. La decisió s'ha pres aquest dilluns durant la reunió de la Comissió de Salut Pública del Consell Interterritorial de Salut. Des de Sanitat consideren necessari reforçar les mesures de prevenció. Els experts, però, destaquen que també és fonamental garantir unes condicions de vida dignes, evitar la concentració excessiva de persones en un mateix espai i assegurar un accés ràpid als serveis sanitaris, tant per al diagnòstic com per al tractament i control de possibles contagis. La vacunació té una importància especial en el cas de malalties com la varicel·la i el tètanus. Tot i això, els especialistes recorden que cal analitzar cada situació de manera individual i tenir en compte l'estat de vacunació de cada persona.
6: 3CAT Info.
1: I l'USTEC reclama Educació que s'assegui a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. Yolanda Segura, portaveu d'aquest sindicat, el majoritari, dona per fet que els docents faran vaga el 8 de setembre, el primer dia de curs. Ho ha dit en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio.
7: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar. Sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
1: Parla USTEC, un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola també són aspectes fonamentals.
6: El temps.
1: Sentim la previsió de Gemma Puig.
8: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu-Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran, es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
6: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
1: Després de 3 setmanes d'obres a la Ronda de Dalt, es preveu que la via recuperi la normalitat aquest dimarts. Durant l'afectació s'havia limitat la circulació entre les sortides 5 i 6 a 2 carrils per sentit pels treballs de cobertura en aquesta zona. La previsió era cobrir 340 metres més de la ronda en aquesta fase, que se sumaran als 200 metres que ja s'havien fet en altres períodes. Segons l'Ajuntament de Barcelona, la cobertura de la via s'hauria de culminar a finals del 2027.
6: 3CAT Info.
1: En plana internacional, Europa es compromet a reforçar de manera urgent els sistemes de defensa aèria d'Ucraïna, just quan el govern de Kiev diu que li calen 300 míssils interceptors dels sistemes Patriot. Això s'ha sabut el dia que Ucraïna commemorava els 35 anys de la seva independència. El primer ministre britànic, Andy Burnham, s'ha desplaçat a Kiev en el seu primer viatge oficial a l'exterior i s'ha compromès a mantenir l'ajuda militar a Zelensky.
9: El meu segon missatge d'avui a la gent d'aquest país, des de l'Aviv fins a Luhansk, és que estem amb vosaltres en aquesta lluita amb tot el cor i l'ànima.
1: Burnham, que s'ha reunit amb Zelensky a Kiev, ha anunciat que compartirà amb Ucraïna la tecnologia perquè l'ex-república soviètica pugui fabricar per si sola els míssils de llarg abast que el Regne Unit produeix juntament amb França. El president ucraïnès ha demanat als seus socis l'ajuda militar necessària per defensar-se dels atacs aeris russos durant el pròxim hivern.
10: No us demanem que lluiteu per nosaltres. Doneu a Ucraïna tot el que necessita per aturar aquesta guerra, per aturar-la abans que Putin tingui temps de començar la següent.
1: Zelensky també ha demanat un avançament del crèdit de 90.000 milions d'euros de la Unió Europea per cobrir el dèficit de 27.000 milions que actualment té per la guerra contra Rússia. I nova escalada en la guerra comercial entre els Estats Units i el Canadà. El primer ministre canadenc, Mark Carney, assegura que Trump vol destruir els sectors de l'automòbil i l'acer del país. És la resposta del Canadà a l'anunci del president dels Estats Units que ha amenaçat que a partir de l'1 de gener del 2027 imposarà aranzels del 50% als vehicles i l'acer provinents del Canadà. Divendres el Canadà va trencar les negociacions comercials en considerar inacceptables les mesures de Washington imposades a última hora. Això fa que des de dissabte hi hagi en vigor aranzels del 50% sobre uns 20.000 milions de dòlars en productes del Canadà. L'amenaça de nous aranzels no ha agafat per sorpresa el primer ministre canadenc.
11: Hi ha la possibilitat d'un acord beneficiós per a les dues parts, però ha de respectar la sobirania del Canadà, la nostra independència. Cal que utilitzi les fortaleses que tenim els dos països per construir alguna cosa que sigui millor.
1: Trump ha plantejat repetidament la possibilitat de convertir el país en el 51è estat dels Estats Units, un fet que provoca indignació entre els canadencs. El primer ministre ja ha contestat que a partir del 8 de setembre igualarà dòlar per dòlar els nous aranzels que Washington li ha començat a aplicar. Més qüestions. Isabel Díaz Ayuso es nega a donar les explicacions que li reclama el líder del PP per la compra de l'àtic de 6 milions d'euros pagat amb diners públics. Ayuso, que travessa la seva pitjor crisi política, intenta enterrar la polèmica, mentre la direcció del partit se'n distancia i evita posar la mà al foc per ella. Madrid, Paula Brujats.
12: El líder del PP li reclama explicacions, però Ayuso es nega a aclarir res més de la polèmica compra. Per ella, l'àtic ja és cosa del passat.
13: No se puede estirar más este chicle, es un inmueble destinado a oficinas y que está en venta. Chao pescado, está en venta, es que ya no se puede hacer mucho más.
12: Però la polèmica la persegueix en el moment més dèbil de la seva presidència i està cada cop més sola per una compra que dins del PP alguns no entenen. En públic, la direcció dels populars, pilotes fora, però defensa d'Ayuso amb la boca petita.
14: Es un tema que entenderá usted que Ceuta nos ocupa todo nuestro tiempo y las respuestas de la Comunidad de Madrid son las razonables y las que ellos han querido dar.
12: Però segueix sent una incògnita perquè es van gastar 6 milions d'euros públics en un àtic de 400 metres quadrats en un edifici on està prohibit obrir oficines. La Moncloa reclama la dimissió d'Ayuso, l'oposició més explicacions quan falten 9 mesos per unes eleccions en què Ayuso s'hi juga una de les poques majories absolutes que li queden al PP.
1: I Barcelona és la ciutat de tot l'estat on surt més car llogar una habitació en un pis compartit, segons el portal immobiliari Idealista. Es demanen 600 euros al mes de mitjana. Al País, l'interès per aquest tipus de lloguer creix a les quatre capitals, sobretot a Girona, on la demanda ha crescut un 102%. Això i que l'oferta ha caigut a totes quatre ciutats. La poca disponibilitat i l'alta demanda han fet encarir els preus respecte a l'any passat. A Barcelona, un 5% fins als 600 euros. A Girona, la mitjana és de 407 euros, a Tarragona, de 370 i a Lleida, de 325. En canvi, a la resta de l'Estat, la demanda de lloguer d'habitacions puja de forma més moderada i també creix l'oferta, al revés que aquí. Això fa que el preu estigui estabilitzat respecte a altres anys i que, de mitjana, una habitació costi al voltant dels 425 euros.
6: Trescat Info. Trescat Info.
1: Llum verda al projecte de parc dedicat a Bola de Drac a París. L'Aràbia Saudita ha signat amb França un acord per crear tres parcs d'atraccions al nord-oest de la capital francesa, on hi havia hagut un parc d'atraccions que ara està tancat. París, Isabel Galí.
15: És enmig d'un secretisme inaudit que l'empresa Qiddiya Investment Company, filial del Fons Sobirà Saudita, ha negociat els darrers serrells amb les autoritats franceses. Ni els veïns ni els propietaris dels terrenys de l'antic parc en sabien res fins avui. I això que es tracta de substituir el gegant medieval Gargantua pel superheroi japonès Son Goku. El protagonista de Bola de Drac ho serà també d'un dels tres parcs d'atraccions que es faran allà on els anys 80 hi havia el Parc Mirapolis, un projecte d'oci al nord-oest de París que només va durar 5 anys i ocupat avui per autocaravanes. L'Elisi ha informat que el govern saudita ha triat l'emplaçament per la proximitat amb la capital i per atraure el turisme que visita també Euro Disney, situat a l'altre extrem de la perifèria parisenca. La presidència de la República també s'ha justificat sobre les crítiques al qüestionat balanç en matèria de drets humans del règim saudita. Quan un atrau un projecte, en cap moment busca donar lliçons a fora. S'han limitat a apuntar. És una inversió de 6.000 milions d'euros, que també inclou hotels, restaurants i infraestructures per la cultura i l'esport.
1: Els Països Baixos no assistiran al concurs d'Eurovisió de l'any que ve per protestar contra la participació d'Israel. És un dels 5 països que van abandonar l'esdeveniment la darrera edició i és el primer que es posiciona de cara al 2027. Els Països Baixos van boicotejar Eurovisió conjuntament amb Espanya, Irlanda, Islàndia i Eslovènia per denunciar que hi participés Israel mentre hi havia bombardejos a Gaza. El director de la televisió pública neerlandesa ha assegurat que Eurovisió s'ha convertit en una plataforma de divisió i que els conflictes internacionals erosionen cada cop més la seva neutralitat. Arran del boicot a l'edició del 2026, el concurs va perdre 35 milions d'espectadors respecte al 2025.
6: Esports.
1: Amb David Ubach.
3: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part dels agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga, aquest diumenge. En un comunicat, el club laurana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri, diu. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial i qui la va ordenar. Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP.
6: 3CAT Info.
3: Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup, ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit d'aquest diumenge, de manera que tot ha quedat en un ensurt. El migcampista, recordem-ho, es va fer mal poc abans del descans i va haver de ser substituït al final del primer temps. Finalment, però, s'ha confirmat que va ser només una contusió. Està previst que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
6: 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
3: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada amb els següents marcadors: Osasuna 0, Llevant 0 i Màlaga 1, Deportivo de la Corunya 1. Aquest dimarts es disputarà el València-Betis de la segona jornada.
6: 3CAT Info.
3: I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Momín i Furtado. El ganès Abdul Momín, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
16: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
3: Mentrestant, el portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
17: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
18: Gran club.
17: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
3: I encara el Girona, el club podria desencallar aviat. L'han renovat amb el davanter Víctor Zigankov. L'ucraïnès, que es va negar a jugar contra el Leganés, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. El Girona li havia obert expedient disciplinari. D'altra banda, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. I en futbol internacional, Xavi Hernández ha començat aquest dilluns la seva nova feina com a seleccionador dels Països Baixos. L'extècnic blaugrana, que relleva Koeman a la banqueta Orange, el presentaran aquest dimarts. I a la Premier League s'ha jugat el Fulham 2, Chelsea 3. Han debutat els dos últims exentrenadors del Madrid, Arbelo a la banqueta del Fulham i Xavi Alonso a la del Chelsea.
6: 3CAT Info.
3: Obrim ara el bloc poliesportiu parlant de ciclisme, perquè ha quedat cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font-Romeu. El motiu ha estat una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona categoria, per tant, queda anul·lada. No hi ha hagut guanyador, no hi ha hagut tampoc podis i la classificació general queda exactament igual que aquest diumenge. L'esloveta Dave Pogacar continua amb el mallot vermell de líder amb 9 segons d'avantatge respecte del belga Wout van Aert, que és segon, i 10 sobre Matthew Brennan, el nord-americà, que és el tercer. Aquest dimarts, quarta etapa, amb inici final a Andorra la Vella, de 105 quilòmetres i 4 ports de muntanya, 3 dels quals de primera categoria. En handbol, aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes, triomf del Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones, el títol ha estat per al Granollers, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I pel que fa al Mundial d'Hockey Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, a Espanya ha perdut per 1-4 contra Alemanya.
6: 3CAT Info. Són 2:15.

0: Principals titulars d'aquesta hora, les pluges i les pedregades d'aquest dilluns han fet estralls principalment a Tarragona, Ponent i el Pirineu. Les tempestes han deixat una vintena de ferits, però no n'hi ha cap de greu i el 112 ha registrat més de 700 trucades. La gestió de la crisi migratòria a Ceuta passa a mans del govern espanyol. Gairebé 4 setmanes després que comencés, l'executiu de Pedro Sánchez ha decidit crear i liderar un comandament únic en coordinació amb el govern de la ciutat autònoma. I el sindicat USTEC dona per fet que no es podrà evitar la vaga del primer dia de curs, el dimarts 8 de setembre, si Educació no s'asseu a negociar. A partir d'ara també explicarem que l'aplicació Transporta'm estrena un nou sistema per saber on és cada tren, metro o tramvia de Catalunya i com va de ple, a més de comprovar si va puntual o no. Destacarem que han ingressat a presó provisional 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. També explicarem que la sèrie de la plataforma 3CAT Sense Filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seul, la Corea del Sud, en la categoria de millor sèrie de format curt.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que el Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'Elx 0 Barça 5 a la Lliga. Sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha traslladat al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia.
0: I el temps aquest dimarts torna a la calma, amb un matí més fresc i algunes boires matinals a l'interior i més sol a la costa. A la tarda hi haurà algunes nuvolades inofensives al Pirineu i farà més calor al migdia. Les màximes més altes tornaran a arribar als 35 o 36 graus. El Camp de Tarragona es torna a emportar la pitjor part del temporal d'aquest dilluns i que ha repassat bona part del país. Les pluges intenses i les pedregades amb fortes ratxes de vent han deixat una vintena de ferits, 3 dels quals han hagut de ser hospitalitzats, però no n'hi ha cap de greu. El telèfon 112 ha rebut centenars de trucades per les tempestes. N'ha parlat a 3CAT Info la sotsdirectora de Protecció Civil, Imma Soler.
3: Tenim informació d'alguna persona que ha quedat ferida lleu, però no amb gravetat. Hem tingut vora 400 trucades amb l'última actualització que hem fet, trucades sobretot que eren per arbres i branques caigudes, per algun element estructural o per algun cable que es patesnegava. Ens comentaven els bombers que havien tingut que atendre a bastants casos d'aquests, també per alguna caiguda d'algun element estructural.
0: Al Camp de Tarragona, principalment a Tarragona ciutat, hi ha caigut pedra i aigua durant uns minuts, que han deixat centenars d'avisos per arbres caiguts i petites inundacions. Tarragona, Ricard Buigas.
4: La pedregada, amb pedres de la mida d'una moneda de 2 euros, ha durat aproximadament uns 10 minuts. Ha estat un fenomen extraordinari que ha anat acompanyat de trons, molt de vent i una gran quantitat de pluja. Ha limitat la visibilitat més enllà dels 2 o 3 metres. El trànsit urbà s'ha arribat a aturar gairebé totalment durant uns minuts. La majoria d'incidències estan relacionades amb caigudes d'arbres i acumulació d'aigua. La regidora de Protecció Civil i Mobilitat de l'Ajuntament de Tarragona, Sònia Hors, ha confirmat que no s'han registrat danys personals.
5: Sort que no tenim constància de danys personals. Això per nosaltres és el més important. S'han tancat els parcs, com hem dit, bombers i guàrdia urbana i efectius de protecció civil, i estan retirant els arbres que presenten més perill. La prioritat, com hem dit abans, és la seguretat de les persones. Avui no estava previst, segons els serveis meteorològics de Catalunya, al Tarragonès.
4: Ara ho escoltàvem, Hors no ha amagat la seva sorpresa per la manca de la previsió meteorològica. El temporal ha afectat carrers importants com l'avinguda Vidal i Barraquer, el barri del Serrallo, les zones de platja, el pont de Santa Tecla, la carretera nacional 340, el seu pas pel barri de Bonavista i polígons industrials com el de Francolí i Entrevies. L'aigua i la pedra també han deixat afectacions en altres poblacions del sud del país, sobretot a la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. A banda dels problemes registrats en àrees urbanes, caldrà avaluar els danys en conreus. Hi ha moltes DEOs de la zona que estan enmig de la barema.
0: Les tempestes també han passat intensament per la Cerdanya, on en alguns punts hi han caigut pedres de més de 5 centímetres. Joaquim Albalaté.
6: Al Pirineu la tempesta ha deixat una pedregada a la Cerdanya cap a 4:15 de la tarda amb pedres de fins a 5 centímetres a llocs com Llíria o Puigcerdà, on feia dècades que no veien una tempesta com aquesta. Ha provocat danys a cotxes amb sostres abunyegats i vidres trencats i també als arbres amb branques trencades i els tendals que han quedat foradats. A la Seu d'Urgell, mentrestant, la tempesta ha fet caure una xemeneia. També També hi ha hagut complicacions a la mobilitat amb carrers i carreteres negades com la Nacional 260 i arbres caiguts damunt de vies secundàries.
0: I finalment al Segrià també han caigut pedregades puntuals que han afectat principalment finques fruiteres. Tot i que la campanya ja està molt avançada, preocupa l'afectació en alguns cultius, com per exemple la poma, que encara no s'havia començat a collir. Lleida, Júlia Albacar.
1: Un dels municipis més afectats ha estat Almenà, on les pedres han superat els 2 centímetres, però també s'han registrat pedregades a Corbins, Albatàrrec o Lleida. Ara es treballa per avaluar la superfície de conreus afectats, especialment de Massana, que encara no s'havia començat a collir, de figa i de pera, com explica Pere Roquer, president d'Assaja Catalunya.
7: En alguna d'aquestes poblacions, la pedra d'una mida al voltant d'una moneda d'euro, la qual cosa, aquelles produccions de pera que quedaven per collir, i sobretot la campanya de poma que es començarà la setmana que ve, es veuran afectades. Evidentment, a partir d'ara el que reclamem és una peritació ràpida.
1: També preocupen alguns conreus de préssecs tardans, tot i que ja s'ha collit el 85% de la fruita de pinyol a la plana de Lleida. Es tracta de la 8ª pedregada de la temporada i, segons l'agrupació de defensa vegetal Terres de Ponent, la més virulenta fins ara.
0: Pluges a banda, les calorades d'aquest estiu han avançat uns 10 dies la collita de l'ametlla, tant a les comarques de Lleida com a les de Tarragona. Els productors preveuen una bona campanya, similar a la de l'any passat, i també es mantenen els preus. Lleida, Pere Joan Álvarez.
8: Els registres de temperatures per sobre dels 40 graus han afectat el desenvolupament de les ametlles que queden a les parts més altes dels arbres, tot i que, en general, aquesta afectació no condicionarà la producció, que es preveu similar a la de l'any passat. Una collita que en els últims anys, amb el canvi climàtic, s'ha anat avançant. Sentim Ramon Bonet, d'Unir de Pagesos, i Xavier Cullerés, de Jarc.
9: Des quants anys cap aquí, a mesura que això, el tema del canvi climàtic, cada vegada el tenim més a sobre nostre, doncs anem veient que de cada any doncs la collita doncs es va avançant una mica més.
10: Pel que s'ha collit, pel que fa a quilos, enguany no hem tingut incidències de gelades, ni pedregades, ni res de moment, vull dir que climatològicament, a part de la calor, pel de més ens ha anat bé.
8: Pel que fa al preu, es manté al voltant dels 5 euros amb 35 cèntims per quilo d'ametlla sense closca. Suposa una xifra similar respecte de l'anterior campanya, amb un lleuger repunt a l'alça en funció de la varietat. La campanya s'allargarà fins a finals de setembre.
0: Els municipis de la zona del Parc Natural dels Ports es feliciten després que Endesa hagi renovat part de la xarxa elèctrica. Feia temps que els alcaldes denunciaven interrupcions constants que s'agreujaven quan hi havia mal temps. Tarragona, Jordi Barranca.
11: La companyia elèctrica ha renovat 500 metres de cablejat aeri i ha canviat dues torres de mitjana tensió. Entre els més afectats sempre hi havia la població que viuen disseminats en nuclis com ara el de Jesús. Víctor Ferrando, alcalde d'aquesta entitat municipal descentralitzada.
12: És un disseminat que ha crescut moltíssim. Quan se van construir les línies, quan se va fer l'estesa de la xarxa, pràcticament era tot zona rural, agrícola, que sí que hi havia casetes, però que eren de l'activitat agrícola. En els anys això s'ha anat transformant, també s'han transformat els hàbits, això al començament eren segones residències de cap de setmana i de vacances a l'estiu.
11: La xarxa està molt envellida i la millora beneficia els municipis d'Alfara de Carles, Tortosa, Roquetes, Xerta i Aldover, tots ells del Baix Ebre. Rosalia Pagaroles és l'alcaldessa d'aquest últim municipi.
13: Les nostres instal·lacions o les nostres línies elèctriques són molt antigues, que bàsicament fa falta molta inversió i molta actualització, i això és un fet.
11: L'orografia ha fet que els treballs s'hagin fet amb helicòpter.
14: 3CAT Info.
0: El govern espanyol assumeix el control de la crisi a Ceuta quan fa gairebé un mes de l'entrada massiva de migrants. El Consell de Ministres constituirà aquest dimarts un comandament únic per coordinar l'emergència i posarà al capdavant el ministre de Política Territorial. Segons l'executiu espanyol, això permetrà agilitzar les deportacions i normalitzar la situació a la ciutat autònoma. Madrid, Dani Saindeaja.
15: Pedro Sánchez torna de vacances amb la intenció de desencallar la crisi migratòria a Ceuta, que fa 25 dies que s'allarga i és lluny de resoldre's. Amb la declaració de la situació d'interès per a la seguretat nacional, la Moncloa pren el timó. Podrà mobilitzar els recursos humans i materials necessaris, però sempre en coordinació amb el govern de Ceuta. El vicepresident Carlos Cuerpo ha detallat què suposarà.
16: Hará que esta repatriación en aquellos casos que sea necesario sea lo más rápido posible y que la gestión de los expedientes de los menores y de las personas que tengan derecho a asilo sea también lo más rápida posible. Se abre, por lo tanto, un nuevo horizonte gracias a este mando único en esta etapa de la gestión de la crisis.
15: Ho ha dit des de Ceuta després de reunir-se amb el president de la ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, que, com el seu partit, el PP, demanava feia dies que Madrid agafés les regnes. Això deia Alberto Núñez Feijóo.
17: ¿Quién manda aquí? ¿El presidente del gobierno? ¿Cuántos ministros mandan aquí? Es decir, aquí no manda nadie.
15: Però, malgrat les crítiques, Cuerpo s'ha limitat a dir que ara és el moment adequat per centralitzar la gestió perquè és quan cal coordinar més administracions. Per fer este pas, Sánchez no ha de demanar permís al Congrés, només ha de convocar el Consell de Seguretat Nacional, que tindrà lloc este mateix dimarts abans del Consell de Ministres.
0: Sanitat i les comunitats autònomes acorden enviar 45.000 vacunes a Ceuta per reforçar la prevenció davant la crisi migratòria. Són dosis contra la triple vírica, la diftèria, el tètanus, la varicel·la i la polio. Els experts també reclamen condicions de vida dignes i accés ràpid a la sanitat, tant per al diagnòstic com per al tractament de possibles contagis a la ciutat autònoma. Més qüestions. El sindicat USTEC reclama al Departament d'Educació que comenci a negociar si vol evitar les vagues previstes per al primer trimestre del nou curs. La seva portaveu, Yolanda Segura, ha assegurat que veu inevitable aturar la convocatòria de vaga del primer dia de curs, el dia 8 de setembre. Són declaracions al Matí de Catalunya Ràdio.
18: La vaga del 8 de setembre nosaltres no creiem que es pugui evitar, sí que es podria evitar el que pugui venir després. Per evitar la vaga del dia 8 ens hauríem d'haver assegut a negociar tot aquest temps i no ha estat així. Per tant, difícilment en 15 dies solucionarem ara res. No ens vindrà el govern amb una proposta que faci desconvocar la vaga i això seria un miracle.
0: Parla vostè que, a més de canvis estructurals, també és fonamental arribar a un acord sobre les ràtios o la manera de blindar el català a l'escola. El sindicat, però, sí que reconeix avenços en els recursos que el departament està aportant al desenvolupament de l'escola inclusiva. Reclamen una negociació més a fons amb un calendari concret que vagi més enllà del que es va parlar el 13 de juliol. A Sitges, els Mossos han obert diligències judicials per desordres públics pels greus aldarulls d'aquest dilluns a la matinada, quan més de 200 joves s'han acabat la nit de festa major amb una batalla campal. Els fets han tingut lloc al voltant de les 4 de la matinada. Els joves han cremat mobiliari urbà, com contenidors i lavabos públics, han llançat objectes contundents, com pedres o ampolles de vidre, contra la línia policial. L'incident, que ha estat un cop finalitzat el concert de Festa Major al Passeig de la Ribera, també ha obligat a retardar i a escurçar la cercavila matinal. De moment, no consten detinguts. L'Ajuntament de Sitges, a través d'un comunicat, ha rebutjat i condemnat els fets, però també ha assegurat que no aturaran la celebració de la Festa Major de Sant Bartomeu, que s'allargarà fins dimecres. I ingressen a presó 3 detinguts per haver robat cable de coure de l'enllumenat públic de Figueres, a l'Alt Empordà. Se'n van emportar 3.400 metres. El robatori va ser dimarts i va deixar sense llum diversos carrers del sector est de la ciutat. Alguns encara no l'han recuperada. Girona, Núria Peraire.
19: L'Ajuntament calcula que acabarà de tenir l'enllumenat públic recuperat d'aquí unes setmanes. De moment encara no hi ha llum a alguns trams del passeig del camí de Vilatenim i al carrer Cranc. Els tres detinguts que han ingressat a presó sumen 34 antecedents. Van fer diversos robatoris de cable de coure a diferents punts de la zona est de la ciutat i se'ls va detenir dimarts per un delicte de furt i danys i de robatori amb força. En total van robar 3.400 metres de cable de fanals i arquetes. Reposar-los costarà a l'Ajuntament uns 48.000 euros.
0: I dues persones han estat detingudes relacionades amb delictes de tràfic de drogues i contra la salut pública a Catalunya. A la Jonquera, la Policia Nacional va enxampar un home amb 21 quilos de droga al maleter del cotxe després d'intentar saltar-se un control rutinari. La detenció es va produir el 18 d'agost. La droga, 21 quilos de xix i mig quilo de cocaïna, tindria un valor de 55.000 euros al mercat. El detingut tenia un ordre internacional pendent, a més a part França, i se'l relaciona amb altres delictes comesos a l'estat espanyol. El segon cas és el d'un home detingut a l'aeroport de Barcelona amb 31 quilos de cocaïna que ha ingressat a la presó. L'home va arribar a l'aeroport del Prat procedent de Mèxic. La policia es va fixar que es mostrava nerviós i que responia de manera poc coherent a les preguntes dels agents i per això li van revisar les maletes.
14: El temps.
0: És moment per la previsió de Gemma Puig.
20: Després d'un dilluns amb molt moviment meteorològic, amb ruixats, amb tempestes, calamarsades, ventades fortes, aquest dimarts la situació serà ben diferent. Un matí fresc a comarques interiors, Pirineu, Prepirineu, també baixa una mica la temperatura cap a punts de ponent, amb valors de 17-18 graus, i encara nit tropical a la costa, i puntualment hi pot haver algun valor que no baixi dels 24 o 25 graus. Matí de sol i de boires, boires matinals cap a comarques interiors que s'aniran trencant, moltes estones de sol, encara al migdia i la tarda, i una tarda estable, amb algunes nuvolades que poden créixer cap al Pirineu, en principi sense més conseqüència. Pel que fa a les temperatures, pujaran. Es notarà aquest augment de la temperatura cap a comarques interiors, cap a les comarques gironines, els valors més alts, d'entre 34 i 35 graus. I aquest augment de la temperatura encara serà un pèl més evident entre dimecres i dijous. Dimecres al matí, amb alguna gota i amb més estabilitat de cara als propers dies.
14: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic també a X. El perfil @3catinfoviari.
0: Dues persones han mort aquest dilluns en accidents de trànsit a les carreteres catalanes. El conductor d'un turisme ha perdut la vida en un accident a la C-58 a Sant Quirze del Vallès, al Vallès Occidental. Per causes que s'investiguen, el turisme que conduïa ha sortit de la via i ha caigut per un terraplè. D'altra banda, a la C-260, a Castelló d'Empúries, a l'Alt Empordà, ha mort la passatgera d'una moto que ha patit una sortida de via i ha impactat contra una furgoneta. El conductor de la moto ha resultat ferit lleu. Amb aquestes víctimes ja són 88 les persones que han mort en accidents de trànsit aquest any, 33 de les quals motoristes. I els usuaris de Renfe, TMB i Ferrocarrils ja poden consultar amb exactitud el punt on es troba el seu tren i com va de ple. L'aplicació Transporta'm, que té 90.000 usuaris i està dissenyada per un programador independent de les companyies, ha estrenat un nou sistema de navegació que permet saber l'estat de cada servei. A més de saber els retards, ara es poden saber més detalls de cada tren, ho explica el mateix creador de Transporta'm, David Cortés, en declaracions a aquesta emissora.
21: Ara s'ha afegit el model del tren i si es dobla o curt, perquè així es puguin veure els usuaris de regionals, de metro i de tramvia i de ferrocarrils, puguin veure la composició que portarà al seu servei.
0: L'app també ha ampliat la informació dels serveis de bicicleta compartida com el Bicing, amb les bicicletes disponibles o les places lliures que hi ha a cada parada. En els pròxims mesos, el creador vol incloure la informació de les línies d'autobusos a l'aplicació.
14: Cada setmana, les claus per entendre millor el món. Subscriu-te al butlletí Mirada Global, al portal de 3Cat Info.
0: Els Estats Units llancen una ofensiva econòmica per ofegar financerament l'Iran. Volen tallar d'arrel qualsevol vincle econòmic, comercial o financer de la República Islàmica amb l'exterior i per això anuncien sancions als països, entitats o companyies que facin negocis amb Teheran. Scott Bessent és el secretari del Tresor nord-americà.
22: A partir d'avui, el Departament del Tresor i altres agències bloquejaran totes les possibles fonts d'ingressos que financen la Guàrdia Revolucionària i el malvat règim iranià. Volem que tinguin liquiditat zero. No hi haurà ni un mínim respir perquè el règim iranià pugui reconstruir la seva capacitat d'infligir terror contra els Estats Units i contra el món.
0: Washington donarà un cert temps perquè els diferents països tallin del tot els lligams amb l'Iran, però Bessent adverteix que no s'esperaran gaire abans d'imposar les sancions.
22: No posarem terminis, però no tenim paciència infinita.
0: El responsable econòmic del govern de Donald Trump ha explicat que se centraran principalment en el comerç d'or, la tecnologia, el trànsit marítim i aeri i els actius financers. L'objectiu de la nova estratègia dels Estats Units és exercir la màxima pressió sobre Teheran perquè reobri l'estret d'Hormuz i accepti que no es poden tenir armes nuclears. El govern iranià ha respost a la nova amenaça de Washington dient que els Estats Units patiran una nova desfeta. I la policia britànica ha detingut 12 persones relacionades amb el xoc frontal de dissabte passat al nord d'Anglaterra, on van morir 7 persones. En paral·lel, el govern britànic ha demanat a les plataformes de xarxes socials com TikTok que refirin els continguts que enalteixen accions perilloses, com conduir en contradirecció. Londres, Quim Olivares.
2: La policia assegura que dissabte dos vehicles amb matrícules falsificades circulaven a gran velocitat per la ciutat de Middlesbrough. Un d'ells es va estavellar contra un cotxe patrulla quan fugia en contradirecció per una autovia. Les víctimes de la col·lisió són dos agents de policia i cinc joves d'entre 17 i 23 anys que anaven en el vehicle. El segon cotxe ha estat recuperat a la mateixa ciutat. Els detinguts estan relacionats amb el crim organitzat i la possessió d'armes, entre d'altres delictes. La policia descarta que els fets tinguin relació amb gravacions de conduccions perilloses a TikTok. Abans, el secretari de Defensa britànic, Luke Pollard, ha demanat a les plataformes que retirin determinats continguts. Sentim-lo.
3: Avui hi ha contingut a les xarxes que celebra aquest tipus de conducció espantosa i perillosa que posa en risc la vida de les persones. Les empreses de xarxes socials podrien eliminar-ho avui si ho desitgen. Saben què hi ha a la seva plataforma i com funciona el seu algoritme. Elimineu-ho.
2: Take it down. El govern britànic denuncia que permetre la publicació d'aquests reptes perillosos i il·legals encoratja altres persones a fer-los.
0: I cop a la taula del fiscal californià contra la fusió de Paramount amb Warner. Manté el bloqueig a l'operació després que s'hagin filtrat dades sobre la reunió que havien de mantenir el fiscal de l'Estat i la productora aquest dilluns. El fiscal general de Califòrnia ha suspès la trobada després que es fessin públics els documents d'una reunió prèvia que van fer divendres. El fiscal Rob Bonta acusa Paramount d'haver filtrat els detalls amb errors i mala fe i ha assegurat en un comunicat que es reunirà amb el gegant audiovisual quan deixi de jugar i vulgui negociar de forma sincera. L'estat de Califòrnia i el de Nova York lideren una coalició de 12 estats que s'oposa a la fusió de Paramount amb Warner per valor de 110.000 milions de dòlars, uns 94.000 milions d'euros. Segons la demanda que han presentat, aquesta fusió eliminaria la competència a Hollywood i violaria la llei federal antimonopoli. Divendres, Paramount va acceptar posposar la fusió fins que no resolgués el judici que s'ha de fer al març arran d'aquesta demanda.
5: This is Odin. He is a highly trained combat canine.
0: Brad Pitt tornarà al Festival de Cinema de Sant Sebastià 15 anys després de la seva última visita. Aleshores hi va anar a presentar Maleïts Malparits al costat de Quentin Tarantino i ara serà pel Corazón de la Bestia, un thriller d'aventures en què Brad Pitt interpreta un exsoldat de les forces especials de l'exèrcit que intenta sobreviure amb el seu gos perdut enmig d'un bosc d'Alaska després de tenir un accident d'avioneta. La pel·lícula es presentarà dins de la secció oficial, però fora de competició, en el marc de la 74a edició del festival, que es farà del 18 al 26 de setembre.
14: 3CAT Info.
0: La sèrie de la plataforma 3CAT sense filtres ha estat seleccionada per competir als Premis Internacionals de Drama de Seül, a Corea del Sud.
23: Hola.
24: Hola.
23: Quina música fas?
24: Un rotllo trap.
25: M'encanta la teva veu. I tu més.
0: La producció de 3CAT i Vertigo Films tracta de les violències digitals que poden patir els adolescents a les xarxes socials o als videojocs. Ho fa amb un llenguatge audiovisual innovador que descriu com els joves construeixen la seva identitat i les seves relacions en un entorn que desdibuixa les fronteres entre el món online i l'offline. Sense filtres, creada per Amaya Izquierdo i que 3CAT va estrenar al desembre, l'han seleccionat com a finalista entre 352 candidatures de 46 països. En la categoria de format curt, competirà amb quatre produccions més procedents de Finlàndia, la Xina, Corea del Sud i els Estats Units. Els guanyadors s'anunciaran el 8 d'octubre a Seül.
14: Descarrega't l'app de 3CAT Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil. Esports.
0: Amb David Ubach.
15: El Barça ha condemnat l'ús desproporcionat de la força per part d'agents de la Policia Nacional contra els seus socis i aficionats a la rodalia de l'estadi Martínez Valero l'estona prèvia a l'El 0 Barça 5 a la Lliga. En un comunicat, el club blaugrana lamenta que la policia requisés estelades, manté que espera explicacions i no descarta emprendre les actuacions que consideri. Mentrestant, sobre aquests fets, el president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, ha enviat una carta al ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska,
1: traslladant la seva profunda preocupació, perplexitat i indignació per l'actuació de la policia. Rull qualifica l'ús de la força d'absolutament desproporcionat i la retirada de banderes estelades d'impropi d'un estat de dret. A la carta, el president del Parlament reclama al ministre l'obertura d'una investigació per aclarir tant els fets com els criteris que es van seguir per a l'actuació policial. I qui la va ordenar? Rull reitera que l'actuació va vulnerar drets fonamentals. També han denunciat els fets Junts per Catalunya, Esquerra i la CUP. Al vessant esportiu, el Barça ja prepara el partit de dijous contra l'Atlètic Club de Bilbao al Camp Nou. Aquest dilluns, amb el grup ja s'ha entrenat per primera vegada Rodri, i també ho ha fet Valde. El lateral català va caure de la convocatòria del partit contra l'Elx per decisió tècnica. En paral·lel, les proves mèdiques han confirmat que Gavi no es va fer cap lesió en el partit contra l'Elx, de manera que tot ha quedat en un ensurt i només té una contusió, tot i que al descans Hansi Flick el va haver de canviar. S'espera que Gavi reincorpori aviat als entrenaments.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: A la primera divisió de futbol aquest dilluns s'han disputat dos partits de la segona jornada. L'Osasuna 0, Llevant 0 i el Màlaga 1, Deportivo 1. I a la segona divisió el Girona ha presentat dos dels seus últims reforços, els centrals Moomin i Furtado. El ganès Abdul Moomin, amb experiència a la Lliga amb el Rayo, assegura que ha triat el Girona pel seu potencial.
4: Crec que el club en si té un gran prestigi a Europa. Com he dit, és un club amb molta reputació i de gran dimensió. Penso que és un bon projecte.
1: El portuguès Mauro Furtado, provinent del Benfica per la seva banda, assegura que ha escollit el Girona per la seva aposta pels futbolistes joves.
6: Em sento més còmode jugant de central, però allà on el míster em posi a jugar ho donaré tot de mi.
7: Gran club.
6: Sabia que el Girona és un gran club que dona oportunitats i aposta molt pels joves i que té molta història aquí a Espanya.
1: Encara al Girona, el club podria desencallar aviat l'enrenou amb el davanter Víctor Zigankov, l'ucraïnès que es va negar a jugar contra el Leganés i posteriorment va rebre un expedient disciplinari per part del Girona, ha rebut una oferta de l'Àjax, que en principi acceptarà. I d'altra banda, encara a segona, el Sabadell ha donat la baixa al lateral Carlos Alemán, fitxat la temporada passada. Obrim informació poliesportiva parlant de ciclisme. Cancel·lada la tercera etapa de la Vuelta a Espanya quan faltaven 15 quilòmetres per arribar a la meta de Font Romeu. El motiu, una forta tempesta d'aigua i pedra. L'etapa de 174 quilòmetres amb dos ports, un de primera i un de segona, per tant, ha quedat anul·lada. No hi ha hagut guanyador, ni tampoc podis. I la classificació general queda exactament igual. L'esloveta de Pogacar continua amb el mallot vermell de Dirac amb 9 segons d'avantatge respecte al belga Wout van Aert i 10 sobre el nord-americà Matthew Brennan. En handbol destaquem també que aquest dilluns s'ha disputat la Supercopa Catalana tant masculina com femenina a Calella, al Maresme. En homes triomfa el Barça sobre el Granollers per 29 a 35. En dones el títol ha estat per al Granollers, precisament, que ha superat el Lleida per 26 a 22. I al Mundial d'Hoquei Herba, que es disputa a Bèlgica i als Països Baixos, la selecció espanyola femenina, amb 10 jugadores catalanes, ha perdut per un gol a 4 contra Alemanya i queda fora de les semifinals de la competició. Sentim les valoracions posteriors al partit de la jugadora Clara Pérez.
9: Sincerament, ara mateix crec que ens han passat per sobre. Han sabut com jugar-nos el nostre joc i no hem tingut potser la fortuna o l'eficàcia que s'ha de tenir en els partits, tant a favor com en contra.
1: Qui sí que lluitarà per les medalles és el combinat espanyol masculí amb 12 catalans. Les semifinals seran divendres i el seu rival seran els Països Baixos. Mentrestant, a tot això, hem d'afegir també que el Barça de bàsquet ha fet aquest migdia el primer acte de commemoració del centenari de la creació de la secció, que va ser precisament un 24 d'agost, però del 1926. L'acte l'ha tancat el president del Barça, Joan Laporta.
10: Mireu, soc dels que pensa que les pàgines del bàsquet encara les millors estan per escriure. Hem de ser ambiciosos. I sí que és cert que tenim doncs, ara en les mans d'Alexander Sekulić un equip que teniu la missió d'il·lusionar tots de nou en el barcelonisme.
1: Alexander Sekulić, el nou tècnic del Barça de bàsquet, ha estat present a l'acte. Ha fet una pausa amb la selecció d'Eslovènia i ha dirigit el seu primer entrenament amb l'equip blaugrana. Precisament aquest dilluns, Catalunya Ràdio estrena un nou capítol del podcast d'Esports Rècords sobre el centenari del Barça de bàsquet. Es titula 4 quarts de segle i explica alguns dels episodis més importants de la història de la secció.
14: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.